Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

serme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estat ràdio, prima a mi és un santuari.

0: Escolta, Zicat.
1: Yeah, Bocchioli.

0: Escolta, Zicat.
1: At least it is true that man has no control.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Jo ja...

mentre surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I som mi, entre mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho, perquè...

filtro sur l'album. De les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
2: It's the moment to believe in the project.
1: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
0: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
2: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una altra jornada caòtica pels usuaris. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es van negar a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat que es van acordar després de l'accident de Gelida. Sentim Joan Rodríguez, portaveu del sindicat ferroviari.
5: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat.
4: El Departament de Territori va haver de reforçar el servei d'autobusos interurbans amb una 50ena de vehicles als principals corredors per absorbir l'augment de la demanda, principalment al Maresme, al Penedès i la Rodalia de Barcelona. Més notícies, Agustí Serrat.
6: Els treballadors d'autobusos de Barcelona comencen a partir de les 9 la segona jornada de vaga parcial. El servei de bus estarà afectat en 3 franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i de les 11 de la nit fins a la finalització del servei. Hi haurà serveis mínims en aquestes franges. La plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant aquest octubre. Els treballadors protesten pel conflicte amb TMB per la negociació del conveni col·lectiu i reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores setmanals.
4: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com la dels últims dies. Ahir, els equips de manteniment, que encara traien aigua acumulada a sota d'un pont, a les Franqueses del Vallès, van trobar el cadàver d'un home de 43 anys de qui s'havia denunciat la desaparició el dia abans. Continua encara la recerca d'un menor desaparegut a Granollers i de l'home que, segons dos testimonis, va caure en una riera a Pineda.
6: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. A través de les xarxes socials, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat el seu suport a la família i ha assegurat que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia.
4: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també posa la diana en el vot per correu en el seu primer acte de precampanya electoral. Feijóo, que hi era a Ceuta, segueix el camí traçat per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que alertava d'una suposada manipulació del vot postal.
7: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
4: Avui arrenca a Sitges la 59ena edició del Festival de Cinema Fantàstic.
6: S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Fauna Live, tot i que, de fet, al llarg del matí ja hi haurà les primeres projeccions del certamen. Una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició dirigides per dones i que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon i Danny DeVito o Alejandro Amenábar.
4: Sent... Esports, Barça i Espanyol recuperen avui tots els seus internacionals. El Barça i ja van entrar en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espart i Joao Cancelo. També es va entrenar amb normalitat Joan Garcia després de la seva lesió al genoll.
6: L'Espanyol, per la seva banda, recupera dijous Roberto i Der Kusic. A més, el capità Javi Puado, ja recuperat de la seva lesió, podria reaparèixer divendres al camp del Màlaga.
4: I Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys. Estava sense equip des de l'estiu, des que va acabar contracte amb la Lazio. Va guanyar 3 Champions i 5 Lligues amb el Barça.
3: Fins aquí les notícies.

Vinga, va, que ja hi tornem a ser. Molt bon dia, matiners. Avui és dijous, 8 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que hi haurà un canvi de situació en el temps davant l'entrada de vent de nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran.

0: d'en Lluc Valverde al diari Ara.
1: Depèn de com afrontis les altes hores de la matinada. Si les afrontes acabat de llevar, com fem nosaltres, les autoritats morals ja et veuen a veure just quan sona el despertador. Si les afrontes tornant de festa, com ens hem trobat alguns nois aquesta nit cantant alegrament la tussa, que és el que m'he trobat jo, doncs diguem-ne que l'autoritat moral va diferent, però escolta'm, sempre celebrar que la gent sigui feliç.
0: M'he trobat ara també un grup de nanos que tornaven i elles anaven descalces per Barcelona. Mira, això és tussa? Ah, això és música de festa, no? Aquesta ja també, Macià, de dir-te que això ja ara ballen tot reggaeton, eh? Ara el tema aquest ja... Clar, exacte. Bé, en tot cas, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mayol.
1: Doncs avui molt pendents de Rodalies, de com funciona l'endemà de la planta de maquinistes. També parlarem de la proposta perquè Ada Colau sigui la cap de llista de Frente Amplio i que ho sigui per Barcelona. Parlarem amb la portaveu de Més Madrid, que és qui l'ha proposat. I després obrirem la taverna i a les 11 omita Fernandisco al matí de Catalunya Ràdio, que potser Fernandisco sí que l'hauria punxat aquesta.
0: És més de Macià, no floris, no floris amb Fernandisco. Quan arribi, no li demanis cap foto ni aquestes coses. I avui, per cert, li donem corda el dijous amb un dels artistes més optimistes del món de la música.

0: evidentment és Bruno Mars, que avui fa 41 anys. Happy birthday, Bruno, des d'aquí de la ràdio. Treasure és un dels seus grans èxits. Ai, matiners, malgrat les hores, poseu-hi tot el flow, tot el funk, tot el ritme possible, perquè si no ho feu, Bruno Mars no us ho perdonarà mai.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts, acabem d'arrencar els matiners d'aquest dijous. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Molt bon dia a tothom.
0: Què ha passat al món mentre dormia, amb Quim?
2: Doncs mira, avui et porto un balanç de víctimes.
0: Hi ha hagut un accident?
2: No, tècnicament no és un accident, però sí és el resultat, diguem-ne, d'una imprudència.
0: A veure, explica'm això.
2: Mira, parlo de les persones que van ser ateses d'urgència per lesions oculars per l'eclipsi solar del 12 d'agost, ja fa dies, eh?
0: Sí.
2: I ara Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquestes dades.
0: Entenc també que sabem, doncs, quanta gent van haver d'atendre els metges durant aquest eclipsi.
2: Efectivament, doncs, mira, mai millor dit, ull amunt, ull avall, unes 400 persones.
0: Home, Déu-n'hi-do, 400 persones que van ser unes imprudents i que entenc que no van fer cas a les recomanacions dels experts. De fet, mira que vam estar setmanes avisant que, sisplau, fessin servir les ulleres homologades.
2: Ningú pot dir que no ho hagués sentit.
0: Home.
2: Però ja se sap, sempre n'hi ha que pretenen saber-ne més que ningú.
0: Exacte.
2: En aquest cas, més que oftalmòlegs i oculistes, i es passen, per on tots sabem, les recomanacions.
0: Podríem dir que són una miqueta, estava pensant ara, els eterns candidats als premis Darwin.
2: Efectivament.
0: I les lesions d'aquestes persones són greus?
2: No, afortunadament no. En tots els casos, 13-2, van ser afectacions lleus. I en aquests dos casos més greus, van patir pèrdua de visió durant uns dies, però, afortunadament, ja l'han recuperat.
0: Haurien d'haver agafat les ulleres de 3CAT, que eren fantàstiques, que tenien aquell color, sí, aquest vermell rosat, que, escolta'm, per veure l'eclipsi, la gent deia, que xules les ulleres, que xules. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bon dia.
0: Que vagi bé. I avui el món serà un lloc millor per la iniciativa pionera de l'Hospital del Mar a Barcelona. Andreu Merino.
3: Es tracta de la unitat de recuperació per a persones en situació de sensellarisme. L'objectiu és oferir un espai segur a les persones sense llar que han ingressat per qualsevol patologia al centre per poder facilitar el seu procés de recuperació. L'espai disposa d'habitacions individuals i compartides i també de zones de socialització i convivència. A banda d'afavorir la recuperació, també es treballa per potenciar l'autonomia, promoure hàbits saludables i enfortir el vincle amb els serveis sanitaris. Una de les característiques del projecte és que es tracta

0: d'una unitat de portes obertes, és a dir, que els usuaris hi poden entrar i sortir de forma lliure.
1: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. 3 bones notícies per engegar el dia. Un grup de regatistes amb altres capacitats a punt per demostrar que el mar no té barreres.
2: Sí, un grup de regatistes ho té tot a punt per participar en una iniciativa de vela inclusiva a Sitges. L'objectiu és que persones amb diferents discapacitats puguin navegar i competir en igualtat de condicions. L'entitat que ho impulsa, que hi ha darrere, fa gairebé 40 anys que adapta tot tipus d'embarcacions i que organitza també activitats per afavorir l'autonomia i la inclusió a través de la vela. I la primera copa, això sí, malauradament es va haver de suspendre per culpa del temporal, i ara el que estan fent és buscar una nova data.
1: Alberto Cordero, un extremeny que ha viscut tota la vida a Salt, és un dels millors atletes trasplantats. Ot Serra.
3: El Diari de Girona publicava ahir una entrevista amb ell. Als 57 anys va rebre un trasplantament de cor que li va obrir una nova vida. Va poder començar a fer esport i ha tingut una carrera d'èxit en els Jocs de Trasplantats, unes competicions a escala espanyola i europea per a persones que han rebut trasplantaments d'òrgans o teixits. En paral·lel, lluita per donar a conèixer i promocionar les donacions. Ell va estar a punt de treure's la vida i ara defensa que tothom mereix una segona oportunitat i que ningú hauria de deixar aquest món per no haver aconseguit un trasplantament.
1: Pràcticament arriben ja a un quart de 6 del matí, res, i arribem en un minut i mig. El neurocientífic nord-americà Carl Deisseroth ha guanyat el Premi Nobel de Medicina de 2026.
2: Li van trucar ahir per telèfon per anunciar-li i aquesta ha estat la reacció de la seva família. Home, és emocionant.
1: A veure la nena com estira els braços dels seus pares és aquelles imatges que dius, vull ser pare.
2: Sí, els nens plorant d'emoció.
1: Perquè a mi només em tiraríeu damunt vosaltres dues.
4: Bueno, sí, ja seria molt intens.
1: Sí, però m'entens?
2: No? Seria molt bé, també.
1: Sí, totes dues de cop.
2: Doncs Deisseroth comparteix el Nobel amb Peter Hedgman i George Nagel. L'han guanyat pels seus descobriments sobre canals iònics controlats per la llum i l'optogenètica. I us preguntareu, què carai és l'optogenètica?
1: Exacte.
2: No patiu, és normal. És una pregunta que jo també m'he fet. I la Wikipedia diu això.
1: A veure, si ho diu Wikipedia, alerta. A veure, Pere, és... posa música d'atenció. Jo vull fer-ho bé. I li pots posar... No, no, li podem posar d'això d'església?
2: Oh, sí, el reverb aquell, saps?
1: El reverb de la Shakira.
2: Posa'm eco,
1: Macià, posa'm eco. Aquí... A veure, segons Wikipedia...
2: Segons Wikipedia...
1: L'optogenètica és...
2: Una tècnica biològica emprada per controlar l'activitat de neurones o altres tipus de cèl·lules mitjançant l'ús de la llum, a través de l'expressió de canals iònics, bombes o enzims fotosensibles en les cèl·lules d'interès. L'optogenètica permet un control precís de les vies de senyalització bioquímica neuronal.
1: Què et sembla? Aquesta veu et queda bé, eh?
2: M'agrada.
1: A mi m'agrada.
2: M'encantaria parlar sempre així.
5: Hola.
1: Deixar-ho tot el programa em sembla una mica excessiu, eh, Lara?
2: Sí, sí.
1: Parles baleno?
5: Sí!
6: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Hem obert una llauna de sardines i ens hi hem ficat dins. Tal dia com avui, un 8 d'octubre del 1965, Bruce Springsteen, el boss, feia el seu primer concert.
2: Sí, no era ni de Bob Cross, l'artista que coneixem a dia d'avui. Springsteen cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles. A veure, nois.
1: Ui, la lleidatana. Hòstia. La que està sonant, Bruce?
2: Quina por. Tiro o no tiro?
1: Tiro.
2: I, mira, que ara ja m'he perdut.
1: T'has perdut perquè has volgut, Marta, també t'ho dic, eh?
2: Vas per aquí. Springsteen, cantava amb un grup de Nova Jersey que es deia The Castles i tocaven en un club a Freehold, a Nova Jersey. Aquestes coses també que ens agraden aquí en aquest programa del matiners. Quan valia una entrada? Doncs $1, sens dubte, però aquell concert va ser un dels primers passos d'una carrera que l'acabaria convertint en una de les grans estrelles de la música.
1: Molt bé, Marta.

0: 6 del matí i 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Som els matiners. I ja sabeu, els que ens seguiu cada dia, que ens encanta descobrir comptes de TikTok que promouen el català.
1: I aquesta setmana ens hem fixat en el compte del Felipe, un xilè que està aprenent català i alerta amb el repte que li va proposar precisament un català, que també us diré quina mala llet.
2: Hola, em dic Felipe, soc xilè i estic aprenent català. Me puc ensenyar una frase en català?
3: Plou poc, però pel poc que plou, plou prou.
2: Dímela de nuevo más lento, yo la repito.
3: Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc. Plou poc.
2: Plou poc.
3: Però pel poc que plou.
2: Però pel poc que plou.
3: Plou prou.
2: Plou prou.
3: Molt bé.
2: Vamos, vamos.
0: Us atreviu vosaltres a dir-la o no?
1: Vinga, va. Plou poc, però pel poc que plou, plou molt. O molt, o prou.
4: Prou, prou, reina.
1: Prou, prou.
0: Ai, com estem de dijous, que hem dormit prou, poc prou. Avui. Vinga, va, seguim. I de les dites als retrucs, que en català, no sé si sabeu què és un retruc, que és un cop repetit, és una rèplica enginyosa o una expressió popular en cadena que es llança de manera ràpida i sovint sense pensar per respondre a algú. Marta. Vinga, va.
1: Al compte de David It's Me han recollit alguns dels més populars. A veure si de retruc els sabreu acabar.
0: A veure.
5: Què hi farem?
6: Mala cara quan morirem.
7: Què hem de fer?
6: Vendre la casa
8: i anar de lloguer.
9: Tinc gana.
8: Doncs menja't una cama.
9: Saps qui ha vingut?
8: El que ha arribat.
9: Saps qui s'ha mort?
8: El que estava viu.
9: Què passa?
8: Un ruc per la plaça menjant carbassa.
9: Quina hora és?
8: L'hora de comprar un rellotge.
9: Qui és?
8: El teu cunyat, si en tens.
9: Em vaig.
8: Bon vent i barca nova.
0: M'ha encantat quina hora és l'hora de comprar-se un rellotge.
1: Sí,
0: m'encanta, no l'havia escoltat mai.
1: Te la diré.
0: Exacte, i acabem parlant del català per amor.
1: És el que ens explica el seu compte de TikTok, la Lídia Torres, una malaguenya molt catalana gràcies a l'amor.
10: M'heu demanat molt que perquè parlo català si realment jo soc de Màlaga i estic visquent a Màlaga. El motiu és molt fàcil i és per en Marc. Abans de venir la primera vegada a Catalunya ja vaig aprendre alguna cosilla, rotllo, em dic Lídia... Vaig arribar aquí a Catalunya, jo vaig entendre realment la importància que tenia el aprendre el català. Per la família d'en Marc, per als seus amics, i sobretot vaig entendre que en una taula tothom havia de canviar la seva llengua perquè jo pogués estar a dins de la conversa. Sobretot amb l'àvia d'en Marc, que potser em costa una mica més, i que jo me l'estimo molt, i per això vaig decidir de, mira, no és només tenir aquestes paraules, és aprendre realment el català. I això genera molta confusió, perquè com que estem visquent a Màlaga, tothom sap que en Marc té una nòvia malaguenya i després arribo jo i parlo català. Però bueno, així és la vida.
9: Adéu!
0: M'encanta, m'encanten aquestes històries que ens demostren que encara hi ha esperança. Catalans, encara hi ha esperança. 10 minuts, arribem a 6:15 del matí. Obrim la revista del cor del programa. Alerta perquè Shakira i Piqué tornen als jutjats. A veure, què ha passat ara, Marta?
1: Mira, tots dos s'han tornat a veure les cares al jutjat de Barcelona. Shakira ha demanat formalment que els seus fills no viatgin tant a la capital catalana, que quan els toqui estar amb el seu pare, i que sigui el Piqué qui viatgi a Miami. En un comunicat han dit que la seva intenció no és reduir el temps amb el seu pare, sinó no trastocar tant els horaris dels seus fills.
0: A veure, és que clar, tants milers de quilòmetres de distància i després passen aquestes coses. No és l'únic cas. Recordem Paulina Rubio amb Colate, que ha tingut molts problemes, Colate, perquè Paulina deixés venir el seu fill cap aquí. I també va passar, o està passant, a Miguel Bosé, que no deixa que els nanos vinguin cap aquí.
1: Ostres.
0: Per tant, no són els únics que estan en ple conflicte per aquests milers de quilòmetres. En tot cas, que ho arreglin sobretot pel bé dels seus fills. I parlem de... Home, un tio que cada dia em cau millor, tu.
1: Miguel Bernabéu. No?
0: Bernabéu. Miguel Bernabéu.
1: Sí, Bernabéu.
0: Que denuncia els insults que rep a les xarxes socials des de l'estrena de La Bola Negra, l'Anna.
1: Ho ha explicat a Televisió Espanyola, el programa de Nara Álvarez, El Cielo con ella, i diu que sobretot és gent que després de veure la pel·lícula li escriu expressament per dir-li Arriba a Espanya.
11: A mi m'escriuen, acabo de veure la pel·lícula, Arriba a Espanya, hijo de la gran puta.
12: ¿En serio?
11: Sí.
12: ¿Y qué contestas?
11: No, pero que me voy a contestar. Pero, joder, pienso... Wow, ¿qué? O sea, vale.
12: Tío, qué duro, ¿no?
11: A mí no me parece tan duro, no sé. Eso no me parece. O sea, a mí no me, quiero decirte, no me afecta, me parece tan extremo que no le... O sea, me da igual, ya está.
0: Però escolta'm la gent, de veritat.
1: Està molt avorrida a casa seva. Poca feina, de veritat.
0: Què li deia exactament? Arriba a Espanya?
1: Surten del cine i li escriuen Arriba a Espanya, hijo de puta.
0: És que que la gent ha estafat. Es que... Tinc unes ganes d'acabar el 2025, que no us ho podeu ni imaginar. O sigui,
4: bueno,
0: per Déu, és que la pel·lícula...
4: 2025,
0: eh? Ai, 26, 26. Jo és que em referiries del 2025, també t'ho dic. O ja d'aquí 10 anys, directament. Sí. Bé, en tot cas, ànims, i per favor, aquests que aneu a veure... La pel·lícula és una pel·li, Miguel Bartopé és un actor, per tant, una mica de consideració, per favor.
5: Tanquem la paradeta.
0: Ara. Tanquem-la, tanquem-la, que alguns la volen tornar a obrir. 6 minuts, 6:45 del matí. I quins sons ha deixat la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam llevar-nos a Xerta per explicar els estralls dels aiguats en aquest municipi del Baix Ebre, on van caure 110 litres per metre quadrat.
5: Està netejant, veig, eh? Aquí sí que ha entrat aigua.
13: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
5: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara.
13: Sí,
5: molt de fang.
13: És que va entrar per aquella porta, saps?
5: Porta de darrere del local.
13: Sí, sí, perquè baixava de la pista d'estiu. I, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás.
14: Se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, pues, qui ets i traure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, pues, moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues.
15: En cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que la virulència, com va baixar ahir... La gent gran del poble no ho recordava.
7: També va ser un matí de caos a Rodalies, un altre. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, sorprenia amb aquestes paraules.
5: Si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no, què li diuen al Ministeri?
16: Jo, en aquest cas del Ministeri, no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
5: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
16: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
7: A la tarda, el Francesc Garriga va practicar una mica de rus amb la corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou, la Cristina Solías.
17: Как дела, Кристина? Как обстоят дела в России?
18: Очень хорошо.
4: Ой,
18: no sé què
4: vol
18: dir.
4: Molt bé, molt bé.
18: Super.
17: Li he preguntat que com estàs, Cristina, tot bé per Rússia?
18: Molt bé.
4: Sí, sí, sí.
18: Rússia, Rússia?
4: Molt bé.
17: Brasil. Как дела, com estàs, Cristina? Как обстоят дела в России? Ho dic més o menys bé o no?
18: Et surt una mica francesat, però bé, bé, bé.
4: Tot el matí l'hem tingut practicant.
17: A veure, com ho diries tu? Què tal?
18: No, aquí diuen molt cacti, cacti. Com vas, què tal?
7: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera es mostrava indignat perquè li van tirar un tall de Carles Puigdemont en català.
19: El conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
20: Vamos a ver, no tiene traducción esto. No están obligados todavía a saber catalán en el resto de España.
21: Va a ver.
0: Oi, l'Herrera, oi, el redactor, la persona que li va deixar el tall sense doblar. Amb aquest accent de Girona que té Carles Puigdemont, complicadíssim d'entendre pels oients de la COPE. Vinga, amigues, agafem-nos de les mans, sisplau, connectem-nos amb els astres. Penúltim dia de la setmana, volem saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Sergi Tous, molt bon dia.
22: Bon dia, matiners. Avui, dijous 8 d'octubre, tenim la Lluna transitant pel signe de Verge en fase balsàmica. És un bon dia per baixar una mica el soroll, filtrar què necessitem de debò i començar a deixar anar allò que ja pesa més del compte. Verge ens ajuda a ordenar, netejar i simplificar, també per dins. Així que avui menys acumular i més fer espai. Perquè per començar alguna cosa nova, primer hem de deixar lloc perquè pugui entrar. Bon dijous!
0: Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos el missatge que cada dia ens deixen Sergi i la Cristina d'astrocat.cat. I avui, dijous, 8 d'octubre, aquí li hem de dir anys i anys per molts anys.
1: Avui felicitem la presentadora de televisió, Susana Griso, en fa 57, i comparteix dia d'aniversari amb l'actor Matt Damon.
23: No m'ho puc creure!
1: Sí, Helena, a vegades hi ha aquestes casualitats a la vida. L'actor arriba als 56, un menys que la Griso. I acabem felicitant una altra gran estrella del cinema, Sigourney Weaver, avui bufa 77 espelmes.
0: Sempre m'ha costat molt de dir Sigourney Weaver.
4: Fixa't, a mi no.
0: Des que et posen una mica de rebel a la veu, Déu-n'hi donet, eh?
4: Sóc una autoritat.
0: Home, t'ho diràs, no ho havia dubtat mai. A veure.
4: Oh, Sigourney Weaver.
0: Mira, dona pas tu la nota de veu, va, amb aquesta rebel.
23: Vinga. Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Anna Grau, periodista, col·labora al Matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: A mi una de les que m'han... Bueno, em posa en òrbita és Don't Stop Me Now, de Queen. Jo penso que el Freddie Mercury és energia pura, és millor que un cafè, que dos cafès, que tres cafès i d'aquestes coses que es pren la gent doncs, per obrir l'ull. Jo penso que és un clàssic de tota la vida, que es pot escoltar a qualsevol hora per disfrutar, però al matí, de bona hora, mentre t'estàs allò gratant la lleganya, bueno, no hi ha res com aquest home cantant Don't Stop Me Now. En fi, espero que us faci el mateix efecte que em fa a mi i ja que esteu llevats a aquesta hora, valents o valents, doncs que no us pari ningú. Abraçada.
6: Els matiners. Tonight.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts al dijous 8 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge.
1: Sí, la Mari Carmen va morir ahir al vespre a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa seva. Des d'allà, recordem, havia enviat aquest missatge.
2: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: A través de les xarxes, Pedro Sánchez ha dit que sent aquesta pèrdua com si fos pròpia, mentre que Salvador Illa ha assegurat que lluitarà per evitar que es repeteixin inhumanitats, diu, com el seu desnonament.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha marcat també l'anunci de l'11 de novembre com a data de la vaga general convocada per Comissions Obreres, la UGT i el Sindicat de Llogateres, entre d'altres.
1: Sí, la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carmar Carazo, ha assegurat que la tiraran endavant també en record seu.
3: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit, perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per l'humanitat.
1: La vaga serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per a les eleccions del dia 29. Aquesta serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012.
0: Avui entra en vigor el decret aprovat pel govern espanyol que conté la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional.
1: Arriba precisament l'endemà que s'aconseguissin aturar 2 desnonaments a Catalunya. El primer és el que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar l'edifici de 18 pisos i evitar així que es facin fora una trentena de persones afectades. L'anunci va arribar després de 12 hores de mobilització amb centenars d'activistes que es van concentrar durant tot el dia a les portes del bloc. També es va aturar un desnonament al barri del centre de l'Hospitalet de Llobregat, que era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família amb una filla menor.
0: Rodalies intentarà recuperar avui la normalitat després d'una nova jornada caòtica per als usuaris.
1: Veurem com va. Ahir va haver cancel·lacions i retards de trens a pràcticament totes les línies després que els maquinistes es neguessin a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat arran dels aiguats. Els sindicats denuncien que s'han incomplert els protocols de seguretat acordats després de l'accident de Gelida, però des de Rodalies ho desmenteixen. Sentim el portaveu del sindicat ferroviari, Joan Rodríguez, i el director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà.
4: Que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat, s'emetria un informe que garantís la seguretat.
5: Que són uns informes addicionals, i això vull deixar-ho molt clar. Van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat.
1: El govern va més enllà i directament culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies.
0: Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges.
1: Sí, avui es preveuen pluges al litoral central i al nord del país, tot i que no tan intenses com les que hi ha hagut els últims dies. Això mentre ja han augmentat a 3 les víctimes d'aquest episodi de pluges a Catalunya. Ahir van trobar el cadàver d'un home de 43 anys sota d'un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, continua també la recerca del menor desaparegut a Granollers i també de l'home que hauria caigut en una riera pinada.
0: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata de Front Ampli a les properes eleccions generals.
1: Per de sumar aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. A l'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes.
0: Avui es preveu una altra jornada de mobilitzacions dels estudiants francesos.
1: El govern de França no ha acceptat cap de les demandes dels estudiants, però ha prohibit l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. El primer ministre Sebastián Lecornu ha promès una investigació a fons.
6: Les forces de l'ordre han d'actuar de manera proporcionada, però quan un jove resulta greument ferit, les investigacions han d'aclarir els fets amb total transparència, com passa amb qualsevol dany causat a les persones.
1: Lecornu va fer servir un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial.
0: Aquesta nit sí, Oques Grasses ha començat el compte enrere pel seu comiat definitiu.
1: El temps ho ha permès i la banda osonenca ha fet el primer dels seus 4 concerts consecutius a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Milers de persones han cantat alguns dels temes més coneguts dels seus 15 anys de carrera musical, com aquest Sort de tu. Ara hi haurà concerts tant avui com demà i l'últim dissabte, que es podrà escoltar en directe per ICAT.
0: La gent una plorera ahir.
1: Normal, normal.
0: Tothom plorant allà a l'estadi. Hi vas anar?
1: Ni dissabte.
0: Ah, doncs ens veurem dissabte.
1: I plorarem, també.
0: I plorarem junts. Gràcies, Agustí.
1: A tu.
0: Dos quarts de 6 del matí, pràcticament 5 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui, amb la mort de la Mari Carmen a totes les portades.
7: Sí, no només als titulars, sinó també a les fotos de portada. El País ocupa gran part de la portada sota el titular La Mari Carmen mort desnonada. La Vanguardia explica que mor el símbol de la lluita contra els desnonaments.
8: El periòdico, que se n'ha anat la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge, i a la premsa conservadora, La Razón titula que mor la dona que va encendre les protestes per l'habitatge, i punt de vista més polític a El Mundo, que assegura que l'esquerra converteix la mort de la Mari Carmen en icona electoral.
7: També en portada, Diari Ara causa rodalies per la vaga encoberta dels maquinistes, i El Periódico també parla de caos, però en aquest cas a les carreteres, i per l'aturada de rodalies, i dedica la seva gran foto de portada amb desenes de persones esperant trens sota el titular perquè no han avisat.
8: I per acabar, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 9N. Ho llegim a l'Ara, que també relata la primera, última gran nit d'Oques Grasses, acompanyat d'una gran foto del grup a l'Estadi Olímpic.
0: Avui als diaris, opinions sobre el caos d'ahir a Rodalies i la mort de la Mari Carmen.
8: El periodista Antoni Bassas escriu a l'Ara que Rodalies és un servei sense ànima que està en mans dels maquinistes i d'una Renfe i una DIF que el primer que fan quan hi ha una incidència és dir que és per causes alienes.
7: Mentrestant, la Generalitat no té autoritat i el Ministeri de Transports, diu Bassas textualment, se li refot com funcionen els trens a la regió nord-est de l'Estat perquè sempre li ha quedat molt lluny.
8: La Vanguardia titula que Rodalies ha de deixar de ser un malson i recorda que el caos d'ahir té l'origen en les fortes pluges.
7: Exposa que la solució passa per més inversions i una gestió més eficaç i coordinada de tota la xarxa.
8: El periódico lamenta que la disputa entre Adif i els maquinistes sobre la revisió de les vies hagi perjudicat els usuaris.
7: I exposa que hi ha marge de millora a l'hora de gestionar un episodi de pluges excepcional.
8: Mentrestant, l'editorial del País va acompanyada d'un muntatge fotogràfic de la Mari Carmen. Ella surt en blanc i negre i porta una samarreta vermella en què es veuen persones manifestant-se per l'habitatge.
7: El text es titula La Mari Carmen va canviar Espanya i diu que el seu llegat interpel·la tota la societat.
8: Mentrestant, l'editorial del Mundo és sobre la vaga general per l'habitatge que s'ha anunciat per l'11 de novembre.
7: El rotatiu considera que es tracta d'una vaga electoral impulsada des del govern espanyol.
0: I a aquestes hores del matí, mentre s'està sonant...
8: Fa molt fred.
0: No, però fes-ho davant del micro, si és que això és una família de matiners amb plena confiança. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Moment de repassar també la premsa digital, de Paraulògic al Metalògic.
9: Sí, un mestre de l'escola Eugeni d'Ors de Valls ha creat el Metalògic, que segueix la mateixa estructura del Paraulògic, però ara per potenciar el càlcul mental. Es publica cada mitjanit a internet i els usuaris el que han de fer és una operació que permeti arribar exactament a la xifra central a través de sumes, restes, multiplicacions, divisions o fins i tot l'ús precís del parèntesi. Ho veiem al Vallès.
0: Qui tanca per massa burocràcia?
9: Doncs una formatgeria artesana i multipremiada de la Seu d'Urgell, Calma Juba, que des del 2014 fa formatges de pastor. Llegim al Segre que tanca literalment per persecució burocràtica i la gran quantitat d'inspeccions. N'han tingut 8 en 2 anys. Detallen que han arribat a gestionar 160 ovelles de llet, però ara n'hi quedaven 16. Diuen que les administracions els han fet sentir com uns delinqüents.
0: I si sou d'esmorzar de forquilla, us interessarà.
9: Ha nascut l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla amb la idea de preservar i divulgar aquesta tradició. Volen convertir l'esmorzar de forquilla en una porta d'entrada, conèixer i defensar la cuina tradicional catalana, però també el que hi ha darrere, el producte, el territori, els oficis. Diuen que no volen ser només una associació de persones a qui els agrada esmorzar bé, que també.
0: Que també. Què podran demanar els barcelonins a partir de dimarts?
9: Doncs el bonus consum, això són uns vals de 10 euros perquè estan mercats i botigues del barri en compres superiors a 30 euros. A partir de dimarts que ve es podran demanar els vals a través del web de l'Ajuntament. És la primera fase d'una iniciativa de l'Ajuntament per impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments, ho explica BTV.
0: I matiners que esteu desperts i que teniu ganes d'anar al teatre, 93207474, a partir d'ara mateix, línies obertes per tots aquells que ens vulgueu saludar, cosa que ens encanta, però sobretot si teniu ganes d'anar a veure Alerta avui, l'obra Morning Sun, a la Sala Villarroel. Hi haurà funcions del 9 al 18 de novembre. Tres dones, tres generacions i tot una vida d'alegries, fracassos i esperances. Morning Sun, si teniu ganes d'anar-hi, 93207474, fent el primer cafè del dia, truqueu a la ràdio, parleu amb nosaltres i qui sap si amb un cop de sort marxeu directes cap a la Villarroel. I amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs amb Rosalía. Ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals que entrega el Ministeri de Cultura, un premi dotat amb 30.000 euros i que el jurat ha dit que valora la transcendència artística del seu últim disc, Lux, publicat, recordem, l'any passat. I avui també.
11: Més música,
10: va. Avui Venus actua a les 9 del vespre a la Sala 9 de Barcelona, dins els concerts que s'estan fent aquests dies pels 150 anys del Festival Estrella de Damm. També avui, recordem, és el segon concert d'Oques gràcies a l'Estadi Olímpic i també concerts de Blaumut a Andorra. Catalunya farà l'últim concert el dissabte 17 d'octubre a la Sala Apolo.
0: Tenim més coses per acabar, perquè avui també engeguen festivals.
10: Engega el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges i Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito, Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella. Avui també sabrem qui és el nou Premi Nobel de Literatura, on per segon any escola Enrique Vilamatas en totes les travesses com un dels grans favorits. I deixa'm acabar amb bones notícies també, perquè Ben Affleck i Matt Damon, que tenen la seva pròpia productora, ara han creat un nou segell dedicat a impulsar cineastes emergents que facin del cinema independent.
0: Molt bé, doncs escolta, està molt bé. Que en tots els calarons guanyats apostin també pels nous talents.
10: Correcte.
0: Gràcies, Marta.
10: Fins ara.
0: Res, mira, 20 minuts... 19 minuts, per ser més exactes. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, quin menú teniu preparat per avui? Va.
12: Doncs mira, primer explica com funciona Rodalies en aquest matí de teòrica normalitat, si és que aquesta paraula existeix a Rodalies. Anirem des de les 6 a l'estació de Sants per explicar-vos com funciona i què heu de fer si sou dels atrevits que agafeu un tren cada matí. Després parlarem de tots els moviments per les eleccions generals, el moviment de Ada Colau. També, òbviament, ens fem ressò d'una mica com s'ha reaccionat a la mort de Mari Carmen Abascal. Obrirem taverna i a les 11 tenim a Fernandisco, mite de la música i de la ràdio, que estarà al matí de Catalunya Ràdio, i farem una mica d'humor, i amb això arribarem a les 12.
0: Si no hi ha res de nou.
12: Si no hi ha res de nou. Bueno, a la 1 ho deia la Marta, un català pot guanyar el Premi Nobel de Literatura, Enrique Vilamatas.
0: Sí, senyor.
12: Molt
0: sí, senyor.
12: Poca broma amb això.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Maiol.
12: Fins ara.
0: Fins ara.
13: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Vinga, va, que si teniu ganes de regalar teatre, que és un regal perfecte, és tan senzill, oients dels matiners, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que us estimeu. Regalateatre.cat, i de fet, des de regalateatre.cat, avui us conviden a un bal per dues persones per l'obra Morning Sun a la Villarroel, que hi haurà funcions del 9 d'octubre al 8 de novembre. 93207474, des de l'Hospitalet de Llobregat, amb Bernardí. Ho he dit bé, això? Bernardí, sí, senyor. Què tal, Bernardí, ara?
14: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Bernadí?
14: Molt bé. Bueno, una mica dormit perquè aquesta setmana m'han canviat l'horari.
0: Sí.
14: I estic treballant de matí. I aprofito també per escoltar-vos mentre em preparo l'esmorzar i començo a engegar.
0: I et veig encara amb una veu, amb una veu una mica de son, eh?
14: Sí, mira, la primera persona a la que parlo és tu.
0: T'estàs com despertant, no, Bernadí?
14: Una mica.
0: Una miqueta. Doncs escolta'm, tens el número 1. Moltíssima sort i a veure si acompanyem aquest cafè amb un parell d'entrades.
14: Ah, estupendo. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada,
14: gràcies.
0: Bernadí, que vagi molt bé.
14: Una altra per tu.
0: Adéu,
14: gràcies.
0: Adéu. A veure, de l'Hospitalet de Llobregat me'n vaig cap a Tiana per saludar en Marc. Marc, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Què tal, Marc?
15: Pues bé, una mica cansat avui, que ahir vam tenir concert de Oques Gràcies i ara
0: va
15: cap a la feina.
0: Com va anar això? Com va anar?
15: Molt bé, espectacular, la veritat. Molt bé, molt maco.
0: Una gentada, no?, que devia ser espectacular veure l'Estadi Olímpic cantant segurament més fort que Josep Montero les cançons d'Oques, eh?
15: Exacte.
0: Sí, va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Per arribar, però bueno.
0: Que algun... Va haver-hi algun moment de llagrimeta?
15: Home, sí, la veritat que sí. A l'inici i al final, la veritat és que va ser durillo.
0: Bé, doncs escolta'm, a veure si acabem de reblar la nit d'ahir amb aquest parell d'entrades. Que vagi molt bé, Marc.
15: Molt bé, moltes gràcies, bon
0: gràcies.
15: Dia.
0: Gràcies, adéu, bon dia. A 6:15 del matí, de Tiana me'n vaig cap a Esplugues de Llobregat per saludar en Carles. Carles, bon dia.
16: Bon dia.
0: També ens acabem de llevar, Carles.
16: Sí, ja fa molt poquet.
0: Fa poquet, eh? També se't nota la veu.
16: Sí, poquet.
0: Estem fent el cafetonet, tranquil·lament.
16: Pues sí, preparant ja per afrontar el dia.
0: Molt bé. Cap a la feina d'aquí res?
16: Ja, bueno, cap a les 8, ara 3:15 cap al gym i després cap a la feina.
0: Encara tens temps. Carles, tens el número 3. Moltíssima sort.
16: Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Adéu.
16: Adéu, bon dia. Adéu.
0: I acabo des de la Torre de Claramunt amb la Laura. Laura, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Laura?
11: Doncs bé, de canviar de feina.
0: Et veig desperta, eh?
11: Sí, sí, sí, ja fa una estona que vol tu.
0: A quina hora ens despertem?
11: A les 5.
0: A les 5. Home, perfecte per posar els matiners, no només despertar-te, entenc, sí. O no?
11: Sí, bueno, ho faig quan pujo al cotxe, perquè al matí a casa estan dormint i prefereixo no fer gaire soroll.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Gràcies també per trucar-nos. Sí, Laura, una abraçada.
11: A vosaltres.
0: Adéu, adéu.
11: Una abraçada.
0: Gràcies, adéu, adéu. Adéu. Només tres quarts... No, són tres quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de saludar Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi, molt bon dia.
17: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
17: Molt bé, i tu?
0: Bé, doncs mira aquí, penúltim dia de la setmana, que això ja ho tenim fet, pràcticament.
17: Va, i últim dia de tot aquest sarau meteorològic que hem tingut. Últim dia avui.
0: A veure, dona'm bones
17: últim
0: notícies.
17: Dia avui. No ho sé, mira, la bona notícia, si és que hi és que avui ens entra una massa d'aire polar. És a dir, que avui baixarà de cop la temperatura a molts llocs, ho anirem notant de manera moderada, en general, ho notarem sobretot la pròxima nit, que refrescarà, i ho notarem sobretot alta muntanya, perquè avui podria començar a nevar. Per exemple, a Vall d'Aran i zones pròximes del nord de l'Alt Pirineu podria nevar 2.000 metres, fins i tot uns llocs una miqueta per sota. I després hi haurà una franja avui entre Girona i Barcelona, el litoral i prelitoral, que encara podem tenir tempestes, només en aquesta zona. Tempestes localment fortes, de 20, 30, fins a 50 o 60 litres en alguns casos. Per tant, encara poden deixar força aigua. I entremig també hi haurà tramuntana a l'Empordà, vent de mestral al sud de Catalunya, i en totes aquestes zones on faci vent, el temps sí que serà molt més assolellat i tranquil.
0: Doncs escolta, haurem
17: de... calma.
0: Home, una miqueta de calma, que ja toca. Tot
17: a
0: i que a mi m'agrada, que refresca... Perquè, escolta, sempre ha estat tot amb un color ja de tardor, que té una altra història, Eloi. Són aquells dies ja de tardes a la mirant la tele amb la manteta.
17: Que t'estàs posant melancòlic, però si a tu no t'agrada això, mentider.
0: Gens ni mica, que torni l'estiu.
17: Tu t'agrada el clima tropical,
0: exactament,
17: sense pluja.
0: Exacte. Eloi, que vagi molt bé.
17: Vinga, adéu-siau.
0: Una abraçada. Adéu. I alerta, perquè avui les he enredat. Tenim unes participants a l'edat de Maria, que no heu sentit mai en aquest programa, que formen part d'aquesta casa. D'aquí uns minuts us desvelo qui són.
13: Tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
18: Rosita, bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
18: Com es troba, Rosita?
19: Anem pirant.
18: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
19: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
18: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh?
19: Home,
18: a les nits.
19: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricard Ullestrell.
18: Ullestrell, sí. Sí, home, està molt bé, eh?
13: A la nit, al matí i, és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
19: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
13: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.

0: els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, avui amb dues protagonistes a l'estudi que protagonitzaran la Dada Maria. És que, clar, sempre les tenim a la redacció del Matí de Catalunya Ràdio i avui s'han animat, perquè és una d'aquelles seccions, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
1: Que tothom vol participar.
2: Sí,
1: i en aquest cas, guionistes del Matí de Catalunya Ràdio, unes clàssiques d'aquesta ràdio. Marisa Gil, Sílvia Creus.
3: Unes clàssiques.
4: Quinet,
1: dones d'empenta d'una edat estupenda.
4: Bon dia.
1: Home, és que avui heu vingut d'hora i us he dit, pugeu a l'estudi, per favor, i sigueu protagonistes de la Dada Maria. Molt. Sabeu com funciona, eh?
4: Sí.
1: Vinga, la Maria ens formula... No, és molt difícil.
4: Sí.
1: És una qüestió d'intuïció.
2: Tu t'has de llançar.
1: Exactament. Vinga, avui també, Macià Clauses, el nostre tècnic, participarà des de la distància, vull dir, des de l'altre costat de la peixera. Estàs preparada, Creus?
2: De fet, no, però vaja, som-hi.
1: És quan passen les millors coses de la vida, quan no estàs preparat. Anem a escoltar què ens ha d'explicar avui la Maria. Maria, t'escoltem.
2: Mira, avui parlem de trens.
1: Això és un tren, això és un tren, claríssimament. No seria
2: un
1: gat emprenyat, no, seria un tren.
2: Ja sabeu que aquests dies el servei de Rodalies està molt i molt tocat pels aiguats i us diré que les línies que tenen més passatgers són també les que han rebut més. L'R2, l'R1, l'R4, la llista és més llarga, però aquestes déu-n'hi-do el que han rebut.
1: Val.
2: Per això, avui us pregunto...
1: Ui. Ai, Déu meu senyor. A veure, pregunta de la Dada Maria d'avui dijous.
2: Quantes persones agafen cada dia l'R2? Això inclou tant l'R2 nord com l'R2 sud, és a dir, en tot el seu traçat, que són 130 quilòmetres, i que va de Sant Vicenç de Calders al Baix Penedès fins a Massanet-Massanes a la Selva.
4: Durant tot el dia?
2: Cada dia, quants l'agafen?
1: Des de que comença, des de que comença fins que acaba, eh?
2: Sí, tot el dia.
4: 50.000.
1: Espera't. La Sílvia Creus m'està fent cara de... No ho sé, d'això es tracta, precisament, la Dada Maria, de que l'atzar et jugui o no una bona passada.
2: Ja.
1: Oients dels matiners, que esteu fent el primer cafè del dia amb nosaltres, aneu-hi pensant i també feu la vostra travessa mentre nosaltres anem responent. Sílvia Creus, et quedes amb 50.000?
4: Sí. Són molts o què?
1: És que no
4: jo veig
1: tinc,
4: molta gent,
1: no
4: eh?
1: No en tinc ni idea.
4: 50.000,
1: Sílvia Creus, Marisa?
4: Jo crec que menys, eh? Però, bueno, 20.000.
1: 20.000.
4: Són
1: Macià? Macià s'arrisca més que tu i diu 55.000.
4: No ho sé.
1: És que no sé si estem parlant de molts o pocs, eh?
4: Jo crec que ens estem passant molt.
1: Ens estem passant?
4: Però no ho sé.
1: Doncs mira, jo... Seré una mica més modest i diré 15.000, no ho sé. I vosaltres, oients dels matiners, Sílvia Creus, 50.000, Marisa Gil, 20.000, Macià Closes, 55.000 i servidor de vostès, 15.000. Quants passatgers agafen cada dia l'R2 de Rodalies? Aquesta és la pregunta.
2: És la línia amb més viatgers.
4: Ai,
1: ja s'ho podries haver dit abans, també.
2: Ho he dit al principi de tot.
1: Sí, no t'escoltem prou. I la Dada Maria d'avui la guanya...
2: Macià Closa!
4: Us
2: heu quedat molt i molt curts.
1: Mira, clar, Macià ha dit 55.000. Molt, molt curts, ens hem quedat.
2: Són 126.627 persones.
1: Mare meva!
2: Les que agafen cada dia aquesta línia, l'R2, recordem que és això, 130 quilòmetres. Això són dades de finals del 2025 que ens ha passat Renfe, o sigui, dades fresques. La segona línia que té més passatgers és l'R4, que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders, passant per Barcelona. És més llarga que l'R2, té 143 quilòmetres i 40 estacions, i en tercera posició hi ha l'R1, la línia del Maresme, amb 93.900 passatgers. Aquesta té 31 estacions i 95 quilòmetres entre l'Hospitalet i fins a Massanès.
4: Passant
2: per Mataró.
1: Clar, és que anem amb moto. Jo vaig amb cotxe. Em sembla moltíssima gent cada dia. Clar, imagineu-vos com va Renfe últimament, sobretot aquesta setmana, la desesperació de tanta gent que es mou amb Renfe.
4: No sé com poden, la veritat.
1: Bé, en tot cas, escolta, Macià, amb la tonterieta va sumant puntets, també t'ho dic. Ell va fent, va disparant i, escolta, de tant en tant, puntets cap a la butxaca, exactament. Marisa, Sílvia, no marxeu, que ara acomiadem el programa plegats.
4: Ah, clar, i tant, i tant.
1: Maria, gràcies per tot. Fins demà.
2: A vosaltres.
1: Adéu.
2: Fins demà.
1: I abans de saber quina reflexió va tornar cap a casa l'Agnès Marquès ahir, quan acabava el Catalunya Nit, la música de l'australiana Kylie Minogue.

0: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
1: I abans d'arribar a les 6 del matí, com cada dia, toca saber quina reflexió va acabar ahir l'Agnès Marquès després de presentar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
2: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me n'he anat cap a casa pensant en la notícia d'obertura del Catalunya Nit, que ha estat la mort de Mari Carmen, aquest símbol social ja per l'accés a l'habitatge. Des que la coneixem, el 23 de setembre, tots, absolutament tots, ens hem referit amb ella com a Mari Carmen, el seu nom de pila i, a més, amb aquesta forma abreviada. I, en canvi, ha passat una cosa. Els mitjans tan aviat hem sabut que havia mort. I és que hem afegit a Mari Carmen el cognom. Hem afegit el nom d'Abascal, Mari Carmen Abascal. I per què m'he plantejat? Jo crec que d'una manera molt intuïtiva tots hem entès que en el final del recorregut que ella ha fet a les últimes hores, en el final de la vida, havíem d'assenyalar d'alguna manera que abans que es convertís en un símbol hi havia tota una vida sencera que també havia de quedar recollida en aquesta notícia de la seva mort. I per això crec, tinc la intuïció que per això de cop hem començat a parlar d'ella com a Mari Carmen Abascal. Vinga, que vagi bé. Bon dijous.
1: Com sempre, moltes gràcies a l'Agnès Marquès per la seva reflexió, les seves preguntes, els seus pensaments, just quan cada dia agafa el cotxe i torna cap a casa després de presentar el Catalunya Nit. Si és que ja us heu quedat aquí, Sílvia Marissa. Ai, sí, que s'està bé d'aquest estudi.
3: Sí, si no fos tan aviat, vindria més.
4: Més sovint.
1: És que jo crec que de tant en tant heu d'anar passant. He de fer pujar productors, guionistes...
4: Una mica l'equip del
1: programa, no?
3: Uns molta... crides i nosaltres...
1: Clar, molta feina avui, o no?
4: D'unidó.
3: És un no parar. És un no parar.
1: Tenim una setmana tranquil·leta.
4: No.
1: S'entengui el to irònic en què ho cabo, eh?
4: Ja.
1: Escolta'm, doncs, espero més dies aquí als matiners.
4: Perfecte, i tant.
3: Quan tu vulguis.
1: T'has quedat amb la dada Maria, eh?
3: Sí.
1: Ja et veig que t'has quedat amb la dada Maria.
3: És que, afortunadament, per la meva salut mental, ja prou malmesa, no he d'agafar el tren.
1: No vull saber, Sílvia Creus, com em porten veu dels passatgers.
3: No
1: la vulguis veure.
3: Ja ho hauria cremat.
1: Perfecte. Marisa Gil, Sílvia Creus, gràcies per passar pels matiners. Que tingueu un bon dijous.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
4: Adéu.
1: I nosaltres hi tornem demà. Ara mateix arrenca l'actualitat amb el Matí de Catalunya Ràdio i Ricard Ostrell, que acabeu de passar un molt bon dijous. Fins demà, matiners. Que vagi bé.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
2: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa, també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
3: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
4: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
3: Rambla 54 és un passeig humanístic.
4: Gràcies per aquest concepte.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
6: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
7: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
6: La veritat és
7: I
6: que sí.
7: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
6: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
7: Tens tots els permisos.
8: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
6: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manà o Torreferrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, Tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
9: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
7: Hola. Hola, Pere.
6: Estàs bé, eh?
9: Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
6: Exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Emun FM. I em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dóna-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà, en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
9: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
6: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat? Que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes.

0: Sí,
1: Com va anar això?
0: no sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia i, mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
0: No,
1: Te'n vas anar
0: vaig
1: a l'aventura,
0: aterrar...
1: aventura. O
0: Sí,
1: sigui, s'ha de
0: sí.
1: ser molt valent per fer això.
0: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família i tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
0: Sí, no, no, ja et dic, no escapava de res, eh? Però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on
0: També.
2: estaves, Déu-n'hi-do.
0: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent d'hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que
2: Que
0: va fer
2: bonic.
0: que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, això, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem
2: Home.
1: veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena
2: Sí,
1: d'animals
2: sí.
1: i després doncs, vam conèixer la teva parella
0: Sí.
1: també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les
0: La
1: xarxes.
0: part bona, eh?
2: Exacte.
0: Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores
2: Això no es
0: no
2: veia.
0: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... Com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls com plats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia,
0: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a
0: Sí,
1: Noruega, no amb
0: a
1: una,
0: Noruega.
1: sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més
0: Exactament,
1: petita.
0: exactament. La vida s'ha accelerat els últims 2 anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
0: Bueno, tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, per explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nana.
0: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia.

0: també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
0: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de conèixer, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitza una paella, van penjar quatre cartells al carrer i, ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
0: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
0: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit, l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
0: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui ja, sàpiga ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès... si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
0: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
0: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-S-T-A-D, les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
0: Massa específic, potser,
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
0: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat doncs, doncs sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
0: Mira, vaig començar evidentment, des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs, encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero. Vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
0: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
1: sí,
0: sempre?
1: Sí, i tant.
0: Una passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí,
0: exacte,
1: però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
0: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
0: Sí, fan salmó, fan... Bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, pot ser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
0: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
0: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
0: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
0: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
0: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
0: Una abraçada.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa, on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això, reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis i de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca-orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que ell fet encara tan bàsic com del boca-orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que ja soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballem un equip amb un altre. És a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs de la cura gràfica i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí, a reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Per aquesta?
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última?
6: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries, jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però, bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, uh-huh, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí. Les coses han sigut re momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat, significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fiabilitat d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que porta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
3: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani.
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable. És viable, sí, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí, sí. Ara t'escoltem ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club d'amants del Pota Blava. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Nadal, tothom, a tots els restaurants, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui!
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algo típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs, bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins a

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
2: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
3: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
2: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
3: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passa volants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu i sí, és un lloc concorregut.
2: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí van fer aquesta crida pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de lesions musculoesquelètiques en les tasques de la llar.
3: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena si pot ser recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: El diccionari TermCat.
6: Paraules noves que ja pots dir.
4: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
7: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: que...
1: El déjà vu és la sensació d'haver experimentat o presenciat alguna cosa abans, tot i ser la primera vegada que passe. És com si la ment estigués jugant amb el temps i ens fes sentir que hem viscut aquell moment prèviament. Tot i que el déjà vu ha estat objecte de nombroses investigacions, encara no s'ha arribat a una explicació definitiva sobre el seu origen. No obstant això, hi ha diverses teories. Una d'elles suggereix que el déjà vu pot ser el resultat d'una interrupció temporal en la transmissió d'informació al cervell. Segons aquesta teoria, la informació pot arribar a dues parts del cervell de manera asincrònica, cosa que crea una sensació de familiaritat. Una altra teoria suggereix que el déjà vu pot ser una forma de reconeixement erroni. El nostre cervell té la capacitat de comparar constantment noves experiències amb records emmagatzemats. En el cas del déjà vu, podria passar una confusió entre l'experiència actual i un record similar, cosa que genera una sensació de familiaritat. A més, s'ha observat que el déjà vu pot ser més comú en persones fatigades, amb alts nivells d'estrès o que tenen condicions neurològiques subjacents. Això suggereix que factors com l'estat mental i el físic poden influir en l'aparició d'aquest fenomen. En resum, el déjà vu continua sent un misteri intrigant en el camp de la neurociència. Tot i que no s'ha aconseguit una explicació definitiva, les teories suggereixen que podria estar relacionat amb les interrupcions en la transmissió d'informació al cervell o amb errors de reconeixement.
2: Continguts en xarxa. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Ana Puigdueta.
4: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
0: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C58, ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat, per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33, com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc, doncs, tot plegat, doncs, es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixant a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. Sella. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
4: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
6: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
4: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos

0: i habitatge tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
2: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
3: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
4: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
5: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
3: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia.
3: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
6: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
3: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
6: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu, un dia normal, a l'estació, no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure

0: els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen: ah, pues mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
0: Bueno, ens hem enterat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu: no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als 2 extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
3: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi. quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat, en l'última sessió, ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
4: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
1: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
5: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
6: Revelació puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Ahí siempre hay, todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
5: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que, malgrat les adversitats, miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
1: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
7: Ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
1: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
8: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror, Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 7:45 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer, on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
5: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
8: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
9: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
5: I quan falten 5 minuts per arribar a 7:45 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
10: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
11: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
10: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
12: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
10: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
5: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
5: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza, especialment?
13: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
5: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
13: Actualment, els equips desplegats s'estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també tenim equips també desplegats donant suport a tots aquests municipis, en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
5: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'Esalert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
13: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir llançar, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
5: Molt ràpid per acabar. Creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
13: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que en les últimes, en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
5: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
13: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

0: Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la. Lleida, doncs hauríem de dir-ho. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El Club Blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rayo Deportivo Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que, si el compleixen, de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que, si ho fan així al Mundial, tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Showgran.
5: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse.
6: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
7: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes de l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
9: Amb Balena Puigdueta.
10: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
11: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
10: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
12: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà segurament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
10: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts de lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
10: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
14: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
9: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés del dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
10: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Ester Minguell.
16: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes

0: de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
1: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Baner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
2: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mar Ramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang,

0: pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
1: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
2: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, m'he estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
3: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
4: Tres cotxes, dos del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si, com anar, si anirà o no anirà.
0: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
5: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges d'anar fent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
6: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt. Si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar en aquestes circumstàncies que tenim.
5: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
0: Un quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una 50ena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
7: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
8: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any, no és un voluntariat tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
7: Una 50ena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
0: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
9: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
10: Ens ha hagut aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
9: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.
0: Dels esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cuisic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup, amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
11: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
12: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Sabies que...
4: La primera ciutat a tenir semàfor va ser Londres, que ja tenia molt de trànsit i nombrosos accidents. Al 1868 va néixer el primer model de semàfor inventat per J.P. Knight, que li va donar el nom de semàfor, paraula derivada del grec que significa portador de missatges. Els primers semàfors eren distintius que consistien en una llanterna de gas equipada amb dos llums, que parpellejaven alternativament per captar l'atenció. Havia estat ubicat a prop del Parlament i funcionava amb la destresa d'un policia. La llum vermella significava parar, la llum verda continuar. Amb el passar de les dècades va sorgir el primer semàfor elèctric, al 1914 a Cleveland, a l'estat d'Ohio. Aquest també estava equipat amb només dues llums i s'operava manualment. Només després d'uns dos anys es van idear els controls amb automatització, primer als Estats Units i després també a Europa. Al 1920 va aparèixer a Detroit el primer semàfor de tres llums, inventat per William Potts. Aleshores, a partir d'aquest període, el semàfor també va tenir una estructura estàtica diferent. Al 1926 va arribar també a Espanya el primer semàfor, a la ciutat de Madrid, i en concret, entre el carrer de la Gran Via i el d'Alcalà. A poc, el semàfor es va anar a convertir en una estructura de comunicació universal.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer i no acaba de marxar.
5: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
5: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar 2 decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, 2 dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, 6 d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
5: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya, ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Bon dia, gràcies a vostès.
5: L'hem posat una mica ja en context, La mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre, que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
8: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus. No? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
5: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també, d'alguna manera, el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant, d'alguna manera, i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
8: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no. I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
5: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
8: A què es refereix? No sé si...
5: Els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
8: sí,
5: no?
8: Ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
5: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
8: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern, i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho, i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent, i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge, i estem fent tot el que es pot fer. Com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers. S'està fent tot el que està al nostre abast, i també s'està amb una actitud molt oberta, i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris: vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes, i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
5: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
8: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt, i especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia: farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
5: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF... Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
8: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades de que se'n parlés, de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
5: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
8: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
5: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
8: gràcies
5: vagi molt bé. Gairebé 10 minuts per arribar a les 9. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
9: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
10: Hola, bon dia. Què tal?
9: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
10: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
9: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
10: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso, no tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
10: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea ratificó la Asamblea mayoritariamente que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
9: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
10: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona, en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio, que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
9: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
10: Sí, exacto, un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos en el comitè d'empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
9: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts, i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
5: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Molt bon dia. Doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presentació de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
12: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque han jugado en la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Javier Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
11: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
5: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
11: Vinga.
5: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs, justament la darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exhaurit, per tant, us diem adéu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
0: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dijous 8 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista, on l'Isaac Muntades parlarà amb l'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, per parlar sobre la 6a edició de la Fira de la Bienal del Metall. Després, com sempre, 9:45 serà el moment de veure què s'hi cogo a Twitter, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb la segona entrevista del matí, en aquest cas l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà sobre la polèmica del Gim 10 de Cardedeu amb 3 usuàries del mateix gimnàs. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I ahir dimecres els equips de drenatge d'aigües van trobar el cos sense vida d'un home dins d'un vehicle a les Franqueses del Vallès. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que, malauradament, finalment el recompte de les víctimes mortals al Vallès Oriental pujarà fins a 2. I és que després de que la nit de les inundacions un veí de Montornès del Vallès morís ofegat de matinada en quedar atrapat al garatge de casa seva, ahir per la tarda els equips d'emergències van informar de que s'havia trobat el cos sense vida d'un home a l'interior del seu vehicle en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord C352 de les Franqueses del Vallès. La trista troballa l'ha fet el personal d'una de les empreses que feia tasques de bombeig i retirada d'aigua a la zona, essent aquest indret un dels més afectats per aquest últim episodi de pluges torrencials. Ara mateix, la persona trobada sense vida està pendent d'identificació oficial i la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. No obstant, la policia ha informat que res apunta a que el fet es tracti d'una mort criminal. Dins de l'última hora dels efectes del temporal, també hem de recordar que els bombers de la Generalitat mantenen encara avui dijous un ampli dispositiu de recerca volcat en trobar un menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers a la zona del pavelló olímpic d'handbol, també el dia de les inundacions.
2: Doncs hem donat continuïtat al servei que venim portant amb aquests darrers dies. Està pràcticament focalitzat en dos àmbits de treball. Un, la recerca del menor, i l'altre, doncs, restablir la normalitat, ajudar a neteja de vies, treure aigua, repassar talussos, també la nostra unitat d'arquitectes, doncs, bueno, tota l'estabilitat estructural que pugui comportar qualsevol dubte de qualsevol esquerda, qualsevol esborany, doncs revisar-ho per garantir la màxima seguretat.
1: Es tracta de Rami, un nen de 12 anys que, segons l'anunci de Mossos d'Esquadra, respon a la descripció de 1,73 metres d'alçada, constitució grossa, pell morena, cabells arrissats i anava vestit amb una samarreta turquesa i uns pantalons curts esportius de color taronja.
2: La recerca l'estem... Bueno, tenim el mateix dispositiu que del primer moment. El que estem fent a la recerca és ampliar zona, és a dir, és una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat cap a la zona fins al nord, a Llerona, Corró de Vall, cap a l'est estem tirant cap a la zona també de Lliçà d'Amunt, i cap al sud hem arribat a la part nord de Montmeló, nord de Montornès, i cap a la zona est fins a la part de l'organització de la Roca i també el mateix municipi de la Roca.
1: Així que, Ona, seguirem amatents a qualsevol novetat que es derivi d'aquests casos i, en qualsevol cas, us mantindrem informats amb la màxima celeritat.
0: Doncs seguim amb successos perquè operació conjunta entre la policia local de Bigues i Riells del Fai i la de Santa Eulàlia, la detenció de dues persones com a presumptes autores d'un robatori conegut amb el nom del mètode de la sembra, Laia de Déu, una codinenca.
3: Doncs sí, es tracta d'una tècnica de distracció. Els lladres fan creure a la víctima que se li ha caigut un objecte a terra i aprofiten aquest descuit per prendre la bossa de mà o altres objectes de valor. Els fets es van iniciar a Santa Eulàlia de Ronçana quan els sospitosos van cometre el robatori i van intentar fugir ràpidament en vehicle direcció Bigues i Riells del FAI. La clau de l'actuació va ser la rapidesa d'un testimoni que va presenciar els fets. I és que aquest avís va permetre activar immediatament un dispositiu policial coordinat entre les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia i els Mossos d'Esquadra. Escoltem a Pedro Parra, cap de la policia local de Bigues i Riells del FAI.
4: Hi ha una persona que veu com està robant fent el tipus d'aquest de robatori. I què fa? Ràpidament trucant a la policia i s'informen de com va vestir, del cotxe que surt a la fugida, les dades del cotxe. És el ciutadà el que dona com és el cotxe, el model, el color... I clar, la policia local de Santa Eulàlia ràpidament fa l'avís a Bigues també i surt darrere a veure si poden enganxar-lo.
3: Els agents van aconseguir interceptar un dels individus a l'interior d'un vehicle a Bigues i Riells, on es va poder recuperar la bossa de mà sostreta. Paral·lelament, el segon sospitós va ser localitzat i detingut quan intentava fugir a peu. Tots els detinguts acumulen antecedents per delictes de característiques similars i, de fet, un d'ells ja li constava una ordre de detenció en vigor. Aquesta actuació s'emmarca en l'operatiu de prevenció i vigilància activat fa uns mesos a la regió per combatre els robatoris i les estafes. A més, des dels cossos policials insisteixen que la col·laboració ciutadana és una peça clau en aquest tipus de dispositius i recorden la importància d'avisar la policia davant de qualsevol comportament o situació sospitosa per poder actuar amb rapidesa.
0: Seguim amb successos perquè els Mossos detenen dos homes per robar la caixa de llum i almoines al monestir de Santa Maria de Ripoll, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El passat 2 d'octubre, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir dos homes de 23 i 53 anys, respectivament, com a presumptes autors de delictes de furt. El primer robatori s'hauria produït el 25 d'agost, que també va ser denunciat pels responsables del centre religiós a l'oficina d'atenció a la ciutadania de la mateixa localitat. Dos homes van accedir al monestir obert al públic i van arrencar la caixa de control d'il·luminació de pagament situada a la capella de Sant Eudald. Es tracta de la caixa de la llum que s'activa per obtenir una il·luminació addicional que en aquell moment contenia entre 75 i 150 euros que també es van emportar. L'aparell sostret té un valor d'uns 450 euros. A part dels diners de la reposició i la instal·lació, de manera que el valor d'un de nou i el muntatge corresponent oscil·la entre els 1.000 i els 1.500 euros. El 20 de setembre, l'home de 23 anys va tornar a entrar al monestir i es va emportar la caixa d'almoines de la capella del Santíssim. Els agents de la unitat d'investigació que es van fer càrrec de la investigació dels furts juntament amb la Unitat de Seguretat Ciutadana en van detenir els presumptes autors el passat divendres. Els arrestats, un dels quals amb antecedents múltiples, estan pendents que els citin davant l'autoritat judicial de Ripoll.
0: I el ple de Vic va acordar dilluns al vespre replantejar-se la mobilitat de la ronda Camprodon. Els socialistes i Som Identitaris van presentar dues mocions davant un estudi i el govern els va contestar que ja s'està fent. Andreu Jiménez, del 9FM.
6: Els problemes de mobilitat de la ronda de Camprodon a Vic van arribar al ple d'aquest dilluns. Dues mocions presentades pel PSC i el grup de Som Identitaris van comptar amb prou suport per tirar endavant i que el govern municipal es comprometés a replantejar-se la configuració del traçat i, per tant, del trànsit rodat a la zona. Sentim a Josep Pou, del PSC, i per altra banda Josep Anglada, de Som Identitaris.
7: No volem fer càtedra ni oferir solucions màgiques ni imposar tampoc solucions, però sí que volem que es mogui aquest tema, que es facin estudis i que es plantegin solucions.
8: No demanem avui eliminar els carrils bici, no demanem avui recuperar immediatament els dos sentits de circulació. El que demanem és molt senzill, fer un estudi integral de la ronda Francesc Camprodon i el seu entorn.
6: La majoria dels partits ho van veure amb bons ulls, com Esquerra, que va mostrar-se a favor d'estudiar totes les alternatives possibles. Maria Balasch, d'Esquerra Republicana.
9: I per això creiem que és positiu estudiar les diferents alternatives, disposar de dades objectives i escoltar també els veïns, els comerciants i les persones que utilitzen diàriament aquestes vies, com poden ser els serveis bàsics, ambulàncies, bombers, que ara també es troben problemes amb el Jaume Primer.
6: La regidora no escrita, Elisenda Carrera, per la seva banda, també hi va donar suport. Va alertar, però, que qualsevol canvi la ronda pot repercutir en la resta de la mobilitat de la ciutat. Des de la CUP, que van votar-hi en contra, van ser crítics. Sentim Arnau Coma Joan, de la CUP.
10: Demanen estudiar millores, però només assenyalen el carril bici de la ronda Camprodon, que té la configuració lògica que ha de tenir, vorera, carril bici, cotxes de forma simètrica, de més vulnerable a menys vulnerable.
6: Els comuns es van abstenir i van demanar anar més enllà, no només a centrar-se en la ronda Camprodon, sinó treballar en un canvi de model de la mobilitat. El regidor de mobilitat, Guillem Membrives, va remarcar que l'estudi que demanen alguns grups ja està fet i permetrà valorar també com encara el projecte del Puig del Jueu. Va avançar que incrementar la capacitat de les vies no és la solució.
11: Un carril més no reparteix millor el trànsit. Incrementa la capacitat de la via, atrau nous cotxes i aquests cotxes donen més pressió al següent encreuament. I la ronda té un problema particular, que té colls d'ampolla als dos extrems.
6: El regidor no va acceptar la proposta dels socialistes de reduir el temps de la prova pilot del carrer Jaume I, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: I l'Ajuntament de Mollà haurà de repetir el ple municipal on es va fer l'aprovació inicial de la modificació urbanística que ha de permetre la regularització del polígon industrial del Prat. El projecte contempla la construcció de la planta de biogàs i també l'ampliació de l'escorxador Laio.
3: El vot telemàtic de dos dels regidors favorables a la proposta provoca que s'hagi de repetir el ple perquè no es complien els requisits de la llei municipal i de règim municipal que fixa els motius pel vot telemàtic en un ple. Divendres a les 8 del matí es farà un ple extraordinari on es farà una nova declaració d'ineficiència del ple del passat 26 d'agost i es convocarà una nova data pel ple municipal. Tot i que la votació del punt de la regularització del polígon del Prat tot apunta que acabarà de la mateixa manera amb l'aprovació inicial gràcies a la majoria absoluta d'Ara Mollà, això suposa que s'endarrereix tot el tràmit per a la regularització del polígon perquè s'haurà de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per presentar al·legacions del projecte.
0: I també comencen les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses en el tram de connexió amb la Nacional 260. Isaac.
5: La setmana passada van començar les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació duta a terme per l'empresa Josep Vilanova S.A. té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. Uns treballs que no haurien de durar massa. Sentim l'alcalde de la vila, Ramon Roquer.
12: És una obra relativament ràpida perquè és un carrer que no és molt llarg, però tot i així hi ha feina. Jo conto que en 2-3 mesos el carrer hauria d'estar acabat. A fer una mica l'objectiu és dir, mirem a veure si a final d'any està acabat. Jo crec que és una mica agosarat parlar de final d'any, però hem de mirar que no s'allargui per tots, per les molèsties que genera, per la necessitat de que estigui acabat.
5: L'obra forma part del projecte més ampli de planificació del centre històric, juntament amb les actuacions que s'han fet els darrers 3 anys, com la de la plaça Claver, els 4 jardins, el passeig Comte Guifré i el carrer fins al pont de la Plana. Sentim la

0: i donant fins ara a les hores que no hi ha càrrega i descàrrega. Per tant, aquest servei al carrer l'ha de seguir donant, per això era important que la part central del carrer sigui una part dura.
1: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat. També s'han retirat els arbres existents i s'implantaran de nous que siguin més adequats a les característiques i dimensions de l'espai. L'Ajuntament ja pensa en la renovació de més carrers com el Jussà o el Pere Rovira.
2: El canvi climàtic és un fet que es pot constatar amb les inundacions que hi ha hagut els darrers dies a les comarques properes. Precisament Manlleu és la seu de la tercera reunió plenària del Consorci Europeu Rehabs, que pretén plantejar mesures per reduir els efectes de futures inundacions, incendis o onades de calor. Andreu.
3: Per prevenir i anticipar-se situacions que poden ser cada vegada més freqüents, com inundacions, incendis forestals i les onades de calor. Són els objectius del projecte europeu Rehabs, al qual participa Manlleu. La ciutat osonenca acull una de les trobades amb una quarantena d'experts de 12 països europeus. Sentim a l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, i la directora d'innovació de Veolia a Catalunya, Desiree Marín.
4: Es tracta d'aprendre molt més de com gestionar emergències com aquestes, de veure què podem fer com a Manlleu per preveure situacions com aquestes i que això no es pugui produir aquí o almenys els riscos siguin molt més controlats.
5: Cada vegada aquests fenòmens extrems doncs, succeeixen de forma més recurrent, no? I més virulenta potser. Ens hem de preparar per poder anticipar-nos i poder ser més resilients, no? Més, i que aquests efectes doncs, siguin menors al final cap a la ciutadania.
3: El projecte es desenvolupa conjuntament amb localitats de Portugal, Grècia i Lituània. Així, Manlleu es converteix també en un laboratori europeu per dissenyar solucions. El primer any de feina s'han identificat reptes i ara ja es treballa amb solucions a mitjà i llarg termini. Beniamino Russo, subdirector de l'Institut Foment de la Universitat Politècnica de Catalunya.
6: Com novetats, innovació d'aquesta solució, estem incorporant informació climàtica de projeccions del futur. Doncs aquests models serviran per preveure, per exemple, en el cas de la sequera, la intensitat, la freqüència i la magnitud de les sequeres en el futur, fins al 2100. I per les inundacions una mica el mateix.
3: Per respondre a les necessitats, el programa ja preveu aplicar a Manlleu dues plataformes digitals pioneres, una per la supervisió intel·ligent del sistema d'abastament d'aigua, enfocada a la gestió preventiva d'episodis de sequera i escassetat, i l'altra, un sistema d'alerta primerenca i gestió d'emergències multirisc. El projecte, que té una durada de 4 anys, ha de plantejar accions que serviran per planificar millor les inversions i infraestructures per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
2: I Cardedeu, malgrat els aiguats, ha pogut celebrar aquest cap de setmana 20 anys de la primera trobada modernista, Enric.
7: Així és, Ona, i és que aquesta és una festa que va néixer amb la voluntat de difondre d'una manera amena el patrimoni històric i arquitectònic modernista i noucentista de Cardedeu i recordar que el municipi es va convertir en un dels escenaris predilectes de l'estiuet barceloní. Escoltem a Marta Núñez Camprubí, responsable del museu.
8: Doncs mira, aquest any fem una presentació, fins ara fèiem una xerrada el primer dia, però aquest any fem una presentació amb una lectura de poesies modernistes i, a més, acabem amb un concert de bas i vents. Tot aquest xivarri que se sent ara és perquè precisament aquest any ens està plovent i hem hagut de reubicar-ho tot al museu. Ho volíem fer a la plaça, que no s'havia fet mai, aquesta obertura de trobada, fer-la directament a la plaça, però bé, ens aixopluguem, però no deixem de fer res.
7: Tot i que la gran majoria d'actes del cap de setmana s'han hagut de suspendre degut al temporal, tant divendres com dissabte al matí es van poder tirar endavant les activitats programades per la Diada, una de les celebracions més importants del municipi. I és que entitats com la Companyia de Teatre Art Escena Social o la Xarxa de Comerç de Cardedeu, juntament al Museu de Cardedeu i l'Ajuntament, treballen en xarxa durant mesos per tirar endavant un cap de setmana com aquest. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu.
9: Com moltes de les coses que passen a Cardedeu, aquest tipus d'activitats són activitats corals, o intervenen molta gent diferent del poble i que suposa una activitat que va des del teatre fins a la música, fins a viure en els carrers, el que va suposar aquella època de primers de segle XX, un Cardedeu doncs, esplendorós i amb una arquitectura modernista que la fa una ciutat, diguem, un poble distingit.
7: una proposta per infants amb jocs d'abans, la presentació oficial de la Diada, el concert de bars i vents o les visites llampec de dissabte al matí es van poder celebrar amb relativa normalitat fins a l'inici del temporal. Les pluges, però, van fer impossible celebrar la majoria de les activitats d'una de les edicions més esperades d'aquesta Diada.

0: Per nosaltres és tot un èxit, no? Perquè d'un equip tan petitó, d'un museu local, haver viscut 20 anys de trobada modernista, pensem que és important perquè hem anat, mica en mica, fent una difusió del que és el modernisme, el modernisme Cardedeu, i a més ho hem treballat molt amb entitats locals, amb l'entitat Art Escena, amb la xarxa de comerç local, amb col·laboradors, músics, artistes d'aquí de Cardedeu, que doncs és com una festa molt nostra.
1: Així doncs, el museu té previst tornar a programar moltes d'aquestes activitats que han quedat suspeses de cara als propers mesos, amb l'objectiu de poder celebrar com cal, tot i que sigui de manera interrompuda, els 20 anys d'aquesta festa que ens transporta a l'esplendor de Cardedeu del 1900.
2: I seguim parlant de modernisme perquè motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Vic ha preparat una extensa programació d'activitats per recordar el pas de l'arquitecte per la ciutat Andreu.
3: La primavera de l'any 2010, durant 3 setmanes, 1910, durant 3 setmanes Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la casa Rocafiguera per recuperar-se d'uns mals. Aquest segon, l'escassa documentació que hi ha del moment, va ser un dels pocs contactes de l'eminent arquitecte amb la capital osonenca. Va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer per encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces a 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornejaments de forja. Les escultures, però, no van ser ben rebudes per part dels veïns de la zona. Anna Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
4: Van generar molta controvèrsia. Hi havia gent que li agradaven molt els fanals i molta altra gent que no els entenia, que no els agradava i que tampoc van saber valorar en el seu moment doncs, la importància que més endavant va tenir l'obra de Gaudí. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, amb l'equip de turisme, vam pensar què és el que volem, no? Què és el que volem els vigatans i també la gent que ens ve a visitar. Doncs poder veure com eren aquests fanals de Gaudí davant doncs, de la impossibilitat de poder-los reconstruir. Vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
3: A banda de tornar a mirar a través de la realitat augmentada dels fanals, s'ha confeccionat una extensa programació d'activitats. La primera, una conferència per entendre el vincle de l'arquitecte amb Vic.
5: Que ens farà en Jordi Faulí, l'arquitecte de la Sagrada Família. Vam anar a veure'l fa uns mesos i vam acordar que estaria molt bé que pogués venir a fer una xerrada de la relació de Gaudí amb Vic.
3: Quan acabi la conferència prevista per divendres 16 d'octubre a la sala de la columna, es descobrirà una placa commemorativa a la Casa Rocafiguera. Aquest mateix dia també s'inaugurarà l'exposició Modernisme a Vic en Gaudí. De mostres n'hi haurà d'altres, com també xerrades i tallers.
2: I l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana ha acollit la presentació d'Iberia, el tercer llibre de geografia d'Estrabó, Enric Rubió.
1: Així és, Ona. De fet, ho feia en un acte format conversa entre el traductor d'aquesta mateixa obra al català, Xavier Biosca, i el cardedeuenc Ramon Monton, també traductor, que va rebre el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2026 pel llibre Josep i els seus germans, Les històries de Jacob, de Thomas Mann. L'objectiu, explicar el procés de traducció de l'obra antiga al català. I és que Ibèria és el títol que va donar Estrabó al llibre tercer de la geografia, la seva obra geogràfico-etnogràfica, en la qual s'expliquen els coneixements que tenien els grecs sobre la península ibèrica. Aspectes com les ciutats, els temples, els rius principals i també les riqueses, i el comerç i les característiques de cada contrada. Aquesta obra de Desiària Editorial ha trobat la seva traducció al català de la mà del filòleg i traductor Xavier Biosca, que assegura que una de les coses més complicades ha estat trobar el registre.
6: Una obra escrita 2.000 anys abans, actualitzar-la sense que hi hagués un referent en català, perquè no hi ha hagut, en aquest cas, la traducció d'Estrabó, és la primera que es fa en llengua catalana, i això té una dificultat afegida, perquè també no tens cap referent. Aleshores, saber trobar potser el registre adequat, això és una mica complicat, no? I és el que m'ha no dic tant sorprendre com és el que m'ha costat més a l'hora de fer la traducció.
1: La presentació del llibre, que ha tingut lloc a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, ha estat en format conversa, moderat per Gemma Pous, entre Biosca i el traductor cardedeuenc Ramon Monton, com bé apuntàvem.
7: Va ser doncs una gran il·lusió, un reconeixement per mi, per la feina i per també pels editors que es van atrevir a publicar una obra tan, tan important i per l'obra mateixa doncs, que tingués més difusió la traducció en català de Thomas Mann.
1: La conversa s'ha centrat en el procés de traducció de l'obra antiga al català i de la importància que té poder accedir a títols clàssics en la nostra llengua.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
8: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
9: Hola, bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Avui, canvi de situació meteorològica. Està entrant vent del nord i aquest vent del nord és el responsable de la baixada de temperatures que hem tingut aquesta nit. Atenció a les mínimes. Ha fet fred, per sota dels 5 graus a moltes zones del Pirineu i per sota dels 10 graus a moltes zones de l'interior. Jo crec que és una de les matinades, la matinada més freda, segur, des que ha començat aquest mes d'octubre. I és que és això, tenim un canvi de temps meteorològic, tenim aquest vent de nord que ha entrat i farà dues coses, la baixada de temperatures i que la inseguretat, les tempestes s'acabin. Després de molts dies, de molta aigua, de temps insegur, tindrem un temps molt més tranquil i un temps més assolellat els pròxims dies. Però avui encara serà l'últim dia que tindrem una mica d'inestabilitat. Sobretot a la tarda i sobretot cap a la zona del prelitoral. El vent de nord toparà amb una mica de vent humit del Mediterrani i farà que creixin algunes tempestes, sobretot això, cap a la zona del prelitoral i, com a molt, fins al Moianès. Cap al Vallès i Moianès, a la tarda hi pot haver alguna petita precipitació. Tempestes que no tindran res a veure ja amb la dels últims dies. Seran molt més petites, molt menys importants que les grans tempestes que hem tingut l'última setmana. A la resta del territori, més sol i unes temperatures força més baixes. Els costarà passar dels 22-23 graus de màximes. Notarà aquesta entrada de vent de nord i també el vent que es notarà bastant a les zones més altes de la Transversal, de Montseny i sobretot el Pirineu. Bufarà una mica fora d'aquestes zones, una mica de precaució amb aquest vent que fa molts dies que no bufa aquest vent de nord i que avui bufarà una mica fort. I ja està, fins aquí l'Espai del Temps, un dia d'una mica d'estabilitat encara al peritoral, sola resta, però ja dic, l'últim dia d'aquesta inestabilitat. Moltes gràcies, adeu.
8: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia ferroviària de l'R3.
3: Que hi ha servei ferroviari entre la Garriga i la Tor de Querol. Per tant, tota la línia funciona, la que està disponible via el tren, i també, evidentment, hi ha el servei alternatiu entre Ripoll i Puigcerdà d'autobús, que això el manté l'oferta des de Renfe, i bé, doncs això demostra que les vies són segures, per tant, avui els maquinistes, doncs, almenys els de la R3, s'han pujat al vagó i aquest tram des de Ripoll fins a la Tor de Querol, doncs, hi ha servei disponible.
2: I no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a les carreteres,
3: Les carreteres, destacar normalitat, evidentment que allà baixant a Barcelona, a la zona de Lliçà, doncs ja les hi ha avisada que talla un carrer, però que això ho sabem ja des de dilluns, però res més.
2: Per tant, normalitat al servei de l'R3 i també a les nostres carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
3: Fins ara, bona.
2: Nosaltres, 3 minuts i tornem. Fins ara.
10: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
11: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits. A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
12: Llibres, papereria i regals.
11: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
13: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
14: Què hi has trobat aquí, tan a prop nostre?
13: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, al mirador del Puigsacalm.
14: Ah, sí? Què té d'especial?
13: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gers.
14: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
13: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
14: I com s'hi pot contactar?
13: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El mirador del Puigsacalm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
11: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
15: Vols donar un nou aire als teus espais?
11: A Pintures Osona som especialistes en pintura d'interiors, exteriors i façanes, pàrquings i reparació de tot tipus de superfícies amb acabats professionals i de qualitat.
15: També fem treballs de pintura en via pública i pintura industrial. No dubtes en demanar pressupost.
11: Pintures Osona. Fem fàcil el canvi que necessites.
15: Visita la nostra web pinturesosona.cat.
16: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
17: Això va en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9 FM.
18: Anuncia't al 9 FM.
19: La ràdio de casa. 93-889-4949.
18: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9 FM.
19: La publicitat més eficaç.
10: El 9 FM. El nou so d'Osona.
20: Territori 17.
2: Són 2:15 i, per tant, és moment per l'entrevista.

0: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Camp de Bànol acollirà la 6a edició de la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, el Ferro i l'Aigua, que se celebra cada 2 anys al municipi. Isaac Muntades, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona. I per parlar de la Bienal del Metall, ens acompanya l'alcalde de Camp de Bànol, l'Oriol Lázaro, que ens donarà tots els detalls d'aquesta fira vinculada al món del metall. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per acompanyar-nos al Territori 17 aquest matí. No sentim a l'alcalde.
2: Bon dia.
1: Ara sí, perfecte.
2: Ara sí, disculpeu.
1: Alcalde, per començar, quina és la relació de Camp de Bànol amb el ferro, el foc i l'aigua? Perquè sí que el patrimoni i el llegat històric del municipi li deu molt aquests tres elements, no?
2: Absolutament. El ferro, perquè és el mineral a través del qual va créixer la població, és a partir d'aquest mineral comencen els treballs de la forja, inicialment els famosos clavataires de Camp de Bànol, però aquest ferro, sense el foc, no el pots treballar, l'has de poder fondre, l'has de poder que sigui manejable, que li puguis donar formes, i després l'aigua. L'aigua amb un doble sentit, perquè la forja catalana va ser pionera, va ser els primers que van incorporar el corrent d'aire fred que provoca una caiguda d'aigua per tal de trempar el ferro, i alhora també per refredar eines i per refredar les peces que es treballaven. Per tant, un vincle directe en el creixement, en les arrels del nostre poble.
0: I què hi trobarem? On estarà ubicat també l'espai firal? No sé si ens pots avançar quantes parades i també de quin tipus vindran aquí a Camp de Bànol.
2: Sí, home, aquest any tindrem 46 parades, que no són poques, déu-n'hi-do. D'aquestes parades tindrem de molts tipus. Hi haurà oficis artesans, hi haurà també algunes food trucks, evidentment, per qui vulgui alimentar-se una miqueta mentre va badant amb aquestes parades d'artesans, però també hi haurà alguna d'artesans del ferro, com no pot ser d'una altra manera, però sobretot que penso que el caire diferent, l'evolució, el pas endavant que fem, és que donem un espai perquè les empreses del poble expliquin què fan en el sector del metall, quins productes, quines feines s'estan fent i que a més això ho lliguem amb que fem una primera jornada, encetem fent una jornada per estudiants. Aquest any hem convocat a les 4 empreses més importants que tenim a Camp de Bànol perquè vinguin persones de la seva plantilla a explicar-nos-ho, com estan situades en el mercat, quin tipus de materials i de productes estan creant i, per l'altra banda, quin tipus de professionals manquen i quines feines es poden desenvolupar dins d'aquestes empreses. I això ho fem amb estudiants. Per què? Doncs perquè vegin que a la nostra comarca hi ha possibilitats de feina i que a la nostra comarca no només són feines brutes com podien ser abans i dures, no? La forja, la metal·lúrgia, sinó que són feines de molts tipus que poden anar fins i tot a fer anar la intel·ligència artificial per tal de millorar la producció d'una gran empresa.
1: La inauguració, alcalde, serà, si no tinc mal entesa, aquest divendres. Què faran aquest any per inaugurar la fira?
2: Sí, la inauguració la fem el divendres a les 6 de la tarda. De fet, a les 5 fem una inauguració de l'exposició de pessebres que tenim al poble mateix. I a les 6 fem la inauguració allà davant de l'Ajuntament, que és l'espai on estarà concentrat tot l'espai firal. I farem una inauguració conjunta amb Camp de Bànol Comerç, perquè tot això i altres coses ho estem fent de la mà dels comerciants de Camp de Bànol, que gràcies a ells estem agafant doncs, molta empenta i entre els ajuntaments i comerciants estem creant aquestes propostes que el que fan és aportar dinamització, cultura i entreteniment a la població. Estem dinamitzant molt bé Camp de Bànol anant de la mà d'ells dos. Per tant, aquesta inauguració el que volem és, escenificar aquesta molt bona entesa que tenim i gràcies a la qual estem podent empènyer aquests projectes tan xulos, però per l'altra banda, el que escenifiquem és allò que m'heu fet, la pregunta que m'heu fet al començar, els elements. Doncs hi haurà una petita presentació, una petita escenificació de com aquests elements interactuen entre ells. No vull avançar més perquè hi hagi una mica de sorpresa en el moment de fer la inauguració.
0: També cal destacar l'obertura al públic d'aquests dies del centre Pirfer, del ferro i també de l'aigua. Què hi podran veure els visitants que vulguin visitar el centre?
2: Sí, bé, el centre Pirifèria és un centre que es va fer amb un projecte europeu que es deia Pirifèria, justament, que vol dir Pirineu del Ferro, i en aquest centre hi tenim exposada, sobretot, el que és l'evolució del treball del ferro des de l'inici fins al moment en què entrava la forja o la farga, al principi de tot, quan va arribar la família Casanova i va començar a industrialitzar aquest treball del ferro. Per tant, hi trobarem mostres més de la forja artesanal, no, de peces que es feien picant a mà, i trobarem un cap de martinet, i trobarem claus dels famosos clavetaires de Campdevànol. Allà t'hi explica molt aquestes arrels, aquest vincle de com el ferro es va anar arrelant a Campdevànol i com a partir d'aquí va anar creixent el poble. I es fa el molí gros perquè allà era un lloc on l'aigua tenia una font importància cabdal en totes les activitats que s'hi van generar.
1: De fet, hi ha una ruta de l'aigua i el ferro per Campdevànol que es pot visitar, que té diferents punts, que un doncs és el molí gros. En aquest cas, alcalde, també. Tindrem demostracions de forjadors d'arreu de Catalunya, no? Que això també és una cosa habitual que trobem cada any.
2: Això, mira, hem tornat a entrar en un altre projecte europeu, que en aquest cas es diu Pirfer, però es diu Pirfer Plus, perquè anem una mica més enllà. I això per què ho comento? Doncs perquè, clar, som moltes poblacions, en aquest cas som 10 poblacions del Pirineu que ens hem ajuntat per fer projectes conjunts. Tots ells tenen i tenim arrels amb la forja i bastants d'ells fan exposicions biennals de la forja. Doncs nosaltres tenim una particularitat que ens diferencia de tots ells, que és que tenim la indústria del metall encara viva, vigent i amb molta força a casa nostra. I, per tant, el que farem és destacar aquesta diferència, ja que, per exemple, Arles, que és un dels socis, i fan una biennal amb més de 200 forjadors cada any, que això és jo diria que és la fira o la trobada més gran que es fa a Europa de forjadors, doncs no hem d'anar a copiar o a rivalitzar amb això, sinó que el que haurem de fer, el que volem fer, és anar a complementar-ho. Tindrem mostra de forja? Sí. Hi haurà algun artesà de la forja, però aquest any volem donar-li aquesta nova orientació i explicar que el ferro per nosaltres no es va quedar amb la forja, perquè, de fet, a casa nostra, a Campdevànol, vull dir, no ens queda cap forjador que s'hi dediqui. Sí que a la comarca en podem trobar un parell, però a casa nostra, a Campdevànol, no en tenim, i, per tant, el que sí que tenim són indústries que, a més, són indústries que estan creixent, o sigui, que estan expandint la seva capacitat de producció i que exporten arreu del món. Per tant, crec que això ho hem de saber explicar perquè és molt important. I fan peces que ens podem quedar parats. Aleshores, el que estem preparant és aquesta petita exposició de com estem ara mateix a Campdevànol treballant amb el metall, amb les empreses més grans, perquè tenim, a més, tenim tallers que fan coses més petitones o que fan complements a aquestes empreses. Doncs el que hem anat és a buscar allò que sorprendrà una mica a tots plegats, de dir, caram, i això ho fem des de Campdevànol? Doncs sí, això es fa des del Ripollès. O sigui, tenim una comarca que viu del metall. Per tant, això s'ha d'explicar. I com ho explicarem? Doncs posant aquestes carpes i aquestes parades de les empreses perquè ens expliquin, que ens ensenyin, que ens mostrin com estem encara treballant i influint en el món del metall.
0: I també, a part del metall, un dels elements importants és el foc. Entenc que també els espectacles de foc seran molt rellevants a aquesta edició. Quins tindrem?
2: Sí, exacte. El foc és aquest company de viatge que té el ferro, que és imprescindible, i, per tant, li volem donar un protagonisme. I ja recordo que l'anterior biennal vam fer un correfocs. Doncs aquest any mantenim l'aposta perquè va ser maco, i és una manera de que el foc formi part una mica d'entre nosaltres amb un toc festiu, no? amb un toc d'oci, de passar-ho bé, de jugar una miqueta amb el foc, sempre amb precaució. Per tant, portem uns professionals, que són els Diables de Piera, a que ens facin un correfocs. Però previ a això, tindrem la sort de poder comptar amb una artista local, que és la Ruth Rigat, que ens ve amb la seva companyia, que és la companyia de Dracònia, i ens faran el seu espectacle Arcana, que és un espectacle de foc. Però és un molt bon espectacle. Per tant, el dissabte al vespre tindrem l'espectacle aquest d'Arcana, que el farem darrere del centre cívic, i quan acabi l'espectacle, donen el relleu, li passen, traspassen el foc, li donen el relleu en els Diables de Piera i farem aquest correfoc. Per tant, el foc, protagonista també de la nostra Bienal.
1: I la música, que serà un altre dels protagonistes, i també atraccions i activitats pels més petits, no, alcalde? Vull dir, tenim de tot en aquesta
2: exacte. Guerra. Aquí hem volgut enfocar-ho a totes les generacions, no? Podrem tenir des d'una bona fira d'artesans perquè tothom pugui passejar i admirar la tasca d'aquests artesans. Tindrem una mica de menjar perquè tothom pugui hidratar-se i alimentar-se com toca. Però, a més, tenim tallers per nens petits, tindrem fins i tot algunes atraccions de fusta gegants, tindrem atraccions, concretament els 3 dies allà, instal·lades a la plaça de la Mainada, i també tindrem tot aquest centre firal que ens oferirà aquest recorregut. I amb aquesta especial mirada cap a l'oportunitat que és tenir aquestes indústries a casa. Per tant, els joves, aquests adolescents i joves que o bé estan pensant què seré de gran o bé estan buscant com tenir una sortida professional avui en dia, els hi estarem obrint una mica la mira de dir, nois, això està aquí, a casa, i necessiten persones que puguin treballar-hi. Penso que és interessant destacar aquest punt perquè no és només una fira, no és només una distracció, no és tan sols venir a passar-ho bé, sinó que té aquest punt d'informació útil i vàlida per a tota la població.
1: Per acabar, alcalde, no volia deixar l'entrevista sense parlar d'aquests murals, d'aquests 12 murals, no? 12 i algun més que ja hi havia també, que tindran un protagonisme especial perquè estan basats també en la indústria metal·lúrgica, no?
2: Sí, això va ser un projecte que també anava enfocat en voler explicar d'on venim, val? I lligarà molt bé amb aquesta Bienal, perquè aquesta Bienal agafa el relleu i diu, val, venim d'aquí, però anem cap allà, no? On som i cap on anem? Mm-hmm. Aleshores, el que sí hem programat són un parell de visites guiades als murals per explicar, per fer tot el recorregut d'aquests 12 murals que ens expliquen el nostre passat, des d'on venim, i arriba l'últim mural que diu, i cap on anem, no? I això, diguem que enllaça molt bé amb el que ens trobarem en el recinte firal. I tot això que hem explicat penso que és molt maco perquè fa que expliquem d'on venim, qui som i cap on anem.
1: Deixarem que la gent els vegi, que s'apunti les visites, i si no, doncs al barri de l'estació gairebé totes les façanes els podreu veure, que són espectaculars aquests 12 murals. Alcalde Oriol Lázaro, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17. Que vagi molt bé la Bienal del Metall, que ja serà doncs, a partir de demà i fins diumenge, en aquest cap de setmana llarg, que també doncs, això segurament ajudarà que més gent vingui cap al Ripollès. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Bueno, gràcies a vosaltres. Ens veiem aquest cap de setmana. Merci.
1: Gràcies. Adéu. Bon dia.
0: Són 9:45 al Territori 17. Què acabem de sentir?

0: veritat que he vist mirades còmplices i dic, a veure què em preparen, perquè és que la veritat que no sé què em posareu mai per aquí, però avui ha estat molt ben buscada, Guillem Sánchez,
1: i
0: bon dia.
1: I després ve la tercera. Clar, home.
0: És molt bona, com les oques van al camp.
1: Com els concerts, després del primer vindrà el segon... Després del segon, el tercer...
0: I després del quart, que vaig jo, es quedarà sense veu.
1: Correcte,
0: espero,
1: però bé,
0: no.
1: Són les coses que hi ha.
2: És lo que hay.
1: Correcte.
2: Sí, sí, sí. Que, com deia Koeman, és lo que hay.
1: T'has d'aguantar una miqueta. Bueno, va, anem a repassar algunes coses de la primera nit màgica de
0: d'Oques. La nit màgica de l'any, eh?
1: Per xarxes, va, per exemple, l'Anna, que ens diu... Comença l'operació evitar spoilers del concert d'Oques fins dissabte. Crec que és impossible, vull dir, no val la pena ni plantejar-s'ho, això, perquè... Bé, és que si no vol dir que no tens vida social, ni tens, no sé, doncs, ni tens amics, ni...
0: No, li he dit a l'Andreu, literalment. Estic intentant no menjar-me cap història.
1: Uf, malament.
0: Les que han penjat els meus companys d'Instagram, les
2: I
0: he
2: no
0: passat totes.
2: Les del grup
0: totes.
2: Del Nou TV no les has vist?
0: La teva no l'he vist, l'he passat.
2: Res, no
0: el Nou TV no ha entrat al grup per no mirar els vídeos.
1: Imagina't, va, en Roger també ens explica això. Diu, no miro cap story doc, es diu, ja m'ho trobaré demà. Bueno, doncs mira, intenta-ho, va, intenta-ho. Mira, aquest usuari ens defineix l'espectacle d'ahir d'aquesta manera. Ens diu, al concert d'Oques Grasses estic vivint una mescla impossible entre el Club Super 3 i el Casal Rock.
0: M'encanta.
2: Sí, clar, perquè feien allà dalt, ho foten allà a l'Estadi Olímpic, que és quan anaves a la festa.
1: Clar, venen aquells records de... Sí, i de grups adolescents, i de no sé, mira... Està bé, no?, aquella sensació.
0: Sí.
1: Va, i si això fos veritat, jo aniria a fer el que feia sempre. Ens diuen, he anat a fer un cafè i m'han regalat entrades pel concert d'Oques Grasses. Dic, sí, sí, clar,
0: ah,
1: només faltaria. Només faltaria.
0: Doncs anem a fer el cafè.
1: Allò de, vendo un cafè i regalo 4 entrades de Oques por 350 euros. Mare de Déu, mare de Déu. Va, què n'esperes tu del concert, Ona, per això?
0: Passar-m'ho bé, riure, plorar i tot.
1: Faràs un vídeo com aquests que llavors es posen a plorar quan s'acaba Oques i quan ja no... No?
0: Potser ho faig per al meu propi gaudi.
2: Faràs un bloques?
0: No faré res.
1: Vale, perfecte.
0: Intentaré gaudir-lo al màxim.
1: Va, setmana històrica per Oques i per altres coses, com el que ens destaca la Gemma, que ens diu... No som ni serem suficientment conscients de l'absolut privilegi de ser contemporanis a Messi i haver crescut amb ell. Tot això sí que és per plorar, eh? Això sí que és per plorar.
0: Clar, jo amb això sí que no soc tan empàtica, eh?
1: Ostres, les imatges del molt senyor
0: maco,
1: allà al camp
0: sí.
1: de futbol sí, i amb sí, espectacle de drons i tot. Pell de gallina, pell de gallina.
2: I la publicitat de les imatges dels drons, increïble.
1: Va, aquest missatge de l'Anna, tant de bo es pogués escriure cada dia. Ens diu, avui tot ha anat sospitosament bé. Cap aventurilla, cap imprevist, res de res. S'han alineat els planetes o què collons està passant? Bon dia, bon dijous, cabadous.
2: És que doncs... hi ha vida en altres planetes.
0: No, hi ha gent que li surt bé les coses i s'ha d'aplaudir.
1: Evidentment. I en canvi hi ha gent que la seva família a vegades li fa comentaris estranys, com el cas d'en Marc.
0: A veure.
1: Que ens diu, en menys de dues setmanes, la meva filla gran m'ha dit fa temps que penso que el meu pare és tonto, referint-se a ell, eh?
0: Sí.
1: I ma mare... Ets la típica persona que captaria una secta. Diu, ho estic intentant gestionar.
0: Mare meva.
1: Això jo crec que és una frase que s'ha dit molt, la de... Ets un perfil perfecte de persona que et captaria una secta.
0: Pot ser, pot ser. I Guillem, l'última per acabar.
1: Perfecte. Va, aquesta cosa. Aquesta pregunta que ens fa l'Albert i ens diu... Algú sap si ja es pot fer escudella?
0: Sí, es pot. Jo m'haig menjar el cap de setmana.
1: Uf, i no ens vas avisar?
0: No.
1: I no hi ha
0: us convidaré
1: tàper.
0: Un dia.
1: Perfecte.
0: Va,
1: no
0: Guillem,
1: dit, eh?
0: Et porto un tàper el
1: Vinga,
0: dilluns.
1: Vinga, va, perfecte. No, dilluns no.
0: Ai, no.
1: Dilluns no. Com s'ha fet venir bé, eh?
2: Sí, eh?
0: Te'l porto dilluns.
1: Com s'ha fet venir
0: perfecte.
1: Bé.
0: Perfecte.
1: Va,
0: Guillem, que vagi molt
1: dimarts.
0: Bé.
1: Adéu.
0: Adéu. I ara és moment per l'entrevista amb l'Enric Rubio.
3: El curs passat a Cardedeu, entre moltes altres coses, va estar marcat pel descontentament de les usuàries i treballadores del Gim 10, el gimnàs municipal de Cardedeu, degut a una falta del manteniment i una relació cada cop més complicada amb la gestió del mateix. El tema va ocupar diverses sessions plenàries i arrel del problema va néixer Salvem Gim 10, una comunitat d'usuàries que reclamen millores reals pel gimnàs. A finals d'estiu, l'Ajuntament va fer un comunicat que per anunciar que ja s'havien acabat les reformes que va prometre mesos abans. No obstant, aquestes no han agradat a una bona part de les usuàries. Així doncs, avui tenim amb nosaltres a tres membres d'aquesta comunitat d'usuàries que ens explicaran en quin punt es troba tot plegat. Benvingudes Sílvia Pla, Elisenda Simó i Vanessa Garcia. Com esteu?
4: Bé. De moment, bé.
3: Bueno, segurament podríem estar millor si no estaríem aquí, però ara ho explicarem. Anem pel principi perquè això no és pas cosa de quatre dies. A què i a quan ens hem de remuntar per anar a l'arrel del problema?
4: Ens hem de remuntar ja fa uns anys enrere, un parell, tres d'anys segurs, amb què ens trobem que el gimnàs comença de caure, perquè no es fa manteniment, no es fa neteja, marxa tot el monitoratge que hi havia des dels inicis, comença a marxar el monitoratge, hi ha una fuga de monitors, però senzillament perquè hi ha un problema d'entesa amb la direcció. I qualsevol queixa que, volia exposar mai era atesa per la direcció. Llavors, la decadència de tot el gimnàs, perquè no s'ha invertit durant molts anys, es va començar a fer palesa de manera molt important i al final vam començar a parlar entre els usuaris, a detectar tots els problemes que teníem tots i que eren reals, no era que la gent se'ls inventés, sinó que tot el que estava passant era del tot real, i vam decidir que havíem de fer alguna cosa, donat que la direcció no ens atenia. Doncs al final el responsable de l'Ajuntament és l'Ajuntament, el responsable final d'aquest gimnàs, i és on vam anar a petar, posant una instància, recollint signatures i demanant la millora de tot el que s'havia anat degradant.
3: Què us van comunicar des de l'Ajuntament i també des de la gestió del propi gimnàs? Què han comunicat? Quin és el seu parer?
4: No ens han comunicat res. Vam fer una visita conjunta amb la regidoria d'esports i altres membres del CDEU, del Consell d'Administració, juntament amb l'alcalde i amb el gerent del CDEU. Vam fer una visita conjunta per ensenyar-los com estava el gimnàs en aquell moment, totes les queixes que teníem, veure-ho in situ. Se'ns va dir que en 15 dies se'ns donava resposta, va anar passant el temps i encara estem esperant la resposta. La resposta ha estat... decidir tirar pel dret i fer unes millores, segons ells diuen, que no tenen res a veure amb el que s'havia demanat.
3: Aquí anava una mica, perquè l'any passat, quan la situació explicava que era insostenible, el govern municipal es va comprometre a fer les millores que calien. No obstant, s'ha començat temporada i sembla que aquestes no només no han solventat al parer de moltes usuàries les problemàtiques que hi havia, sinó que inclús en alguns casos pot haver-ho agreujat, no?
5: Sí, sí, les han agreujat i molt.
3: Vanessa, sí.
5: Hem passat de tenir dues aules per les classes dirigides, amb una capacitat per 50 persones, a tenir una aula per 20 persones. Llavors, a les tardes hi ha un problema. La gent no pot assistir a les classes dirigides. Què passa? Que hi ha gent de l'horari de tarda que vol venir al matí. Al matí s'omplen les classes, la gent es queda fora de les classes i la gent et diu per què pago un gimnàs en el qual no puc gaudir, no puc fer classes, no puc fer res, perquè no hi ha suficient aforo. I, bueno, aquest és el problema principal i la sensació que té la gent és que això ha sigut un càstig a les protestes.
3: Clar, perquè al llarg d'aquest estiu s'han fet unes reformes, han comunicat des de l'Ajuntament. Què s'ha fet exactament vosaltres com a usuàries, que ho viviu cada dia?
4: Sí.
3: Què s'ha fet?
4: El que s'ha fet és que des que vam anar nosaltres al ple el mes de gener, el que feia era la regidora d'esports juntament amb la Sara, que és la responsable d'esports de l'Ajuntament, la tècnica, venien aquí i anaven mirant quins problemes hi havia, quins problemes detectaven per veure com es podia millorar o no. Això és el que ens arribava que s'estava fent. Però el que feien era dir, cycling no hi va gent, poder que el cycling no interessa. És que no hi va gent perquè ja ens hem queixat que les bicicletes no funcionen, estan trencades i són les mateixes del primer dia.
5: A part de que no hi ha monitors preparats.
4: Exacte.
6: I a part que la sala de bici et mors de calor. Vull dir, jo he deixat de fer bici i prefereixo anar a córrer amb la bici fora que entrar al gimnàs a suar com una porca. Vull dir...
3: Clar, aquí hi ha un tema que m'interessa molt preguntar-vos especialment, del que fa Cara Màquines, i és que és el de la seguretat, perquè en un gimnàs hi ha moltes coses, molts elements susceptibles de ser perillosos, però encara més si no se'n fa un bon manteniment. Hi ha hagut o hi ha perill per les usuàries?
4: Sí, hi ha hagut perill per les usuàries, hi ha gent que ha patit lesions perquè se li ha trencat la màquina, i els han hagut de venir a buscar, a recollir, perquè s'han fet mal. I llavors és que no hi ha ningú que vigili la sala de màquines, no hi ha gent que estigui vigilant, que estigui controlant si s'utilitzen bé, si no s'utilitzen bé, si tens l'edat, si et faràs...
6: I ajudant.
4: I marcant unes pautes correctes de treball, perquè al final la gent no té per què saber... Per això vens al gimnàs.
3: Clar, perquè...
6: I sovint hi ha gent adulta, cansada, I què fan tot el jovent? Van a aquella persona
4: a
6: demanar-li que els hi faciliti. Què puc fer per fer això? Vull dir, no és just això. Ell, ell és un treball, un usuari com nosaltres. I ha de fer la feina que l'Ajuntament no, que l'empresa no està pagant.
5: I en aquest sentit també hi ha hagut problemes de gent que s'ha marejat a les classes i ha caigut rodona perquè no estan ben climatitzades.
4: I la resposta ha estat que, com que la classe està climatitzada, no es pot obrir una porta. Pam, la tanco. I la gent s'està marejant a dintre. Si no tens ben climatitzat l'espai, senyors, obrim la porta.
6: I quan diem suar, diem que et vagin rejant aigua de la cara. Eh? No, no és allò de, ai, tinc caloreta. No, és morir-se de calor. Mm.
3: Clar, davant de tot això, quins canvis concrets demaneu des d'aquesta comunitat d'usuàries que heu format?
4: Primer, que reverteixi el que han fet, perquè és el que explicava abans. Es van dedicar a mirar qui anava a les classes, quan, més o menys la gent, què feia, i el que van detectar és que s'ha apuntat moltíssima gent jove, molta canalla, que el que fan és anar a màquines, passar moltes hores a les màquines. Llavors, ells el que han fet és pensar, escolta, el que ens surt més a compte és tenir gent a màquines, que no necessitem monitors, no necessitem... O sigui, al final és fes-t'ho tu mateix, saps? Posem quatre màquines que segueixen sent les mateixes màquines d'origen del gimnàs, han ampliat la sala, han tret una de les sales de classes dirigides, l'han posat... han ampliat la zona de màquines d'una manera catastròfica, perquè al final no hi ha zones on fer estiraments, la classe de cycling ha quedat dintre de la sala de màquines, amb la qual cosa, quan fas cycling amb 7 bicicletes o 8 menys de les que hi havia, tenen la música a tope, la gent passant per allà al mig, al final el que han fet ha estat un desastre.
6: No hi ha ningú content, ara.
4: I han prioritzat molt aquesta part de màquina que amb ells els hi representa menys problema, perquè el que dona més problema és tenir uns usuaris que van a classes dirigides, que has de muntar classes dirigides, has de tenir monitors formats i has de tenir la gent contenta amb material necessari per fer-les, perquè és que durant molt de temps no hi ha hagut material i el que compren segueix sent insuficient.
6: Sí, totalment.
5: Continua sent insuficient.
3: Clar,
5: i bueno, la gent que fa màquines tampoc està contenta.
4: No,
5: perquè,
4: clar.
5: Sí, els han donat més espai, però es queixen que les màquines continuen sent les mateixes i estan en el mateix estat, que és un estat precari.
3: Clar, davant de tot això, l'Ajuntament ha fet aquests certs canvis / modificacions, els quals des del consistori consideren plenament efectius. I jo ara us pregunto, i ara què? O sigui, què teniu pensat com a plataforma? Perquè podria semblar que després d'aquests canvis hi ha com un punt final, no?, per part del govern municipal. Què teniu pensat?
4: No crec que sigui un punt final, perquè ells plantejaven fer l'alcalde ens deia que el que hi havia pensat aquí era fer una reforma molt gran que necessitava molt de temps per fer això, perquè pressupostàriament no donen per fer-la ara mateix. El que passa que és que la millora que representa que han fet és carregar-se tota una franja d'edat de gent que bàsicament ens agraden les classes dirigides, que volem continuar fent classes dirigides, i el que han fet és carregar-se-la, perquè li han tret l'espai, les hores i els moments i monitors...
6: Perdona, un d'això, que som els que més ens queixem.
4: Exacte.
6: Quines coses?
4: Són els que ens queixem i els fidels, perquè la majoria de gent que ens estem queixant som fidels i som usuaris del gimnàs des del dia 1.
2: I fins aquí el Territori 17 d'avui dijous. Nosaltres tornarem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu un bon dia.
7: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
8: El 9FM.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
2: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. L'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada, els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patrona el rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
2: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
5: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa el dia de la realitat del camp. I l'altra, pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
6: Ei, Ivan. Sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, uf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem, de tots aquests programes, Doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa. Perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
7: Tiriti-traun-traun-traun.
6: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
7: Rambla 54 és un passeig humanístic.
6: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs, també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manà o Torreferrera doncs, encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
2: Hola. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: I ara, mentre t'escoltava, i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure, efectivament, al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! Has cargat que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer. Ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap. Però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
4: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
4: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
4: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili García, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, i per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio...

0: oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
0: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, aventura. O sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
0: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, va, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
0: Sí, no, no, ja et dic, no escapava de res, eh? Però era més anar emplenar encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, eh? Un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
0: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quanta sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals. Sí, sí. I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
0: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores
2: no
0: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats. A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
0: Jo encara tinc algun contacte, eh? Per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega,
0: sí.
1: No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
0: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diu, la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid. No? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut. I vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
0: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
0: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre...

0: Has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
1: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de conèixer, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitza una paella, van penjar quatre cartells al carrer i no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
0: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
1: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
0: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
1: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
0: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit, l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
1: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... Bueno, ara qui ja, sàpiga ja. Noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són... com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès... si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
0: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
1: Sí.
0: I això per què és? Per què és això?
1: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D, les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
0: Doncs dubte resol. La rodoneta de sobre és un per dos.
1: Massa específic, potser.
0: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
1: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
0: Perquè, Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
1: Mira, vaig començar des de, evidentment, des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant. I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero. Vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim. Més a organitzar l'equip i la part econòmica.
0: I és un restaurant de cuina noruega.
1: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món,
0: sí,
1: sempre?
0: Sí, i tant,
1: una passada. I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
0: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
1: Estic molt d'acord, totalment.
0: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere del vidre salmó, no? Vull dir...
1: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
0: Llagosta, no? Sí.
1: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia, doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid. Aprens a tallar el rap, això i allò, doncs, hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
0: Pere, una darrera cosa, t'explico.
1: Sí.
0: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas... que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
1: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
0: Vinga, doncs, quedes nomenat Rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també Rambler.
1: Fantàstic, enhorabona pel programa.
0: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
1: Vinga, va, diria... Hada bada, gamla xocolada.
0: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
1: Una abraçada.
3: Cadena de Rambla, a Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les quarts de vuit del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa, on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, d'estar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca-orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca-orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip. Però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre. És a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Ara aquesta.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última.
6: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no en podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però, bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre potablava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Potablava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre potablava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre potablava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de potablava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat. No et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar? Perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del potable del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ens fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Quan anireu escoltant.
1: Escolta'm, això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí. Després han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat amb el llastre i amb el que significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fiabilitat d'aquest Pota Blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre està garantit.
1: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
3: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta. Però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
3: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable. És viable, sí, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí, sí. Perdoneu. Ara t'escoltem, ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tota Espanya i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota Blava.
3: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant...
1: Ui,
3: quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, hem consumit aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs, bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
5: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
6: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar o... millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc... no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la Festa Major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Dimecres 7 d'octubre del 2027 a les 9 i 1 minut en directe al Bar de Sardanes, com cada dimecres. I el que us hem dit a l'entradeta amb la sintonia, un servidor, el Ramon Puig, amb el Toni Capdevila i l'Albert Rodríguez. Toni, bon vespre.
1: Hola, molt bona nit, què tal, com estem?
0: Molt bé.
1: Bé.
0: Tot a punt.
1: No us heu ofegat encara?
0: No. Fa estona que no plou, des d'ahir.
2: Fa estoneta.
1: Què vols dir, fa estona que no plou?
0: No, que portem 24 hores sense pluja. Quan no sé si ja està plovent.
1: Espera, que encara no s'hem acabat el dia,
0: Perquè ahir em va passar, vaig entrar en un local sense ploure i vaig arribar a casa xop.
1: Ja, és que portem uns dies... Ja es veia venir, per això, amb la calor que ha passat aquest estiu. Pràcticament ja era bastant clar que passaria alguna cosa d'aquestes. I no s'ha acabat, No s'ha acabat perquè diuen que l'aigua del mar encara està molt, molt calenta.
0: Doncs a resistir.
1: Sí, sí.
0: I el Ver.
2: Hola, què tal?
0: Tot a punt?
2: Tot a punt, aquí amb els pius. I a més avui acompanyat també pel Pau aquí al costat i em dóna molta més tranquil·litat.
0: Tens un suport.
2: No diu el Pau que no, que marxa allà, que no li pilla.
0: Pots quedar arrullant, Pau, si vols.
3: Bona nit. Un plaer entrar a la Sardana després de molts anys fent de tècnic.
0: Ostres, que bo tu. La setmana passada vam tenir pel telèfon en el Jordi.
1: Sí.
0: Jordi Massaguer. I avui et tenim a tu.
3: Sabeu com el tal com raja, que són els programes més tècnics de la casa.
0: Sort en tenim de vosaltres, que nosaltres aquí no xerrant, tot és molt fàcil. Doncs, comencem. Començarem. I avui ho volem fer amb una llicència no sardanista i a part també tindrem, diguem, permeteu-nos començar així perquè tindrem un gran compositor. Anem fent els deures. Ens diem de portar gent aquí al programa i avui doncs complirem un d'aquests deures que ens posem. Però la llicència no sardanista que us volem presentar és una peça que poder ja ha sonat ara en l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sí, el que volem escoltar és un dels himnes del grup osonenc Oques Grasses, que ha estat un fenomen que segurament ells no eren conscients del que podia ser, però així ha estat, quatre concerts que tal com traien entrades es venien. I aquesta setmana, doncs, és la setmana de l'últim concert d'Oques Grasses i ens ve de gust començar amb ells. Escoltarem això, un dels, jo crec que és l'himne més potent que tenen, La gent que estimo, i ja no farem passar les Oques Grasses aquí a l'estudi, tal com fem passar totes les cobles, perquè de poder en tenen molt, però el de la duplicitat... crec que no. I per tant, si estan tocant a l'Estadi Olímpic, avui no els podem tenir aquí a l'estudi. Però sí que des del seu CD A tope amb la vida, que en aquesta cançó hi col·laborava la Rita Pallès, doncs tenim això, Oques Grasses, amb La gent que estimo. Som-hi.

0: Molt bé, no?
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Que... gràcies és per la gent que estimo. És això, doncs, si tan estrany i tan bonic entre el miracle i el desastre és on vivim.
0: És... Diu que pleguen ara, oi?
1: Estan fent l'últim concert.
0: Els últims concerts a Barcelona.
1: Estan fent el segon últim concert, havia de ser el tercer. Mhm. Però el dilluns no va poder, el van aplaçar per dijous. I sí, sí, en van fer un i n'han fet quatre, em sembla, d'últim concert.
0: Tot venut, em van dir, no? Tot ple.
1: Tot ple i...
0: Estan parlant de 200.000 persones entre els quatre concerts.
1: Sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
1: Omplir quatre estadis olímpics.
0: Mm-hmm. Però, esclar, amb cançons com aquesta és una llàstima que pleguin, eh? És una putada, però... Mm.
1: Segurament faran carrera per separat o segurament hi ha projectes que...
2: Possiblement.
1: Que van...
0: Estarem al cas.
1: Algú
0: estarem al cas.
1: Sí, sí, sí. Segur que no ho deixaran del tot. Doncs, bé, nosaltres hem de seguir i tenim una sardana per fer sonar que porta per títol 30 anys a sac, que és amb la principal... No, la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Doncs va, 30 anys a sac de l'Enric Ortí i a veure què us sembla, perquè em sembla que en aquest... aquí no l'hem fet de sonar mai, per tant, que passi la cobla i a veure com sona. Endavant.

0: 30 anys de sac.
1: Sí, senyor.
0: Una gran sardana del compositor Enric Cortí, que en el 2007 va quedar segon, va tenir el segon èxit en el certamen de la sardana de l'any. El que ara seria els Premis Preludi. Bé, l'Enric Cortí per mi era un dels compositors que tenim amb més projecció i amb molta més garra. Una persona molt estimada per tots els sardanistes i que em sembla que avui podrem parlar amb ell, no?
1: Sí, tot va com ha d'anar. Vull dir que ja ens està sentint. Enric, bon vespre.
2: Ho estic sentint, sí, perfectament.
1: Molt bé, molt...
2: Sentiu?
1: Sí, perfecte.
0: Sí, et sentim, sí, Enric.
1: Va bé. Això també ens sents, oi?
2: Sí, us sento perfectament.
1: Molt bé. Doncs, escolta, encantat de que ens puguis atendre. Amb el Toni fa molts programes que hem dit de mirar de localitzar-te i finalment ho hem aconseguit.
2: Molt bé.
1: Molta...
2: Bueno, és fàcil localitzar-me, eh?
0: Sí.
1: Però, sí. Més que res, també és tema nostre, que van passant... Volem fer moltes coses i al final sempre en queden algunes al calaix.
0: Hem esperat els 50 anys de la trajectòria, no?
1: Exacte, també aprofitem això per felicitar-te els 50 anys de trajectòria musical.
2: Sí, clar, moltes gràcies.
1: Que això ho veu celebrar fort el mes de febrer, no?
2: El mes de febrer? Bueno, vam fer, em penso que va ser l'abril.
1: O l'abril va ser?
2: Vam fer, bueno, no sé si et refereixes al concert.
1: El concert.
2: Vam fer d'homenatge.
1: Sí.
2: Al cicle de l'Aliança, un concert del cicle va ser el dedicat als 50 anys meus, sí. I va ser, doncs, bueno, tota una efemèride molt, molt maca i per recordar per sempre.
1: Perquè, bueno, és això, fer 50 anys de trajectòria musical és el que té de començar tan jove, no? Que vas començar...
2: Sí, de fet, vaig debutar amb la Cobla Juvenible l'any 76, amb 10 anys. Jo tenia 10 anys de llavors. Jo soc nascut el 1966, vaig anar a l'Escola de Música de la Juvenible el 75, i el 76 ja debutava al Teatre Municipal de la Faràndula, a Sabadell, amb la Cobla Juvenible, i apadrinada, aquesta cobla va ser apadrinada per la Cobla Sabadell, les dues cobles locals que hi havia allà, la Cobla Sabadell i la Principal del Vallès.
0: Molt bé. Escolta, aquesta anècdota que corre, això de que quan vas començar et posaven una cadira perquè s'aguantés la tenora, això és veritat o no, o és una cosa que es diu i no...
2: No, això és totalment veritat. Vull dir, fins i tot ara, actualment, encara m'ho recorda. Hi ha gent que encara m'ho recorda, que la mateixa persona que em ve a recordar-m'ho em diu, jo recordo que haver-te vist no amb una cadira, sinó tenia un suport especial que em van fer per suportar el pes de la tenora, perquè bueno, jo amb 10 anys no podia suportar tota una ballada al pes de la tenora. Llavors em van fer aquest suport on recolzava la campana de la tenora, que és la part més distanciada d'on s'agafa la tenora.
0: Sí.
2: I clar, doncs no podia suportar una ballada amb el pes de l'instrument.
0: Evidentment.
2: I sí, actualment encara ja us he dit que hi ha gent que...

0: recorda aquesta anècdota. Sí.
1: No, no, és que a mi m'ho han explicat moltes vegades i sempre penso, el dia que el vegis li preguntaràs si és veritat o és una anècdota que se l'ha inventat.
0: No, és totalment veritat i fins i tot, ara et diré una altra cosa que vull dir, encara, ara en aquests moments, encara ho faria servir a vegades, perquè tot i que l'instrument s'ha anat millorant i baixant el pes, hi ha moltes vegades que es va acumulant el pes de l'instrument i hi ha vegades que dius, ostres, aniria molt bé aquest suport.
1: Sí, perquè què pesa una tenora, més o menys? Tu saps?
0: Bueno, em sembla que està sobre els 900 grams o una cosa així.
1: Clar, 900 grams amb una sardana que dura 7 o 8 minuts.
0: Sí. I llavors cal tenir en compte que, o sigui, l'eix de la tenora, no el suportes just a l'eix central de la tenora.
1: Clar.
0: El suport és una miqueta més desviat de l'eix central i llavors, clar, el que és la palanca, diguéssim, se te'n va cap avall, no?, que, per la part de la campana. Llavors, suportes un pes més gran.
2: Sí, fas una sessió de crossfit així a cada... A cada audició que fas.
1: Aquest estiu a la Festa Major de Riells del Fai hi havia la Nova Blanes i el primer tenora apujava, el que dius tu, la...
0: En una cadira, potser.
1: No, en la... Com es diu, allà on poseu les partitures.
0: Sí,
1: en
0: el
1: faristol. El faristol, exactament, ara no em sortia, el faristol. I vaig pensar, ostres, tio. Però bueno, no.
0: És que ja et dic, o sigui, a veure, quan ets, que ets, de fet, un infant, o sigui, parlant de les hores que jo tenia 10 anys, evidentment el suport és bueno, o el pes se't fa molt, et carrega de seguida el braç. Conforme van passant els anys, doncs va la teva massa muscular, va creixent, també et fas gran i ja ho suportes bé, però vull dir que ja arriba un moment que d'acumulació d'actuacions, com dèieu, i acumulació d'anys, també vas notant el pes, i ja us deia que també s'ha anat millorant el pes, eh? Vull dir, potser una tenora potser estaríem 700 grams o una cosa així.
1: Vale. Enric, per començar amb 10 anys amb una copla tan important com la Juvenívola, et devien veure molt bon músic, no? Suposo. No?
0: Bueno, llavors cal tenir en compte que aleshores eren tots molt joves, però jo era el més jove amb 10 i potser el més gran tenia 15 o 16 anys.
1: Oh, carai, sí que
0: era
1: jove.
0: També eren nanos que sortien de l'escolania de l'Escola Pia de Sabadell. Llavors, bé, clar, el nivell musical no, evidentment, no era un nivell alt. Tots començàvem i els mestres que tocaven a les dues cobles locals, la Sabadell i la Principal del Vallès, cada instrumentista d'aquestes dues cobles es dedicava a donar classe voluntàriament als nanos que començàvem. Llavors, doncs, bueno, jo, la tenora era un instrument que m'agradava molt. A casa sempre s'havien escoltat sardanes, s'havien ballat sardanes tota la vida. Des que jo vaig néixer, sempre he escoltat sardanes a casa. Llavors, això em va fer bé triar aquest instrument i suposo que les ganes que tens i l'empenta que et donen a casa, doncs, fa que, doncs, sigui una base bastant sòlida per després... doncs seguir amb aquest instrument i anar millorant, no? Llavors, bé, ja us dic que el nivell, evidentment, era un nivell inicial, que tots començàvem, però bé, se'm va donar molt bé, vaig tenir molts bons professors i estudiava molt i bueno, vaig anar millorant i com que tampoc hi havia moltes cobles ja, a aquella època juvenils, doncs, en principi, doncs, nosaltres vam ser la segona cobla d'aquí, de Catalunya, perquè la primera va sortir del Col·legi de Santa Maria de Blanes. Nosaltres vam ser els segons, i això, clar, animava molt els professionals dels altres cobles també t'animaven molt i bé, llavors doncs això feia que et tirés endavant les ganes i de l'estudi i de millorar i també cal tenir en compte que el mestre que ens dirigia era el Josep Oferil, que també aportava molt, moltes idees.
1: Clar.
0: I bé, ens motivava molt per, com a conjunt de cobla, doncs, tirar endavant.
1: Perquè el que va muntar la juvenil era en Saumoi, o no? Va ser en Saumoi?
0: Bé, el Saumoi junt a muntar amb una altra persona que es deia Joan Galobar, i l'escolania de Sabadell, hi havia el pare Vidal, Josep Vidal, aquests tres van muntar la cobla. Després ja van haver-hi altres col·laboracions d'altres pares també. El meu pare també fins i tot va ser un que es va unir al cap de poc també amb el Salvador Saumoi i en Joan Galobar per tirar endavant, a demanar a les entitats doncs ajudes econòmiques per tirar endavant aquesta cobla.
1: Clar.
0: I ja et dic, sí, va ser el Salvador Saumoi, va ser el pal de paller, diguéssim, de la cobla.
1: És el que t'anava a dir, perquè va estar molts anys en la cobla juvenil, eh?
0: Va estar molts anys, sí, fins i tot ara, encara hi és. Ara fa les tasques mínimes, perquè ja és una persona, em sembla, no sé si ja ha fet els 90 anys.
1: Sí, sí, clar, va ser gran.
0: El seu entusiasme també l'ha portat a estar fins al final. Vull dir,
1: no, i és molt bo, no? Era molt bo. Bueno.
0: Ha donat gairebé la seva vida per la cobla.
1: I és molt bon home, eh? Es feia amb tothom i, bueno...
0: I tant.
1: Una bellíssima persona.
0: Una persona molt entranyable.
1: Exactament, sí, sí.
2: Enrique, diguem, tirem de Wikipedia també per anar-nos documentant una mica, però... hi ha l'anècdota de la primera tenora que vas tenir, que a Wikipedia diu que la vas perdre accidentalment després d'una actuació. Desenvolupa'ns una mica aquesta història, a veure com va anar.
0: Doncs, mira, això va ser després d'una ballada que vam fer amb la juvenil a Sabadell. I una vegada que acabes la ballada, doncs ens vam quedar allà una colla d'amics, entre altres també hi havia els de la cobla, i allò que estàs xerrant, així amb una mica com de cercle, que són uns quants xerrant, i mentrestant estàs xerrant, doncs deixes l'estuig a terra, per no haver-lo de suportar, diguéssim, no? Llavors, bueno, una vegada ja vam acabar de xerrar, doncs ens vam despedir, ens vam dir, bé, fins demà, i vam marxar. I jo vaig agafar el cotxe, i a mig camí de casa dic, ostres, no em sonava aquell gest d'obrir el maleter del cotxe i deixar la tenora, no? Deixar l'estuig. I com que no em sonava, vaig parar a la carretera i obro el maleter i efectivament no hi era la tenora. I llavors doncs vaig recular, vaig anar a la plaça on estàvem tocant, que és on estàvem xerrant després de la ballada, i la tenora no hi era.
2: Buf!
0: Llavors, doncs clar, bueno, va ser un sotrac en el cor, va fer un sotrac, bueno, ja me'l va fer a mig camí de casa, no?
1: Clar, clar, clar.
0: A l'arribar allà i no veure-la... Doncs vaig pensar, bueno, doncs això és que algú ho ha agafat i vés a saber on anirà a parar aquesta tenora. Bueno, vam donar veus doncs a través dels diaris, de les ràdios, d'allà locals, de Sabadell, i fins i tot el que dèiem del Salvador, anar fins i tot gairebé casa per casa, comerç per comerç, gairebé preguntant a veure si havien trobat o algú els havia deixat una tenora. I al final no va sortir, però... I llavors, amb aquest impàs de temps, doncs clar, jo necessitava una tenora per poder tocar.
1: Clar.
0: I en Josep Gispert, que llavors tocava la principal,
1: sí.
0: Sí, em va deixar una que tenia i mentrestant doncs, anava tirant, que aquesta tenora era una mena de tenora híbrida entre un Catroi i un Miquel Puig de Llívol. Llavors vaig anar tirant amb aquesta tenora fins que al cap d'un temps, em penso que va ser això, sembla que era cap a l'hivern quan la vaig perdre, i llavors va ser cap als voltants de maig, després de Setmana Santa. després de Setmana Santa, bueno, vam fer un assaig a la Cobla, allà a Sabadell, i bueno, va entrar al Saló de Salmoll amb una caixa i em va dir, mira, t'han portat això a nom teu. I bueno, quan vam acabar l'assaig, vaig obrir la caixa i allà estava la tenora. Ostres. Resulta que aquesta tenora la va trobar un matrimoni i llavors se la van endur a casa. Se la van endur a casa i allò que la van deixar en un lloc i després ja no hi van pensar més. Després va passar Setmana Santa, que es veu que estaven fora de Setmana Santa, i quan van tornar a Setmana Santa de vacances, doncs van tornar a veure la tenora, allà on la van deixar, i van dir, ostres, i llavors ells mateixos, els que van trobar la tenora, doncs van anar a informar-se, a veure si, doncs, això, a unes escoles de música i això, doncs, a veure si algú havia perdut aquest instrument, i bé, fins que va arribar a mans de la Cobla, i llavors va ser així. I la vam recuperar. Vull dir que penso que potser vaig estar, doncs, parell o tres de mesos sense la tenora.
1: La deus tenir guardada, no?
0: Aquesta tenora era la primera que vaig començar, que era una Pardo, un constructor que es deia Pere Pardo de la Bisbal de l'Empordà, i era la que vaig començar. Aquesta tenora després, bueno, he anat canviant de tenores, però aquesta tenora com a primera de la que vaig iniciar la meva carrera, diguéssim, musical amb la tenora, la guardo com a record, diguéssim, però bé, com a tenora actualment no la qualitat de la fusta va perdent també.
1: Clar.
0: I llavors les millores que s'han anat incorporant durant tots aquests anys, doncs fa que aquesta primera tenora que vaig tenir jo, doncs, gairebé és de museu, no pots tocar vella.
1: Bueno. Enric, jo t'he de dir, jo que ja sóc una mica gran, segurament més gran que tu, no sé, sóc més gran que tu, segur. Jo encara me'n recordo d'aquells aplecs quan tocaves tu a la Juvenívola amb el Juanito, amb el Joan Barrera, em sembla que es diu.
0: Amb el Joan com?
1: El Juanito, que li dèiem el Juanito, el Joan Barrera, em sembla que es diu, que està a la Salvatana, ara.
0: Sí, tant.
1: Que havíeu tocat junts, que ell tocava el tible i tu tocaves la tenora, i nosaltres ens trobàvem a vegades que deixàvem de ballar només per escoltar-vos.
0: Està bé, fèiem un bon duet.
1: Era espectacular quan us posàveu tots dos, quan enganxàvem una sardana d'aquelles on la tenora i el tible tenen aquells diàlegs.
0: Sí.
1: I deixàvem de ballar només per escoltar-vos. Això sí que ho tinc gravat en el meu cervell, perquè era una passada sentir-vos a tocar. Evidentment...
0: M'agrada sentir aquestes paraules per boca teva i bueno, també tinc la sort que molta gent també opina com opines tu, i això és el que et fa, diguéssim, aguantar.
1: Clar.
0: El tipus i les ganes de seguir tocant, i la prova és que ja són 50 i els que vindran.
1: Els que vindran, evidentment, i tant.
0: Però fèiem un bon tàndem, en Joan i jo. Hosti. Estàvem molt còmodes, ens teníem molt de respecte, molta estima, ens estimàvem molt, i bueno, va ser una època molt maca, molt gloriosa.
1: No, ja s'ho notava, ja et dic, jo poques vegades he deixat de ballar una sardana per escoltar la copla, m'entens?
0: Sí.
1: Una cosa és estar en un concert que dius, mira, ja estàs assentant, però que et poses a ballar i penses, hosti, para, perquè això que està tocant és fantàstic. Vull dir, això m'havia passat amb tu i amb el Juanito, amb el Joan Barrera. Bé, en el 2008 feu el salt, tant tu com ell, tots dos us distancieu, tu te'n vas a la Sant Jordi, ciutat de Barcelona, i se'n va cap a la Copa Orquestra Salvatana. Explica'ns una miqueta com és aquest salt cap aquí.
0: Bueno, aquest salt va ser allò que diuen, que el tren passa i a vegades no passa dues vegades i l'has d'agafar. Jo feia, em sembla que 32 anys que estava a la Juvenívola, va sorgir aquesta oportunitat de la Cobla Sant Jordi, i em va interessar agafar-la perquè, bueno, o sigui, a part de fer aplecs, ballades, doncs la Sant Jordi en aquests en aquells moments, i fins ara també és una cobla que es caracteritza per això, es fa un tipus de concerts molt especials, molt musicals, es treballa d'una altra manera més professional, o sigui, totes aquestes cobles, la Joaníbula, o aquestes cobles més, així podríem dir, més estàndard, no són cobles professionals, vull dir, aquí la cobla Sant Jordi, tothom és professional, tothom es dedica a la música, no té una altra feina a part del que és la música.
1: Clar.
0: Llavors, de fet, et professionalitzes i et dediques a la música, llavors... Clar, m'interessava agafar aquest tren per això, precisament per estar 100% a l'ambient musical, sí, i treballar altres aspectes de la cobla amb diferents directors, diferents llocs de concert, auditori, Palau de la Música i altres llocs de la música que són molt importants, no? Dintre de l'àmbit musical. Vull dir, aquest any passat vam estar fins i tot el Philharmonie a Hamburg, que bé, això és com històric, no? Una cobla està en aquell auditori que caben 2.000 persones i tot l'auditori ple, això doncs omple molt amb un músic i és un dels objectius que a vegades et pens, no? Arribar a un lloc així, no?
1: Uh-huh.
0: I llavors, doncs, clar, vaig aprofitar i agafar aquesta vacant que va quedar a la cobla Sant Jordi fins ara. Bueno, molt content també, evidentment.
1: Ja t'hi quedaràs aquí, suposo, no?
0: Bueno, de moment jo crec que sí. De moment totes les perspectives estan complint.
1: Esclar.
0: I estic també molt a gust. També amb els músics que hi ha, doncs, si trobes bé, són grans músics. I això, bàsicament, que es treballa molt la música. També els directors, hem anat canviant també algun director. Ara estem amb un director que fa una temporada que hi és, molt jove, em sembla que té 33 anys, té moltes ganes. És un... Bueno, fa pocs mesos que el van anomenar substitut o adjunt a la direcció del Liceu, de direcció. Vull dir que és una persona també que dintre del món, vull dir que es farà conèixer molt aviat pel món general de la música.
2: Això és bo, això és bo. I escolta'm, aprofitem que et tenim a tu amb aquest bagatge que tens dins el món de la sardana. És una pregunta que fem tots els que passeu per aquí al programa, i segurament també us ho fan a d'altres llocs que us donen veu. Tu que has vist l'evolució amb aquests 50 anys, el moment actual de la sardana, en quin punt... el poses tu, com el valores, la situació d'avui en dia en el món sardanista?
0: De públic, vols dir?
2: De
0: en general?
2: En general, públic. A coples esteu això en un nivell, ara ho estaves dient tu mateix, que esteu en un nivell excels, però a nivell de públic...
0: Bueno, jo crec que de cobles n'hi ha moltes, després hi ha diferents nivells de cobles, i llavors el que fa també és el que comentava, que hi ha molta gent que no és professional, no s'hi dedica al 100% a la música. Llavors, clar, el nivell de la cobla, doncs, ens trobem en diferents nivells.
1: Sí.
0: Ara bé, el tema de públic, jo a vegades, fins i tot, és com si em tirés pedres a sobre meu, no? Perquè jo a vegades penso que es fan masses actuacions en un mateix dia i fins i tot a la mateixa hora, no? Llavors, clar, Catalunya és molt gran, no? Però pel que fa referència a actuacions, si mires la programació d'un diumenge al matí, per exemple, veus que hi ha moltíssimes actuacions. Llavors, clar, potser si no es fessin tantes actuacions, és el que et dic, que m'estic tirant totes a mi a sobre de la meva taulada, clar, si jo dic que no s'haurien de fer tantes, doncs jo potser no podria tocar tant, però... Jo crec que a vegades, pel que fa referència a plecs, a vegades, doncs, em trobes que en una mateixa comarca es fan dos aplecs o tres.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
0: En una mateixa província es fan 3, 4 o 5 aplecs, en una mateixa província. Llavors, jo a vegades parlo amb entitats i això, a vegades, doncs, parlant, doncs, sempre vas trobant coses i llavors, doncs, propostes, també fas propostes de que un any faci un aplec un any faci un aplec un altre. Bueno, és una miqueta difícil, però sí que noto que la participació del públic a vegades veus que baixa, no? I no sé si és perquè estan molt dividits o perquè cada vegada també les ganes d'anar a sardanes no són tantes. També veus molta gent d'una mitjana d'edat alta, no? I això no vol dir que hi hagi gent jove, perquè també vas als concursos de colles i tots som gent jove, no? Però no els interessa anar a ballades o a plecs a la gent de concurs, només els interessa els concurs. Suposo que això és una xispa que també a vegades s'encén a l'hora de participar i concursar, no? Tens aquella cosa, que, aquella cosa de dir, vaig a concursar i des de petits ja ens han inculcat això de la competició, no? Has de ser primer, has de ser el millor i bueno, això potser és un al·licient, no?, per aquesta gent jove d'anar a competir.
2: L'entrada, sí, sí, sí.
0: A vegades també ho parlem, bueno, doncs fem competició de cobles, a veure si això també pot motivar la gent. Això. Però, bueno, tot això són paraules que vas, o propostes que vas deixant així a l'aire, un brainstorming, que es diu,
2: sí.
0: I a vegades sí, pots anar tirant, però bueno, s'ha d'anar rumiant les coses, fer llavors, doncs, projectes, a veure si surten bé, a vegades surten bé, a vegades no surten bé. Costa molt perquè a vegades també les entitats, la gent que organitza, doncs també ho fan sense afany de res i perquè estan treballant, tenen la seva feina i estan fent les seves 8 hores.
2: Sí, sí.
0: Després del cap de setmana han de treballar o entre setmana, després de la feina, han de programar coses, parlar amb un, tot és molt, molt, molt difícil tot... i a vegades es fa costa amunt i no? Llavors doncs, també s'entén que és un sobreesforç que a vegades això doncs, va cansant.
2: És
0: no?
2: complicat.
0: Complicat, sí, sí, sí. Però vaja, el futur, jo crec que el futur, doncs, bueno, la sardana sempre hi serà. Sempre serà, això no morirà mai. I a vegades que sí, també hi ha gent molt pessimista que això té els dies comptats, doncs... No, això no. Sempre, o sigui, és la dansa, és la música de Catalunya, de la nostra terra, vull dir, això...
2: Persistirà.
0: Després les institucions, també a vegades doncs, trobem les institucions que no ajuden o que potser haurien d'ajudar, però, bueno, desapareixen o no desapareixerà i suposo que també són... períodes, no?
2: Ja, ja.
0: Períodes de que, com ara el temps, no? Que estan parlant del temps, que si són períodes de sequeres, períodes de tormentes...
2: Hem passat èpoques pitjor, no? I no
0: sí,
2: han aconseguit aixafar-ho.
0: Sí, pel que fa a les cobles, doncs, de fet, és un moment molt bo, i compositors sí. També, hi ha molta gent que escriu, i escriu molt bé, i cada vegada més ben preparats, també, perquè avui dia... O sigui, l'ensenyament és bàsic. Uh-huh. I molts músics doncs estudien en escoles superiors i també nivell mitjà, superiors, i es treuen els títols.
2: Sí, sí, a nivell de formació està...
0: I hi ha més ambició a l'hora d'escriure, també, no?
2: Uh-huh.
1: Ostres, Enric, ens sap greu, però és que ens està acabant el temps. Estaríem parlant amb tu 3 hores, eh?
2: Bueno, això, farem una segona part.
1: Que volíem parlar de la composició, volíem parlar de moltes coses, però és que el temps ens està tirant a sobre.
0: En truqueu i fem la segona part.
1: Vale, d'acord.
0: Sense cap problema. Jo ja us he dit al principi que és fàcil localitzar-me, teniu el telèfon i, doncs,
1: sí, sí.
0: Qualsevol dia doncs, podem fer la segona part.
2: Molt bé, encantat.
1: Moltes gràcies, Enric.
0: Doncs gràcies a vosaltres i bueno, una salutació per a tothom que ens estigui escoltant.
1: Ens veiem a plaça.
0: Ens veiem a les places.
1: Ens veiem a plaça, sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs perfecte. Moltes gràcies i això farem segona part
0: en
2: un altre moment. Vinga, passi-ho bé.
1: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.
2: Doncs vinga, fem sonar això que parlàvem de l'essència de la sardana. L'Enric ens va... ens va fer l'essència de plec, una sardana que va arribar a la final, oi? Va ser sí. Sardana finalista. Doncs va, amb essència de plec, a veure com sona, endavant.

0: Essència de Plec.
1: Sí, senyor, dedicada a Santa Perpètua, oi?
0: Es va estrenar el 2006 a la Plec de Santa Perpètua. A Santa Perpètua us tinc que dir que són grans seguidors de l'Enric Ortí i de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Parlarem més de l'Enric Ortí, perquè és que té unes sardanes precioses. Fa 20 anys d'aquesta sardana.
1: Ja. Yeah.
0: I l'estem ballant encara, eh? Et puc assegurar
1: que
0: cada any es posa no només en els aplecs, també en les ballades. És una sardana molt maca i molt balladora.
1: Doncs sí, doncs va, parlant de que sona aquesta sardana a totes les places, anem per l'agenda perquè a veure quines places hem d'anar a ballar. Som-hi.
0: Bé, doncs anem a veure com podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Anem molt ràpid, que se'ns està fent molt tard. Aquest dissabte al dematí a les 11 i a les 4 de la tarda al Picat trobem el primer aplec. Aplec amb la principal de Llobregat i la principal de la Bisbal. I ara us diré tota una pila de sardanes de ballades, eh? Estan Hilari Sacalm amb la principal de Banyoles a 4:45. A les 5 a Cassà de la Selva amb la Bisbal Jove. A les 5 a Ventalló amb la principal d'Olot. A les 5 a Calafell amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. A 6:15 a Tossa de Mar amb la ciutat de Girona. A les 6 a Barcelona al Pla de la Catedral amb la ciutat de Cornellà. A Olesa de Montserrat tenim la Vila d'Olesa a 6:45. A Caldes de Malavella tenim el Foment de Montgrí a les 7 de la tarda. I per últim aquest dissabte, a Tossa de Mar, tenim la ciutat de Girona amb un concert. Concert de vigília de la Plec de la Sardana, que suposo que el deuen fer el diumenge. Comencem el diumenge, al dematí, a 11:15 i a les 4 de la tarda, 39è Plec de la Sardana, Tossa de Mar, amb les coples, la principal de Llobregat, la ciutat de Girona i la Reus Jove. Un altre plec, el 58è plec del Remei, a Flix, amb les coples, la principal de Tarragona i Vents de Riella, també al dematí i a la tarda. I ara una pila de ballades. A Ripoll tenim la Copla Canigó a les 11. A Barcelona, una altra vegada al Pla de Catedral, tenim la Copla Mediterrània a 11:45. A Flaçà, que és la Festa Major, tenim la Copla La Flama de Farners a les 5 de la tarda. I a 11:45, vol dir que deu fer una al dematí i una a la tarda. A Balaguer tenim una ballada amb la Copla Juvenívola de Garamunt a 11:45. A les 12, a Penelles, tenim la Copla Tàrrega. A les 12, a Callús, la Copla La Principal de la Bisbal. Al Bons, la Principal de Banyoles, també a les 12. A les 12, a la Bisbal de l'Empordà, tenim la Copla Baix Empordà. A les 12, a les Preses, tenim la Copla La Principal d'Olot. A 12:45, a Cassà de la Selva, la principal de Cassà. I ja passarem a la tarda, a 3:45, a Vinçà, que hi ha la principal de Rosselló. A les 4 de la tarda, a Súria, tenim un altre plec, el 55è plec de la Sardana, amb la principal de la Bisbal, la Copla Súria i la Verga Jove. Ballada a Taradell, a les 5 de la tarda, amb la Vila de la Jonquera. A Sant Andreu de la Barca, també a les 5 de la tarda, amb Vila d'Olesa. I atenció, Caldes de Montbui, a 6:15 de la tarda, amb la Copla Bisbal Jove, que és Festa Major. Recordeu que és Festa Major, eh? A Granollers tenim un concert amb la Copla Ciutat de Granollers a les 6 de la tarda. I l'últim concert, que amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona, a les 7 de la tarda, a Selva del Camp. I això és tot el que tenim per avui, que no és poc. Entreu Som Sardana, mireu l'agenda, remeneu, busqueu, que segur que trobareu el que més desitgeu. Recordeu, la que ens queda més a la vora és la de Caldes, aquest diumenge a 6:15 de la tarda amb la Copla Bisbal Jove.
1: Molt bé, doncs el que dèiem amb l'Enric, que coples joves actualment n'hi ha moltes, i amb la Bisbal Jove, doncs a Caldes podeu disfrutar. I nosaltres, rematant ja aquest programa, avui Hem fet una poca sardanes, però penso que ha valgut la pena tenir l'Enric Ortí.
0: Sí, sí. Ja feia dies que ho dèiem, que ho teníem que fer-ho, i jo finalment ho hem aconseguit.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que, esclar, té una biografia, que són 50 anys de carrera, té una biografia tan gran que aquí podríem parlar amb ell, jo què sé, 3 dies seguits.
1: Podem fer un monogràfic.
0: Un monogràfic només amb ell. I com que tenim la sort que és tan planer, el tenim tan a la vora, doncs, bueno,
1: val la pena aprofitar.
0: Val la pena aprofitar, exacte.
1: Doncs va, tenim una més per fer sonar i sempre d'un somriure, que la va dedicar el Jaume Tubau. No coneixem aquest senyor, però amb el títol ja ho diu tot, no? Doncs, per tant, fem passar aquesta, la copla que ens faci sonar aquesta, sempre un somriure, i segurament serà l'última. Doncs va, endavant la copla i acabarem això amb un somriure. Som-hi.

0: Benvingudes a totes i a tots a aquest nou espai de ràdio. Avui és un dia especial perquè estrenem programa.
1: I encara no sabem ni com es dirà.
2: Sí, això sí que és començar la casa per la teulada.
3: Home, i aquí a Alemanya ja fa anys que ho sabrien.
1: Veus, Mica? Per això vius allà a Alemanya. Nosaltres ho fem tot més d'així, de fluir.
0: Doncs va, noia, sí, a veure, sí. Fem idees. Quin nom li podem posar?
2: Jo penso que les quatre amigues.
1: Massa vist.
0: Sí.
3: Home, i què tal un pont aeri? Sant Feliu Frankfurt.
0: Home, no sé, sembla el nom d'una línia de baix cost, però mola, no sé. Sant Feliu Frankfurt.
1: Però a veure, bueno, de què parlarem al final?
2: Home, de la vida, no?
0: Del que ens preocupi.
3: Del que ens fa riure.
1: De la família, dels records, dels fills, de projectes, de tot allò que vulguem, en definitiva.
2: Vaja, i de totes aquelles coses, no?, que quan ens trobem per fer un cafè, no?, ens se surt com tot molt sol, no?
0: A veure, un cafè, o qui diu un vermut a la plaça, quan estigui acabada, clar.
3: O una cervesa alemana, que ja ho sé que hi ha moltes discussions sobre el tema que si l'alemana és bona, que si es pren tèbia, que si històries, però és bona, eh?
1: En el fons, el que farem serà compartir la vida tal com és.
2: Va, i sense maquillar-la gaire, eh?
0: Sense filtres.
3: Què has dit?
0: Doncs sense filtres.
1: Com quan
3: com es calces al sol.
1: Com quan
0: es tens la roba, no? Com quan es tens i les deixes al sol.
1: És veritat.
0: M'ha molat això que ha dit Micaela, a veure.
2: Clar, i a més ho posem tot a l'aire, no?
0: Exacte,
3: sí,
0: no ho ha dit ella, no? Com
3: jo
0: quatre calces.
3: Com calces al sol.
1: Ha dit quatre calces, i som quatre.
2: Ah, està
0: quatre
2: bé.
0: Quatre calces esteses del balcó.
2: Va, i a més té una referència superbonica.
0: Ja, perquè us sona d'algú, no, això?
2: Home, doncs sí.
0: Del llibre, el llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, Les calces al sol.
3: Ai, sona guai. Mira, justament l'estic llegint, aquest llibre.
1: Nosaltres no som les protagonistes del llibre, eh?
2: Bueno, però sí quatre dones que volem compartir vivències i les nostres mirades sobre la vida.
0: I per això el nostre programa, doncs, tindrà personalitat pròpia.
1: Amb un homenatge al llibre, però amb veu pròpia.
2: Tres veus que surten de Sant Feliu de Codines.
3: I una d'Alemanya.
0: Doncs ja està decidit, noies. Quatre calces al sol.
2: Qui ens havia de dir que trobaríem el nom parlant d'un estenedor?
1: A Alemanya no sé, eh? Però aquí a Sant Feliu les millors idees sempre neixen petant la xerrada, tu.
3: Pues no sé, aquí potser també, però és que els alemanys en general triguen molt per obrir-se a xerrar.
0: Bé. Aquí comença aquesta gran aventura. Benvingudes a Quatre calces al sol! Quatre...

0: Molt bé. I llavors què, noies? Què estanem avui?
1: Bueno, no sé, potser...
2: No sé.
1: Ens presentem?
2: Si parlem de calces.
3: Val. Vinga, com doncs, el nom del programa.
0: Perfecte.
3: Doncs parlarem de calces.
1: Doncs vinga, som-hi, no?
0: Què, noies? Anem a fer un cafè...
3: I en parlem?
0: I en parlem.
1: Doncs va, anem a fer un cafè.
3: Música barroca.

0: abans de tot, el que farem serà doncs, conèixer qui fa aquest programa, no?
1: Sí, què perquè sembla? Les nostres veus, Mònica, ja sonen del programa Vincles.
0: Sí.
1: Però aquí hi ha dues donasses més.
0: Uh-huh. Respecte a Vincles, quan vam acabar l'últim programa, Aida, vam dir, seguirem o no seguirem? I ja vam dir amb el Pau que a Festa Major ho decidiríem, no? Doncs bé, hem decidit seguir, però amb aquest nou projecte. Més que res perquè nosaltres ja, els nostres nens, ja s'han anat fent grans, nens i nenes, i Vincles ja no tenim aquella vinculació que teníem. Llavors ja ho vam parlar amb ells, de que deixaríem de ser la cara radiofònica de Vincles. Així que engeguem aquest projecte amb qui? Qui s'hi ha sumat?
1: Doncs tenim una col·laboradora super, super especial, una mica llunyana, i la tenim en connexió amb Pont Aeri des d'Alemanya.
0: Bona nit!
2: Hola, bona nit, Micaela!
0: Com ho veus, això, Micaela?
2: Coi, doncs jo era de les que va una mica animar aquest petit projecte, justament per mantenir vincles. Imagineu-vos, vosaltres us heu desfet una mica o heu canviat els vincles i jo vull mantenir els vincles, entre d'altres, per la ràdio. Així que, res, els meus viatges de Pont Aeri, que realment és quasi Pont Aeri, perquè cada dos per tres estic en algun aeroport, doncs vull mantenir els vincles amb vosaltres, amb les amigues, amb els amics que escolten i amb el nostre poble a través de la ràdio, també.
0: Molt bé. I ja per de la Micaela, aquí tenim a una veïna més propera, que és la Manolita Permanyer. Bona nit.
3: Bona nit.
0: La Manolita, que també s'ha sumat a aquest projecte.
3: I tant. Em vaig animar i supercontenta. I també com la Micaela, no? Els nens ja no ens vinculen a certes coses, però com que sense voler a vegades ens vinculem, no? Per no trencar aquesta relació, doncs, és xulo, no?, fer coses conjuntes.
0: Doncs sí. I a la peixera tenim a la Marina. Benvinguda i ben trobada!
4: Hola, Marina, que et trobàvem a faltar.
0: Sí. Quant de temps, ara, sense coincidir?
5: Sí, però ara bé. Ara,
0: molt bé. Benvinguda, Marina.
5: Gràcies, Mònica. Molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: Doncs bé.
4: Nosaltres també.
0: Sí. Per començar el cafè d'avui, escoltarem una entrevista que vam poder fer a una dona molt coneguda de Sant Feliu. Vam anar a una botiga centenària a entrevistar l'Imma Sala. Qui és la Imma Sala? Ho sabeu o no? Així pel nom. Qui és, Aida?
4: Us sona Hombre. Can Basté?
0: Ah, la Imma de Can Basté. I escoltarem el que ens va explicar sobre calces.
6: Bona tarda. Estic aquí amb l'Aida.
7: Hola, bona tarda, Mònica.
6: Hola, escolta, i ens hem acostat a Can Basté avui a parlar amb la Imma Sala de Can Basté. Què acabem de saber, Aida, tu i jo?
7: Doncs que Can Basté no ve del cognom, ve de la professió de l'avi de l'Imma, que era Basté. I ara us preguntareu, i què és aquesta professió? Què és, no? Què era un Basté? Mònica.
6: Li preguntem a l'Imma millor, que es veu que ja ho ha explicat altres vegades, però potser alguna com nosaltres, que no ens havíem enterat, doncs ens va bé que ens ho torni a explicar. Què era el Basté o què feia l'avi?
8: L'avi feia tot el que són els guarniments del bestiar. Clar, estem parlant de molts anys enrere i el mitjà de transport més natural eren els carros i els cavalls. I llavors ens feia totes les selles, bueno, tot aquest tema dels guarniments. I bueno, aquí va començar la professió. I per això ens diem Can Basté, perquè va posar el taller aquí on som ara, amb un trosset més petit. Això ha anat canviant, però aquí és on va començar tot.
6: Ens ha agradat conèixer aquesta part de la història, però ara us sorprendreu perquè ja sabeu que Can Basté ha fet 100 anys, fa poc, va ser l'any passat, Imma, si no m'equivoco, però no venim a parlar de la botiga avui. Avui, Aida, de què venim a parlar amb la Imma?
7: Doncs venim a parlar del nostre tema estrella, d'aquest primer programa, que són calces, les calces. I, a veure, aquí, a Sant Feliu, la persona que més en sap de calces, que més en ven i que més ens pot informar del que volem saber, és l'Imma Sala, de Can Basté.
8: Sí, llavors n'he tocat moltes, moltes.
7: Segur. Volíem saber, quan et venen aquí a la botiga i et diuen, Imma, vull unes calces, què és el primer que li preguntes o què... Quina informació necessites per oferir-li unes calces?
8: Aviam, primer de tot, si necessita calça o tanga, seria el més bàsic. Llavors hi ha d'altres models, eh? Hi ha el boxer o el shorty, que seria una mica com una brasilera, però en principi o calça o tanga. I després el gènere, si vol cotó o vol licra. I llavors ja ens anem especialitzant si és sense cap mena de costura o que no marqui, sobretot a l'estiu, el color. El color és important perquè si el vol més beige o més així, o negre, o bueno, el que sigui, però ens anem distribuint gènere, color i forma. Si més baixa, més alta. Ara hi ha com una tendència de la calceta que arribi pràcticament a la cintura, sobretot potser a l'estiu, més pels vestits que són més suaus i més amples, doncs la calceta t'agafa fins a la cintura i t'enganya, representa que t'agafa més o et recull més, sense apretar res. Eh? Estem parlant d'una calceta normal. Per les mides, doncs, queda tot més recollit i no es veuen bonys i, bueno, doncs potser seria una mica la tendència més de l'estiu, que llavors ja per comoditat hi ha qui li agrada fins a la cintura i hi ha qui diu que no les aguanta i que les vol molt petites.
6: Això, a mi em passa això, perquè clar, jo soc molt baixeta. Amb aquestes calces que estan de moda em queden de collal gairebé. Bueno, jo les necessito petites.
7: Te les pots posar amb ti, com de tirants, també.
9: Ja és una doble funció.
8: Hi ha talles, Mònica?
9: Això també
8: és important. La gent es pensa que tot és el mateix i no. Hi ha bastantes talles i, evidentment, les alçades també venen regulades per les talles. Si és una talla més gran, també és més alta que una talla mitjana, per exemple. I ara hi ha com molt de tendència, i és molt còmode, la calceta que no té talla, precisament, que és superelàstica, no marca, i bueno, pots estar al vespre com més inflat i no te la notes, i el dematí que estàs més primet i més guapo, també et queda bé. I la veritat és que és molt còmode.
6: Quin teixit és aquest, també?
8: No, és un teixit, fins ara era licra, que aquest estiu ha sortit amb cotó, també. Sí. Sí que és interessant. La veritat és que és molt interessant, perquè per comoditat és una opció molt bona.
7: Ara hem entrat en matèria, ens ha dit aquí molts noms, boxers, tanga, brasilera, què més hem dit?
6: El culot.
8: El culot és, no, és més baix de cadera i més baix...
6: Com un pantalonet curt,
8: sí,
6: no?
8: Sí, tirant com un pantalonet curt. I el shorty seria la brasilera. Bueno, és que hi ha una...
6: Vale, shorty, brasilera...
8: És el mateix, la shorty i la brasilera, el tanga. Uh-huh. Però el tanga, per exemple, hi hauria el fil dental o el tanga que té una mica més d'amplada.
7: No hi ha un que es diu fil dental,
6: és
7: eh?
6: És una clienta, la botiga.
7: Ui.
6: No vindràs pas a comprar calces?
8: No? L'heu espantada, em sembla.
7: Doncs... I volíem també saber, Imma.
8: Perdona, deies lo del fil dental.
7: Ah, sí, això del fil dental.
8: T'ha sorprès.
7: Sí.
8: És el tanga que de darrere només té una tireta de fil.
6: Aquella tireta tan
8: primita. O sigui, posant no es veu res, diem.
7: Sí.
8: Això seria el fil dental. Que potser jo, almenys aquí a Sant Feliu, potser és la que venem menys, eh?
7: Val, mira, precisament t'anàvem a preguntar això. Aquí a Sant Feliu, què és el que més ens agrada comprar de la calça? Quin tipus de calça comprem més?
8: Jo diria que la més còmoda. Ara, aquestes que són sense talla estan guanyant molt terreny per la gent que l'ha provat, repeteix, i llavors això és una bona senyal. I la calceta de cotó també és important, la calceta normal.
7: La calça de tota la vida,
8: de tota
7: oi?
8: La vida.
6: Però les calces antigament portaven com una miqueta com de tovalloleta. Bueno, ara ja no es porta, no, això?
8: Sí.
6: Encara n'hi ha així amb com es diu allò, no sé com dir-ho, eh?
8: El rus. Aviam, si la calça és bona, porta rus. Si no és tan bona, no hi és.
6: Doncs jo sóc a favor del rus, què?
8: Sí,
6: rus.
7: Perquè un rus que allà a la calça...
8: Sí, no, vigila, tindrem un problema greu, eh?
6: Se'n va la clienta. Un rus. A més, a final.
8: De rizo, en castellà.
6: Sí,
8: o sigui, que és tovallola,
6: sí, sí,
8: eh?
6: Sí, tovallola.
8: Sí.
7: I tu tenies algun dubte, oi, més, Mònica?
6: Jo tenia el dubte de que, clar, aquesta botiga, com deia, em porta 100 anys, i lògicament no has estat tu 100 anys darrere del taulell, però ha evolucionat molt la calça amb tots aquests anys? Han canviat molt?
8: Sí, perquè jo quan recordo, quan començava a estar per aquí, la calceta que es venia era la de cotó i més aviat alta i clàssica i com ara diríem molt quica, perquè ara hi ha calceta de cotó que és mona, o amb dibuixets, o amb estampats, o llisa, però que són més mones. Evidentment, anys enrere era la calceta que tots recordarem de les nostres mares, molt clàssiques i molt... I això ha evolucionat molt. També va haver-hi una època, aquí ja parlem de fa 10 anys, per exemple, que es venia molt el conjunt de calceta i sostén, tot aconjuntat. Ara no sé si és la crisi, les prioritats, però això és difícil de vendre. Bueno, difícil, no, hi ha qui ho vol.
10: La gent ho compra per separat.
8: Però la gent ho compra bastant per separat. També per la

0: per ajudar-nos.
1: I llavors les de blonda, les senyores grans.
0: Ah, mira, calces de blonda. Això són sí. Antic també.
2: Calces de blonda.
3: Però ara... Sí, però ara torna a ser-hi, amb una altra blonda. Sí. Però sí, això és veritat. A l'època exacta que jo deia de fa molts anys, la calceta era o la de cotó clàssica o la de blonda, que era tot com una puntilla, també, però la forma gran i tancada d'aquí, perquè ara són com una mica més altes de cuixa, i aquesta època eren com més tancades de cuixa. Però bueno, sí, sí.
0: Bueno, molt bé.
2: Doncs t'agraïm
0: molt. Moltes gràcies per haver tot participat en aquest primer programa. A veure si tenim tanta llarga vida com aquesta botiga.
3: Oh, sí, bueno, ojalà, ojalà. Bueno, poder us avorrireu, eh? Poder haureu de canviar el format de programa després, eh?
0: Ja veurem.
3: Però que vosaltres hi sigueu ja és important.
0: És probable. Bueno, doncs moltes gràcies. Ara tallarem la connexió i jo aprofitaré perquè m'ensenyi unes calces aquestes sense costura. I ja us explicarem.
2: Vinga, va.
0: Adéu, fins ara.
4: Doncs... S'ha de dir que m'equivoco, que al final del vídeo dic calces sense costura i no, són les calces sense talla.
2: És calces sense... I a més a més...
4: I les he portat.
2: Les va comprar.
4: Les vaig comprar.
2: Jo vaig ser testimoni i les tenim portat, aquí davant.
5: I les has provat.
4: Sí? Ja les he provat. I estan netes, surten de l'estenedor justament, però no s'han assecat del tot perquè està plovent molt i costa molt que se m'assequi la roba.
5: I què? Què tal?
4: Molt bé. Vaig anar molt còmoda, tal com va dir la Imma. I és veritat, veieu, la calça no és molt gran i es pot arribar a fer molt gran. O sigui que sense talla funciona.
2: Un tema interessant, eh? Sembla com molt banal, molt així de les calces. És una peça de quotidiana, però sovint envoltada de tabús. I mira, tu, si dona el tema, eh?
4: Dona de sí,
1: sí que totalment. Dona, sí, sí. Us recordeu aquella cosa que a Japó venien fins i tot les calces brutes? Que hi havia...
4: Sí, el fetichisme aquest.
1: Donen per molt.
2: Ho fan, i a més a més amb màquines espanadores.
4: Això és el que m'han dit, jo no ho he vist, però...
2: Sí, ho fan, hi ha màquines espanadores amb calces fetes servir.
4: Sí.
2: Però escolteu, a mi el que em sembla molt interessant és el tema dels tipus de calces, com ha evolucionat això, tipus de calces. Perquè l'Imma ens va dir molts noms, i no sé, que les clàssiques, biquini, tanga, brasilera, culot, hipster, high waist... Waist?
4: Ja, no sé. De cintura alta, la colla, el que dic jo.
2: Exacte. Sí, menstruals, moldejadora...
5: Ostres, això de les calces menstruals és un tema, també, eh?
2: Això és un tema.
5: És un gran invent.
2: És un tamacle. Sí.
1: Coi, ara n'hi ha biquinis menstruals i tot. Jo això sí que no he provat, però diuen que funcionen, que vaja, fa fantàstic.
2: I vosaltres en feu servir, de calces menstruals?
5: Jo n'he provat, però no...
4: Jo faig servir més la copa, però me la poso com a seguretat.
1: Jo sempre. Vull dir que per mi sí que era un invent que pensava que ja no em tocaria. No sé si recordes, Mònica, que tu i jo vam parlar d'un dia i jo vaig dir, bueno, per el que em queda...
4: Doncs encara queda.
1: No, encara em queda, encara queda.
5: Encara som joves, home.
2: No, les calces menstruals... jo el primer dia que me la vaig posar m'anava mirant tota l'estona perquè pensava, no, tot això, tot aquest flux que... On va? No pot ser que aquest tros de roba reculli tot això. I, de fet, em va interessar tant que vaig estar buscant informació.
4: I què vas trobar?
2: I, clar, hi ha darrere de la calça menstrual hi ha una tecnologia tèxtil impressionant. O sigui, està formada per diferents capes i cada capa és un tipus de teixit que està especialitzat. Un és absorbent, l'altre deixa... O sigui...
4: Un altre deu ser més per el tema d'olor, segurament, no? Pot ser? Així que sigui com...
2: Sí. I el que ha de tenir, que em va semblar molt interessant, perquè el nostre cos això també té aquesta capacitat, és capilaritat.
4: Clar, que ha d'anar passant d'un canto a l'altre.
2: Exacte, va passant d'una cap a l'altra. I, bueno, em va semblar com molt interessant que es faci servir la tecnologia, no? Per facilitar-nos.
4: A nivell de sostenibilitat, el canvi és brutal. I a nivell de portar-ho, perquè no és el mateix portar la calça que portar... aquelles cel·luloses allà...
2: D'higiene...
4: Rossant, saps?
2: Per salut, també.
4: Totalment, sí.
2: Se'ns va vendre que el tampó era molt, molt, molt bé, correcte, i, bueno, tema salut, la calça ha estat molt interessant.
4: Doncs escolta, noies, hem preguntat també si la gent té alguna anècdota amb calces i ens han enviat algun àudio. No sé si la Marina ens podria posar un dels àudios que tenim.
6: Un día laborable que me iba a trabajar.

0: trabajar, estaba esperando el autobús en la parada y yo notaba que la gente pues me miraba, ¿no? Bueno, pues esto que sales de casa rápido, que se me va el autobús, pues coges la chaqueta, la cazadora, el bolso y bueno, me viene el autobús, pongo delante y la gente que iba sentada me sigue mirando, ¿no? Y joder, pues es raro, ¿no? Bueno. Con la suerte de que, bueno, una persona se levantó, me fui a sentar y cuando me pongo el bolso en las rodillas veo que tengo unas bragas colgando del asa, unas bragas tanga, en este caso. Y bueno, pues muy sutilmente las cogí y las metí en el bolso, pero bueno, ya sabemos por qué me miraba la gente.
1: Que bo, eh?
0: A mi és una de les coses que em fa vergonya. O sigui, quan porto faldilles, i això sempre provo 50 vegades, que no se m'hagi quedat la faldilla enganxada a la calça. Perquè, ja veus, és una tonteria.
1: Aquí
0: No, a mi
1: parla
0: m'ha
1: de
0: passat,
1: calça
0: tonteria,
1: tanga, eh? Calça tanga, ella, sí.
0: Sí, però ho passes malament. Jo recordo que tenia 15 i tenia com 10 minuts caminant a l'escola. I arribant a l'escola és quan m'he adonat que tenia clar, la faldilla enganxada a la
1: Ah, això que
0: cara.
1: jo deia ara, no? Ostres, això ha de ser fort,
0: A
1: sí.
0: tu també
1: Ei,
0: t'havia
1: escolta'm,
0: passat alguna cosa semblant?
1: amb calça o amb tanga? Com et va passar?
0: No, amb
1: Amb
0: calça.
1: 15 anys,
0: Jo no soc
1: una
0: de
1: calça?
0: tangues, no m'han agradat mai,
1: Això
0: eh? Això
1: és
0: has de
1: una
0: dir.
1: pregunta. De què sou
0: Jo de
1: vosaltres?
0: calça, de cotó.
1: Jo de calça de cotó
0: Seria com
1: també.
0: avorrida, no? Soc còmoda.
1: Còmodes, jo també còmoda. Sí.
0: I tu, Micaela? Jo també, jo de tanga, res. Vull dir, sí, bueno, per algunes ocasions especials.
1: Bueno, sí, algun pantaló, no? D'aquests que dius, bueno, no vull que s'emmarqui tant
0: I tu?
1: en algun moment, però...
0: Jo sóc de brasilera. I, a més, sempre em compro les mateixes
1: Ja m'has
0: calces.
1: d'explicar ara que ja no me'n recordo que és la brasilera.
0: Sí, la brasilera és...
1: És més ampla que un tanga,
0: Se't
1: no?
0: veu mig cul,
1: Vale.
0: mig culet.
1: Sí,
0: Queden
1: m'agraden.
0: maques,
1: Aquestes també
0: aquesta, eh?
1: m'agraden a mi.
2: Sí, queden bones.
1: I
2: Oi?
1: els colors també
0: I
1: m'agraden, que també
0: aquestes
1: semblen,
0: sempre
1: no?
0: amb negre i una blonda
1: Pues
0: així i tal.
1: jo et
0: I sempre em compro la
1: deia...
0: mateixa.
1: Jo t'imaginava amb una calça rotllo leopardo.
0: També...
1: Oi que fa parella?
0: També.
1: No, jo et deia, una
0: Sí.
1: leopardo.
2: Jo la Mica,
0: tinc
2: me
0: unes...
2: també me l'imaginava en tanga, mi Micaela, escolta'm.
0: En sèrio?
2: Oi,
0: Per què?
2: tant!
0: No deu ser molt pràctic.
1: Vosaltres
2: Atrevida com ets.
1: creieu que segons
0: No.
1: com és la dona que veiem pel carrer podem pensar que és el que porta?
2: Doncs mira, no
0: De
2: ho sé.
0: vegades, de vegades jo crec que ens podria sorprendre i tot, eh? Això?
1: Sí. Ell també ho penso.
0: Vosaltres
1: Curiós.
0: teniu alguna
1: Sí.
0: anècdota així com la que explicaven en aquest àudio?
1: Amb
0: Perquè
1: calça.
0: jo tinc una molt, bueno, molt semblant.
1: Com és la teva?
0: Jo tenia, clar, pensa que tenia 18 anys, anava a la universitat, era dels primers anys, molt del matí, no sé si eren perquè a les 8 havia d'estar ficada l'aigua a l'Espicornell, per tant, devien ser les 6
1: Sí, pico,
0: del, mat,
1: eh?
0: sí, del matí, i anava amb la motxilla, bueno, pues, pico el bitllet, entro al tren, jo anava sentint, quan caminava per l'andana, i anava sentint, ei, ei, ei, però bueno, jo
1: No,
0: com
1: no, no
0: mai...
1: anava amb tu.
0: No,
1: No
0: jo
1: anava amb
0: mai
1: tu.
0: he amb mi aquestes coses, llavors jo segueixo endavant. I quan em vaig entrar al tren i em vaig girar, vaig veure un home amb les meves calces a la mà.
1: Hola! Se t'havien caigut de la motxilla, entenc, no?
0: Al treure el bitllet per picar-lo, m'havien caigut les calces i, clar, jo no li podia dir que no eren meves, perquè l'home ho va veure molt clar. Anava darrere meu corrent amb les meves calces a la mà. I, clar, quan tens 18 anys, això...
1: Home, fa corte.
0: Ostres,
1: Bueno, jo
0: em
1: amb la
0: volia
1: meva edat
0: fondre.
1: també faria corte, eh? Home, nosaltres tenim una anècdota d'una amiga que
2: Ai,
1: no direm qui és,
2: sí,
1: però amb un
2: xula.
1: d'aquests entrenaments a l'Oncodines a Montserrat, amb aquells canvis de roba que ens anàvem fent, a més va ploure, va passar de tot, no? De cop, en una bola del cotxe, trobem un tanga. No era de fil d'entelaguet, però quasi, penjant
0: No,
1: de la bola
0: però...
1: del cotxe.
2: I
0: Però
2: tot
0: era
2: l'Oncodines,
0: increïble
2: no?,
0: que
2: va anar
0: hagi caigut
2: contemplant
0: just allà.
2: a les diferents etapes, oi? No.
1: El tanga penjant
2: El
1: de la bola
2: tanga penjat.
1: del
0: Espera, que em
1: cotxe.
0: sembla que la Mica havia de fer un apunt sobre
1: Perdona.
0: això.
1: Ah, no, no, no, no, jo deia que a totes, bueno, era una anècdota que just havia caigut sobre la roda. Vull dir,
2: No, sobre la bola, sobre la bola.
1: sobre la bola,
0: Sí.
1: sí.
0: I una de les coses que ha dit l'Imma que s'ha perdut és que anar conjuntades. Vosaltres aneu conjuntades?
1: Mai.
2: No,
1: En
2: mai.
1: alguna ocasió.
2: Mai.
1: En alguna ocasió.
3: Jo mai ho he fet,
2: jo, tampoc. Jo és que no en tinc, jo, conjunt.
4: Jo, en alguna ocasió, també, haig de dir que en alguna ocasió. Però jo, amb això de les conjuntades, jo crec que s'ha perdut en general. Perquè jo recordo quan era més jove, vale? Deixem-lo aquí, el tema de, per exemple, pintar llavis i la laca dels ungles havia de ser del mateix color. El bolso i les sabates havien de ser del mateix color. I avui en dia jo crec que hi ha molta més llibertat amb tot, no només amb les calces i sostenidors.
1: Ja, jo això no ho he viscut, això del pintar llavis i les ungles. No sé. Mm.
2: I un altre tema que jo trobo interessant és el tema dels biquinis, no? Les calces de biquini. Clar, ara em direu una mica que subcarca, potser. Ensenyem el cul, és una passada. O sigui, ja no hi ha biquini, ha desaparegut la calça de biquini.
3: Jo crec que amb això que estàs dient té molt a veure, i a més perquè això ho porta molt la gent jove.
2: Sí,
3: I em sembla que té molt a veure amb l'últim àudio, un àudio que tenim d'una persona,
2: sí.
3: I ho podem comentar.
2: Val,
1: Marina, doncs, Marina,
3: sí, escoltem aquest àudio, després ho comentem.
5: Hola, dones precioses. Doncs la meva anècdota, no és tan anècdota, sinó situació que l'he explicat a la Manolita i l'hem titulat del bolquer al tanga, perquè era una d'aquestes situacions de casa, no? Del dia a dia, d'allò més, del més normal, del dia a dia. Estàvem estenent roba amb el meu marit i en un moment, no sé si teniu moments d'aquests, cobres els ulls i de sobte és com veus tot el que ha passat i me'l veig estenent un tanga de la nostra filla, perquè jo i els tangues no som massa amics, i li dic, com t'has de veure, eh? Dic, qui t'hagués dit fa uns anys que estaries canviant bolquers i al cap d'un temps, d'uns quants anys, vaja, estaries estenent tangues, i va ser aquesta situació.
2: Clar, és que...
1: A mi passa igual a casa, eh? A mi passa igual que la Lídia. Tinc clar, quan estenem els tangues, de qui són.
2: De qui són, oi?
1: Clar.
3: Però em sembla molt, molt interessant això del títol, eh? De l'anècdota, sí. Del bolquer al tanga.
2: Sí, és fantàstic. És fantàstic. Boníssim. La Lídia és molt bona. I escolta'm, clar, el tanga canvia... Us n'heu adonat que quan vas a la platja... Jo continuo amb el meu tema,
3: Sí, sí.
2: Quan vas a la platja, el sostén, no? Que abans la gent doncs, feia toples i tal, hem canviat, eh? Mm-hmm. Ens posem... Ara ja no fem toples, no ensenyem els pits, però ens canvi... Bueno, és un això del tanga és un tema,
3: És un gran paradigma per mi, eh? Perquè, vull dir, els pits és com hem perdut el toples i queda com molt lleig ensenyar pit, ara. Mm. Però s'ha normalitzat tant, anar amb tanga i a la piscina, a la platja... Mm. I ensenyar el cul no passa res, però ensenyar el pit és...
1: Jo aquest estiu he vist uns biquinis, a vàries, que no, és un triangle que només tapa el mugró.
2: Ostres, no ho he vist, això.
1: Jo posé d'això, això seria la bomba.
4: Això és Mònica.
2: Ho veus com ets atrevida? Ja ho deia jo.
4: Jo vaig sople sempre, vull dir que a mi no em veurem amb biquini.
1: Però és que per portar això no ho porti.
3: És el que t'anava a dir, no? Dic, a veure, jo per portar un triangleta aquí al mugró enganxat, quasi que amb...
1: Ja fes no un top, no? Però bueno, jo he anat sentint que hi ha gent que amb el tema dels mòbils pues, que li fa com cosa allò de fer toples perquè ara et poden gravar, no sé què.
3: Bueno,
1: no sé,
3: però et poden gravar el cul, també.
1: Ja no sé.
3: Està com molt normalitzat. És el que, no sé, sembla com molt estrany. Allà també fan tobles i ensenyen el cul.
4: Bueno, jo és que saps què passa? Que clar, a la platja no he anat mai. Sí que n'hi ha alguna platja, al costat del riu Rin, però no hi he anat. I jo sóc una ferma defensora, suposo que per històrica i perquè sempre ho feia, des de jove. Sempre feia tobles. I al revés, el tanga no m'ha agradat mai. Llavors jo a la platja jo crec que no he canviat. I de fet diria que potser tinc 5 o 6 calces de biquini i un de dalt per si vaig a la piscina, perquè això sí que em fa una mica de cosa. No sé, la piscina no és un lloc.
3: Mira, aquest estiu, ara estava recordant, aquest estiu allà a Múnich, sí que vaig veure joves, noies joves, banyant-se en uns canals, i sí que portaven tanga. Sí, sí, clar. I és que ho vaig pensar, mira, això és, bueno, com tot va tan ràpid i està tot tan globalitzat.
1: De
3: i...
1: fet, aquí, jo diria que anys enrere van ser les alemanyes, no?, les que van venir sí. a ensenyar els pits, no?
4: Sí, sí, sí. Jo recordo quan vaig venir a Catalunya, fa 25 anys, no hi havien toples. Dones nacionals, per dir alguna cosa, no feien toples.
1: Fa 25 anys,
4: eren
1: sí,
4: eren totes estrangeres.
1: Ah, sí? No? Bueno, sí, escolteu, sí, sí. Què us sembla si us llenço quatre dites i a veure si endevineu què vol dir?
4: Vinga.
1: Va,
2: va vinga.
1: Calça curta, cama llarga.
3: Que... una persona amb cames llargues.
1: Sí, jo la veritat que, perquè l'he buscat, però no la coneixia.
2: És que la calça... abans no eren calces. La calça curta es referia, jo me'n recordo a la meva àvia que m'ho explicava, als pantalons.
1: Els pantalons,
2: eren els pantalons. Els pantalons ja eren les calces.
3: És que calça ve de... o sigui, l'etimologia és del llatí calceus amb el llatí vulgar. Era calcea. I es va quedar amb calça, però es referia a un pantaló. El que passa és que ho hem anat escurçant i s'ha reduït al, bueno, que és la roba interior.
1: Un pantaló que al principi era llarg, em sembla.
3: Sí, els van escurçar.
1: Els homes,
3: sí.
1: Pel que he llegit, i va ser molts anys més tard que van començar a posar-se les dones, perquè també anaven amb cavall, i van començar a utilitzar.
4: Llavors, escolteu, ara perquè amb això no tenia massa previst, jo estic arribant des de les calces llargues, que hem arribat a les calces, i els homes que porten calçotets. Per tant, és un derivat de les calces,
3: sí,
4: també.
3: Sí, sí, calçotet ve de la mateixa arrel llatina.
4: Ah, doncs calceus. És la primera vegada que una cosa masculina deriva de la femenina.
3: Bueno, no, en realitat no, Sento...
1: No, perquè la calça se la va començar a posar en els homes.
3: La calça...
1: Era aquest pantaló que dèiem. Ah,
3: exacte, era una peça masculina.
1: Sí.
3: Vull dir que al final, mira, no ve de...
1: Va,
3: No,
1: una altra frase. Posar-se les calces abans que els pantalons. Això fa molt per mi.
4: Uf, i per mi...
3: home, fer les coses així, sense
1: no
3: ordre.
1: No seria posar-se els pantalons abans que les calces? Perquè ho veig com lògic, no? Posar-se les calces abans que els pantalons?
2: Sí.
1: Bueno, no, sí, jo primer poso les calces abans que els pantalons.
3: És una dita de dir... Va,
1: les coses es fan
3: així. Posa la calça abans que el pantaló, no?
1: Molt bé.
3: Però sí, hi ha unes quantes que podem dir així ràpidament. Manolita, tu...
2: Per exemple, qui porta les calces a casa? No?
3: Aquesta és molt bona.
2: Qui
4: talla el bacallà, doncs?
2: Qui talla el bacallà, exacte.
3: Qui talla el bacallà. La calça al garró, senyal de cabró.
1: Carai. Què vol dir això?
3: Refrany, és un refrany valencià que relaciona la manera de dur la peça de vestir. No explica res més.
1: Bueno, doncs, no sé, hi haver alguna més. Ser més mentider que un calça.
4: Ostres!
1: Això es veu que fa referència, es pareu, això té... Fa referència a Francesc Calça. No és que vingui de les calces, aquesta frase, que era un historiador del segle XVI, que va acabar convertit en personatge proverbial per la seva fama de fabulador. Ser més mentider que en calça.
3: Toma ja.
4: Pues a mi, sabeu quina sempre m'ha agradat molt?
1: Quina?
4: Sabeu quin peu calça? És una expressió molt xula, trobo.
2: Clar, de quin peu calça aquest?
1: Aquí parlem ja del calçat, no?
3: Sí.
4: Quan acabes de conèixer algú i dius, no, però jo ja sé quin peu calça.
3: Doncs...
2: Clar, com és, no? Quina... Per on va? I una altra també... Ah, perdona, Aida, digues.
3: No, anava a dir una que a mi m'agrada molt, perquè els dilluns que són així tan complicats, no?, de començar la setmana, i diu, dilluns arribat, calces velles i acotar el cap. I vinga, a treballar. Allé.
2: Exacte. I a mi m'agrada ser més valent que un caga calces.
1: I què ens ve dir aquesta frase?
2: Bueno, doncs... Ets un cagat, no? Ets un cagat? Vol dir que tens por, no suposo?
1: Qui presumeix de ser valent.
2: Clar, no?
1: Però en veritat
2: presumeixes
1: no ho és.
2: De ser valent, però... Sí, sí.
1: Bueno, escolteu, noies, què us sembla si ja ens ventilem una mica el tema de les calces i fem una pausa per escoltar una mica de música?
3: Ai, vinga. Sí, sisplau.
1: Vinga.
4: Vinga.

0: Ei, noies, què us sembla si agafem el pont aeri?
1: Fantàstic.
2: Doncs vinga, no? Som-hi.
1: Som-hi.
3: Agafem el pont aeri.
1: Doncs res, ja hem agafat el pont aeri i estem amb la Mica a Alemanya. Hem pensat que aquesta seria una secció superinteressant perquè la Mica ens anés explicant les seves anècdotes i que anéssim comparant una mica, no, la vida allà amb les tradicions o el que parlem d'aquí, no? Però em sembla, Mica, que aquest primer pont aeri ens vols explicar una miqueta com ha anat tot, no? Què fas sí. Allà a Alemanya? A veure...
4: Sí, bueno, jo crec que la gent que escolta o escoltarà aquest programa, esperem que amb les calces els hi entraran ganes d'escoltar sobre els altres temes. Jo sóc santfeliuenca, no de naixement, com ja sabeu, ho he dit que fa 25 anys que he arribat aquí, però sí pel temps que resideixo i pel sentiment, bàsicament, que guardo per al poble i sobretot la seva gent. I a principis d'aquest any, i després d'entendre que la meva feina que tenia doncs ja no motivava, jo que no acabes d'estar burnout, però sí que dius, va, ja vull canviar. Em van oferir, a través d'un conegut, una feina a Alemanya, a prop de Frankfurt. I al mateix temps, l'ofici, ara de 5 anys, va comentar que volia sortir a estudiar fora i vaig dir, oita, pues... ¿Por qué no fem una experiència i una aventura junts? I bé, doncs, fa 4 mesos, pràcticament, que sóc aquí, que jo ja havia començat aquesta aventura, perquè realment és una aventura, perquè hi ha dies que us ho juro que agafaria totes les plates que tinc per casa i marxaria, me tornaria a donar la volta i tornar a Sant Feliu. Però ara fa 2 setmanes que ha arribat ell, ja s'està buscant la feina i, bueno, estem intentant de portar-nos i portar-ho bé. Haig de reconèixer que no és tan fàcil, però no per res en concret, jo estic molt contenta amb la feina i, bueno, doncs gràcies a tot plegat puc fer això de ponts aeris a Sant Feliu cada 2x3, però la cultura aquí realment és com ja no recordava, que era la cultura de la gent centroeuropea, no? Que és molt...
0: Micaela, et tallo un moment, perquè per qui ens escolti i no et conegui, tu d'on vens? Ah. Perquè, clar, tu fa 25 anys a Terres de Sant Feliu i ja està, i t'has vinculat aquí i ets santfeliuenca, però tu d'on venies?
4: És veritat, no ho havia dit. Jo sóc d'origen eslovaca. Vaig néixer a l'antiga Txecoslovàquia, que formava part dels països socialistes, i fa 25 anys, doncs, per motius d'amor, vaig aterrar a Sant Feliu. Amors han passat, un i dos, i potser tres, i jo segueixo a Sant Feliu.
0: Però l'amor per Sant Feliu s'ha quedat.
4: Ara, ara. Sí, per Sant Feliu i sobretot les relacions i vincles que hi tinc.
0: Això i tant. Doncs és curiós, no sé. Això de la vida, com a vegades, com flueixen les coses, no? Aquesta cosa de dir, jo vull un canvi, m'ofereixen a Alemanya i això és el teu fill, té ganes d'anar a l'estranger, pumba. No?
1: Dos objectius. I compartir amb el teu fill una experiència, una aventura, com deies, d'aquesta magnitud, que no és anar-te'n aquí al poble del costat.
4: No. I realment penso, us ho dic molt en sèrio, que si jo no fos una persona que no pensa més enllà, jo sóc bastant inconscient amb la presa de decisions, jo crec que una persona que és molt conscient no ho faria, perquè no tenim 20 anys. El meu fill sí que té 20 anys i, per tant, jo confio que ell pot fer arrels, pot fer amistats, pot fer aquestes coses, no? Jo crec que amb quasi 50... No és que no fos fàcil, perquè jo parlo bastants idiomes, entre d'altres ja parlava alemany, però realment no és... No, i es nota el canvi de cultura i es nota el fet que jo, la meva vida conscient, he viscut amb la gent mediterrània, que sou molt oberts, molt alegres, molt optimistes. Vull dir, a Alemanya tot això és absolutament al revés. Això sí, haig de dir que són gent molt, molt, molt educada. Molt educada. t'ajuden i tracten amb una, amb, no sé, amb civisme, amb passió, molt, molt, molt maco, això sí. Però els hi falta aquella xispa mediterrània.
1: Respecte a això, jo ho vaig comprovar aquest estiu, que vaig anar, això, que vaig viatjar sola per allà, i la veritat és que em va encantar, bueno, a part de que eren, sí, molt educats, però ningú et molesta, ningú et venia a dir res, no se't queden mirant, no, vull dir, vaig viatjar una noia sola, bueno, una noia, com si tingués 20 anys.
0: Una noieta.
2: Una noia joveníssima.
1: Una dona per allà sola, i de veritat que em vaig sentir super a gust, no?, d'això, de dir, ningú em molesta, ningú em ve a dir res, ni a mirar-me, ni a molestar. És perfecte, això.
0: Doncs, Mica, jo faré uns deures, que serà que et faré arribar un micro d'Ona. Vale?
4: Ah, molt bé.
0: Llavors, ens agafem aquest relleu i a cada programa tu ens guardarem aquesta secció perquè ens expliquis una anècdota. Sembla bé?
4: Perfecte.
1: Perquè
4: vinga,
1: ens...
4: molt bé, molt bé.
1: Perquè hagis d'estendre al sol alguna curiositat, Mica.
0: Exacte. Sí?
4: Molt
0: o sigui, ja
4: bé.
0: Pots anar
4: intentaré
0: pensant...
4: buscar el sol.
0: Ja pots anar pensant que ens explicaràs la setmana que ve.
4: D'acord? Molt bé, intentaré buscar el sol perquè m'han avisat de que ara fa una tarda molt maca aquí, molt. Sabeu aquella, com si anéssiu a Montseny, per dir alguna cosa?
0: Sí.
4: On els colors...
1: La tarda, la tardor, taronges, vermells, pues,
4: sí,
1: marrons...
4: Sí, sí, sí. Pues això és magnífic, però ja em diuen, bueno, deixa't estar. Que això no és mediterrani, que d'aquí a res començarà a ploure i no deixarà de ploure fins febrer. I així que...
0: Doncs vinga.
2: Doncs vinga, va, Micaela. Què us sembla si ara donem pas a l'estenedor cultural?
0: Perfecte.
4: Molt bé.

0: Molt bé, doncs bé, en aquesta secció ens ha fet gràcia doncs, estirar d'una col·laboració d'una molt coneguda nostra. És la Jana Bengozar, que li hem demanat col·laboració perquè ella està estudiant, ha fet batxillerat artístic, no? I ara està estudiant, doncs...
1: Història de l'art.
0: Història de l'art, Història de l'art, exacte. I bé, li vam demanar, escolta'm, què et semblaria, no?, doncs donar una pinzellada en el nostre programa, i ens va dir que sí, val? I doncs hem creat aquesta secció que li direm l'estenedor cultural, i ens anirà explicant doncs, diferents obres d'art al llarg dels programes. I en aquesta ocasió... Sí, és xulo, és xulo. I en aquesta ocasió doncs, ens ha explicat una obra d'art que està lligat amb el nom del programa, com no?
2: Serà com anar al museu?
1: Exacte.
2: Cada programa, i però, això és fantàstic.
1: A més, explicat, que trobo que és
2: explicat,
1: molt xulo.
2: I a més, per una persona... bueno, ara la sentireu, perquè és que és fresca, és
1: Jana,
2: divertida, és fantàstica.
1: Jana, des d'aquesta taula d'Ona, et volem donar les gràcies per aquesta supercol·laboració.
3: Segurament, encara que no us agradi gaire l'art, alguna vegada heu vist aquest quadre. Però imagineu-vos entrar en una sala d'art l'any 1907 i trobar-vos cinc dones mirant-vos fixament, amb els rostres deformats i els cossos convertits en formes geomètriques. Molta gent en aquell moment va pensar que Picasso s'havia tornat boig, però aquella obra acabaria canviant per sempre la història de l'art. Es diu Les senyoretes d'Avinyó i la va pintar Pablo Picasso l'any 1907. Avui és una de les obres més famoses de la història de l'art, però quan es va crear va ser tan impactant que molta gent la va considerar gairebé una bogeria. De fet, ni tan sols els amics de Picasso la van entendre. Però qui tenia aquest quadre perquè provoqués tant d'enrenou? A primera vista hi veiem cinc dones nues mirant directament cap a nosaltres. Les seves cares són estranyes. Els seus cossos semblen trencats en formes geomètriques i costa fins i tot distingir on comença o acaba cada figura. No és un quadre que busqui representar la realitat tal com la veiem, sinó que Picasso volia anar molt més enllà. Volia trencar totes les normes que existien fins aquell moment. El títol pot portar confusió. Molta gent pensa que fa referència a la ciutat francesa d'Avinyó, però en realitat parla del carrer d'Avinyó de Barcelona, una zona que a principis del segle XX era coneguda pels prostíbuls. Les cinc figures representen prostitutes d'aquest carrer, i això també va contribuir a l'escàndol que va provocar l'obra. Picasso no la representa d'una manera idealitzada, ni delicada, com era habitual en aquella època, sinó que les mostra amb una mirada directa, gairebé desafiant, que encara avui pot incomodar l'espectador. I aquí apareix una pregunta interessant. Durant segles, moltes dones han estat presents en l'art, sobretot com a models, muses o objectes de la mirada masculina. En aquesta obra, Picasso trenca amb la idea tradicional de bellesa, però també ens fa pensar en qui mira i qui és mirat. Les dones del quadre no són simplement figures passives. Ens retornen la mirada i ens obliguen a reaccionar. Si us fixeu en les dues figures de la dreta, les seves cares recorden unes màscares africanes. Això no és casualitat. En aquella època, Picasso havia descobert l'art africà i li va fascinar la seva força expressiva. Aquelles màscares el van inspirar a buscar una manera completament nova de representar el rostre humà. Aquesta influència va ser fonamental en la seva evolució artística, tot i que avui també sabem que aquesta relació amb l'art africà està vinculada a un context colonial en què moltes cultures van ser observades i utilitzades des d'una mirada europea. Una altra cosa molt curiosa és que aquest quadre està considerat el punt de partida del cubisme, un moviment artístic que Picasso desenvoluparia poc després de Georges Braque. El cubisme consistia, entre altres coses, a representar un objecte des de diversos punts de vista al mateix temps. És per això que les figures semblen deformades. No és que Picasso no sabés pintar, sinó tot el contrari. Va decidir abandonar les normes de la perspectiva tradicional per crear una manera completament nova de mirar el món. Abans d'arribar a aquesta versió final, Picasso va fer centenars d'esbossos. Inicialment hi apareixien també dos homes, un estudiant de medicina i un mariner. Finalment els va eliminar, perquè tota l'atenció recaigués sobre les cinc dones. Aquest procés ens demostra que darrere d'una obra, que pot semblar espontània, hi havia moltes hores de reflexió i experimentació. El més sorprenent és que Picasso no va exposar el quadre immediatament. Va passar anys guardant el seu guardant-lo al seu estudi, perquè sabia que era una obra massa avançada pels seus temps. No va ser fins més endavant que el públic va començar a entendre la seva importància. Avui forma part de la col·lecció del Museu d'Art Modern, més conegut com el MoMA, de Nova York, on és una de les peces més visitades. És curiós pensar que una obra que avui es troba en un dels museus més importants del món té les seves arrels a un carrer de Barcelona, concretament al carrer d'Avinyó, al barri gòtic. Una obra que va néixer en un context molt concret, però que ha acabat tenint una influència mundial. Personalment, el que més m'agrada d'aquesta obra és que ens obliga a mirar-la més d'una vegada. La primera impressió acostuma a ser de sorpresa o fins i tot de rebuig, però a mesura que hi dediques temps, vas descobrint petits detalls i entens que cada decisió de Picasso tenia un perquè. És una obra que va canviar la història de l'art, perquè va demostrar que un quadre no havia d'imitar la realitat per ser revolucionari. També ens recorda que l'art no només serveix per representar allò que ja coneixem, sinó per fer-nos preguntes, incomodar-nos i mirar el món des d'una altra perspectiva. I és que, més de 100 anys després, la senyoreta d'Avinyó continua fent exactament el mateix. Ens obliga a mirar dues vegades i a preguntar-nos què és realment l'art.
1: Doncs res, hem d'anar a Nova York. Ho veieu, no?
2: Sí. O si no, a veure, no sé si el teniu present, no? Però sí. Que la gent, si us plau, busqueu-lo.
1: Busqueu-lo, perquè és que clar.
2: L'explicació és fantàstica i realment és així, eh? Vull dir, les senyoretes d'Avinyó et miren i és fascinant, sí. aquest... Bueno, i el color i tot és molt, molt innovador tot.
1: Jo pensava que eren franceses, eh? Jo no sabia això que era del carrer Avinyó, d'allà del... És del gòtic, no? Del... Quin barri és el...
4: Sí, el barri gòtic ha dit, no?
1: El gòtic és? Del Born, no? O és el gòtic? Ah.
2: El Born, no?
1: Bueno, crec que poder estar per allà a la frontera, bueno. No ho sé. Doncs bé, Marina, quant temps ens queda de programa? Que el temps passa molt ràpid.
5: 3 o 4 minuts.
2: Uau, doncs, noies, ens hem d'acomiadar.
1: Crec que sí.
2: Mireu, des de Sant Feliu de Codines i des d'Alemanya hem estat la Manolita, la Mònica, la Micaela i jo mateixa, l'Aida...
1: I fins al proper programa Quatre Calces al Sol, a Ona Codinenca.
4: Fins al proper programa, i tant.
5: Que vagi molt bé.
2: Ei, ei, noi, noi, espereu, que no tenim una sorpresa, un conte que ens han dedicat sobre les calces. Preciós.
4: I ens ha agradat tant que hem decidit
2: ens acabar així el programa. Que
4: ens acomiadem.
1: Bona nit a tothom.
2: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
6: Que Sant Feliu era un poble petit, esquifit i en blanc i negre. En una casa que tocava els quatre vents hi vivia la bruixa colorida. La bruixa colorida es tenia la roba sempre de cara al vent. Les seves calcetes eren de tots els colors. Blaus, grocs, blaus, vermells, liles, taronges, negres. I va passar que un dia amb la ventada es va oblidar d'agafar-les amb pinces i amb el vent vola que volaran totes les calcetes de colors es van escampar pel poble. Diu la llegenda que el color va transmetre alegria i a partir de llavors el poble es va vestir amb calcetes de colors.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, o tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
2: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
5: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
6: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
2: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Vencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
2: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
5: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
2: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
5: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
2: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
8: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que a més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellvé, bon dia.
9: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer d'habitatge a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
2: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
5: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
4: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
2: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
11: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
12: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
11: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
2: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
6: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar al mes.
14: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
13: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
16: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
15: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
2: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
17: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
18: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
17: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
19: M'ha temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim. I llavors bueno, vam haver d'avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
20: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
17: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
2: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
5: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
21: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
5: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
2: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
5: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
3: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días con

0: amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
1: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
0: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
2: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
3: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena, ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Blau Muntadas, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
4: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
3: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
2: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
5: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
6: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
5: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
2: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
7: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'Operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
2: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
7: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès de tenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
2: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
9: Volem que les arts d'arrel no estiguin només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estiguin...

0: sigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
1: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música al ball folk i al circ.
2: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
3: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert, amb la sorpresa com a element principal. La fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
4: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
3: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
2: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
5: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
2: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
7: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja estava, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filial otra vez i ja està. Jo dia avui no sento això, entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre, quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això, llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
6: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
6: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició, amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna, un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

Bona tarda, són 8:15. Soc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dimecres 7 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès.

0: Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que l'Ajuntament de Mollà haurà de repetir el ple on es va fer l'aprovació inicial del projecte de modificació urbanística del polígon del Prat. Detingudes dues persones a Bigues i Riells del Fai per un robatori comès a Santa Eulàlia. Bigues i Riells del Fai recupera la memòria històrica LGTBIQA+, amb una exposició al Centre Cívic El Rieral.
1: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Comencem l'edició d'avui dimecres 7 d'octubre explicant-vos que l'Ajuntament de Mollà haurà de repetir el ple municipal on es va fer l'aprovació inicial de la modificació urbanística que ha de permetre la regularització del polígon industrial del Prat. El projecte, que contempla la construcció de la platja de biogàs i l'ampliació de l'escorxador. En té més detalls en Jordi Givert.
2: El vot telemàtic de dos dels regidors favorables a la proposta provoca que s'hagi de repetir el ple perquè no es complien els requisits de la llei municipal i de règim local que fixa els motius pel vot telemàtic en el ple. Divendres a les 8 del matí es farà un ple extraordinari on es durà a terme una declaració d'ineficiència del ple del passat 26 d'agost i es convocarà una nova data per debatre els punts d'aquest ple. Tot i que la votació del punt de la regularització del polígon del Prat tot apunta que acabarà de la mateixa manera amb l'aprovació inicial, gràcies a la majoria absoluta d'Ara Mollà al consistori, això suposa que s'endarrereix tot el termini per la regularització mateixa del polígon, perquè es tornarà a comptar des de zero el període d'exposició pública i el temps necessari per presentar al·legacions al projecte.
0: I seguim amb tu, Jordi, perquè a Mollà es torna a repetir un nou abocament de residus carnis a la via pública, el quart episodi d'aquestes característiques en els darrers mesos.
2: El vessament s'ha localitzat a la carretera N141C, al seu pas per Mollà, just després de la rotonda que enllaça la carretera de Vic amb les avingudes de la Pau i d'Indústria. La reiteració d'aquests fets manté la preocupació entre veïns i col·lectius ecologistes per les intenses olors i els problemes higiènics que provoca la presència de vísceres animals a la carretera. L'entitat ecologista El Fanal ja ha interposat 3 denúncies per situacions similars. En el darrer episodi, de finals d'agost, l'escorxador Masia Tero, d'on procedia el material, van atribuir la responsabilitat a una empresa de transport subcontractada. Per la seva banda, l'Ajuntament de Mollà, ja en el passat mes d'agost, va qualificar la situació d'inacceptable i ha obert un expedient sancionador a l'empresa i reclama el cobrament dels costos de les tasques de neteja realitzades pels serveis de neteja del municipi i d'emergència.
0: Operació conjunta entre la policia local de Bigues i Riells del Fai i la de Santa Eulàlia de Ronçana en la detenció de dues persones com a presumptes autores d'un robatori conegut amb el nom de mètode de la sembra. Es tracta d'una tècnica de distracció on els lladres fan creure a la víctima que se li ha caigut un objecte a terra i aprofiten el descuit per prendre la bossa de mà o altres objectes de valor. Els fets es van iniciar a Santa Eulàlia de Ronçana quan els sospitosos van cometre el robatori i van intentar fugir ràpidament en vehicle direcció Bigues i Riells del Fai. La clau de l'actuació va ser la rapidesa d'un testimoni que va presenciar els fets. Aquest avís va permetre activar immediatament un dispositiu policial coordinat entre les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia i els Mossos d'Esquadra. Escoltem a Pedro Parra, cap de la policia local de Bigues i Riells del Fai.
3: Hi ha una persona que veu com està robant el tipus d'aquest robatori. I què fa? Ràpidament trucant a la policia i ens informen de com van vestir, del cotxe que surt a la fugida, les dades del cotxe. És el ciutadà el que ens dona com és el cotxe, el model, el color. I clar, la policia local de Santa Eulàlia ràpidament fa la visa a Bigues també i surt darrere a veure si poden enganxar-lo. I clar, després ja també hi ha una persona que també veu com fan el robatori i donant també com és la dona que hi havia també, el senyor.
0: Els agents van aconseguir interceptar un dels individus a l'interior d'un vehicle a Bigues i Riells, on es va poder recuperar la bossa de mà sostreta. Paral·lelament, el segon sospitós va ser localitzat i detingut quan intentava fugir a peu. Tots els detinguts acumulen antecedents per delictes de característiques similars i, de fet, un d'ells ja li constava un ordre de detenció en vigor. Aquesta actuació s'emmarca en l'operatiu de prevenció i vigilància activat fa uns mesos a la regió per combatre els robatoris i les estafes. A més, des dels cossos policials insisteixen que la col·laboració ciutadana és una peça clau en aquests dispositius i recorden la importància d'avisar davant de qualsevol comportament o situació sospitosa per poder actuar amb rapidesa. Bigues i Riells del FAI recuperen la memòria històrica LGTBIQA+, amb una exposició que es podrà visitar des d'aquest divendres 9 fins al 30 d'octubre al Centre Cívic i Cultural El Rieral. La mostra repassa alguns dels moments i espais que han marcat la història i la mobilització del col·lectiu, com els aldarulls de Stonewall, el Molino de Barcelona o la manifestació LGTBIQA+, del 1977. La iniciativa s'emmarca dins del mes de l'octubre trans i pretén acostar la memòria i la lluita del col·lectiu al municipi. La regidora LGTBIQA+, de Bigues i Riells, Nico Maiolàs, explica d'on neix la proposta.
4: A nivell internacional s'utilitza tot el mes per parlar del col·lectiu LGBTI des de la perspectiva de memòria històrica. I a nivell estatal s'aprofita el mes, aprofitem que també ve la data de la commemoració de la despatologització de les identitats trans, també s'aprofita el mes per parlar de les persones trans. Doncs hem combinat una mica tot plegat i aprofitem el mes per la memòria històrica.
0: L'exposició posa el foc en tres episodis i espais de referència: Stonewall, els aldarulls que van tenir lloc a Nova York l'any 1969, el Molino, el paral·lel barceloní, i la manifestació del 26 de juny del 1977 a Barcelona, considerada la primera gran manifestació pels drets LGTBI de l'Estat. Més enllà dels episodis concrets, però, la mostra també vol deixar una idea, que les realitats LGTBIQA+, no són noves, sinó que han existit al llarg de la història, encara que sovint hagin estat amagades o hagin hagut de viure i resistir en silenci.
4: Fer visible que les nostres realitats no són una cosa nova. Sobretot jo crec que la idea és portar-ho a aquest terreny perquè des de l'odi sorgeix la visió de que les realitats LGBTI són una cosa moderna i que com a cosa moderna, si és una cosa moderna, ho podríem deixar i podríem tornar enrere i tot plegat. La realitat és que no és una cosa moderna, les etiquetes poden ser més modernes, però les nostres realitats han existit sempre amb uns noms o amb altres.
0: I precisament portar aquesta memòria a Bigues també respon a la voluntat de descentralitzar les iniciatives vinculades al col·lectiu que sovint es concentren a les grans ciutats.
4: Perquè al final tota la vida LGBTI, que diguem-ne, moltes vegades passa massa sovint, passa a Barcelona, passa a la capital i a la capital de Catalunya, a la capital del país, que ens obliga a desplaçar-nos i ens obliga a tenir-ho lluny. I més enllà de la incomoditat també, no? És com desplaçar la nostra idea d'on poden estar les nostres vides, no? I és necessari que en pobles com els nostres, diguem, collons, existim als nostres pobles i per molt que ens costi, renoi, la gent LGBTI del meu municipi hi és, encara que no hi surti sovint, hi és. Igual que abans hi eren les persones LGBTI del meu municipi, sempre hi han sigut amagades, més callades o menys, i ara el que volem és recordar-ho.
0: L'exposició, com hem dit, s'inaugura aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre Cívic i Cultural El Rieral i es podrà visitar fins al 30 d'octubre, tot recuperant la memòria històrica del col·lectiu LGTBIQ+. Sant Feliu de Codines torna a apostar aquesta tardor pel teatre familiar amb un cicle que arrenca aquest diumenge i que programa tres espectacles fins al desembre. La proposta vol acostar al municipi obres i companyies que habitualment es poden veure en grans auditoris o teatres i oferir a les famílies la possibilitat de gaudir-ne sense haver de desplaçar-se. Ho explica Caral Vinyars, regidora de Cultura.
5: Nosaltres el que estem intentant és portar a Sant Feliu obres que tu pots anar a veure doncs, als grans auditoris i a les grans ciutats i que les famílies tinguin l'oportunitat de, sense necessitat de desplaçar-se, doncs, poder viure aquesta, aquesta cultura descentralitzada. Llavors busquem que siguin diferents disciplines, per exemple, titelles, a vegades més circ i de més, i fer-ho doncs, aquí al centre cívic.
0: La primera proposta serà aquest diumenge 11 d'octubre, a 6:15 de la tarda, amb Rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials. El cicle continuarà el 15 de novembre amb Pots, de Taraka Teatre, i acabarà el 13 de desembre amb Pau, la via de Pau Casals, de Foranita Teatre, un espectacle de titelles i música en directe que s'emmarca en l'any Pau Casals. Totes les funcions seran a la sala de teatre del Centre Cívic La Fonteta i estan pensades per tots els públics. Les entrades costen 4 euros i els menors de 3 anys no paguen. D'aquesta manera, Sant Feliu continua apostant per apropar la cultura al municipi a través de 3 espectacles ben diferents i que podrà gaudir tota la família. I per acabar l'informatiu d'avui, com cada dimecres, tenim la secció que totes esteu esperant, i és la secció de la ràdio L'Escola dels alumnes de l'Escola Jaume Balmes.

0: Hola, som la Jana i...
1: l'Eloi de Pimé.
0: Avui és la primera setmana d'octubre del 2026.
1: I el rodolí d'aquesta setmana és...
0: fulles grogues, fulles marrons...
1: La tarda omple tots els racons.

Bon dia a tothom, sóc l'Alba de segon. Aquest dimarts els companys i companyes de les comunitats de mitjans i grans comencen els tallers. També hi haurà les reunions en família a tots els nivells a les tardes. Que gaudiu d'aquestes activitats! Bona setmana a

0: Hola, ens diem Vega i Elia, de tercer.
1: Aquesta setmana també tenim aniversaris per celebrar.
0: Volem felicitar a l'Arlet Clotet d'Infantil,
1: la Dèlia Carreño de 6è A,
0: l'Aleix Aguilera de 5è A,
1: l'Aroa Norres de 4 A,
0: la Sofia Peñaloza de 5è B,
1: l'Àxel Villedo de 4 B
0: i el Gabriel Villena de 3è B.
2: Per molts anys a tots i a totes!
1: Esperem que hagueu passat un dia fantàstic.
0: Adeu, fins la setmana vinent!

0: Hola, amics i amigues. Nosaltres som la Gala
1: i l'Oleguer de Quart B i volem presentar-los la cançó que sonarà aquesta setmana a l'escola.
0: Es titula Mother a Feeling i la canta Boston.
1: Desitgem que us agradi tant com a nosaltres.

0: Hola a tothom, som els alumnes de 5è B de la classe d'en Doraemon i avui venim a parlar d'un tema molt important, la salut mental.
1: Exacte. I sabeu quin dia se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental?
0: Sí, es celebra el 10 d'octubre. És un dia que serveix per recordar que hem de cuidar la nostra ment igual que cuidem el nostre cos.
1: Perquè quan parlem de salut, normalment pensem en si estem bé físicament, si ens fa mal alguna cosa o si estem malalts.
0: Però també podem sentir-nos tristos, preocupats, nerviosos, enfadats o tenir un dia que no ens trobem gaire bé.
1: I això és normal, tots tenim emocions i no sempre ens sentim de la mateixa manera.
0: A mi, per exemple, quan estic preocupat per alguna cosa, m'ajuda molt explicar-ho a algú.
1: A mi també. Parlar amb la família, amb els amics o amb un mestre pot ajudar-nos molt quan tenim un problema o alguna cosa ens preocupa.
0: I una cosa molt important és que demanar ajuda no és una cosa dolenta, al contrari, és una bandera de cuidar-nos.
1: També nosaltres podem ajudar els altres. Per exemple, si veiem que un company està trist, podem preguntar-li: "Estàs bé? Vols que parlem?"
0: O simplement estar al seu costat, escoltar-lo i no jutjar-lo.
1: Perquè de vegades no cal donar consells, només necessitem que algú ens escolti.
0: També hi ha coses que ens poden ajudar a cuidar la nostra ment, la nostra salut mental, descansar, jugar, fer esport, passar el temps amb les persones que estimem i fer coses que ens agraden.
1: I també tenir moments per desconnectar una mica de les pantalles i descansar el cap.
0: Així que és de la classe de 5è B de Doraemon, volem enviar un missatge molt senzill.
1: Parlar del que sentim està bé.
0: Demanar ajuda està bé.
1: I escoltar i cuidar els altres també està molt bé.
0: Recordeu, la salut mental forma part de la nostra salut i tots ens hem de cuidar per dins i per fora.
1: Així que avui, Dia Mundial de la Salut Mental, pregunta a algú que estimes com està. I sobretot, si alguna vegada no et trobes bé, no t'ho guardis tot a dins. Parla amb algú de confiança.
0: Som la classe 5è B de Doraemon. Us diem, cuideu la nostra ment.
1: I cuidem-nos els uns als altres.
2: Fins aviat!

0: Bon dia a tothom.
1: Som la Lua i l'Hugo.
0: I avui us parlarem d'una efemèride relacionada amb una cosa que veiem gairebé cada dia.
1: Parlarem del codi de barres.
0: El 7 d'octubre de 1952 es va coincidir els inventors Norman Joseph Walden i Wendell Silver la patent d'un dels primers sistemes de codi de barres.
1: La idea havia sorgit per facilitar la identificació dels productes als supermercats i fer més ràpid el control de preus i d'estoc.
0: El primer disseny no era com el d'ara. Alguns tenien forma de cercle, semblaven una diana.
1: Amb el temps, el codi de barres va transformar la manera de cobrar, controlar productes i organitzar els comerços.
0: I ara la moció de la setmana.
1: Aquesta setmana parlarem de la sorpresa.
0: Sentim sorpresa quan passa alguna cosa nova, inesperada o que no havíem previst.
1: Per exemple, quan ens fan un regal d'aniversari que no esperàvem.
0: O quan tenim preparada una excursió i de sobte comença a ploure.
1: Reconèixer la sorpresa ens ajuda a parar tensió i adaptar-nos ràpidament als canvis.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana.
1: Avui hem descobert una mica més sobre el codi de barres.
0: I també hem parlat de la sorpresa.
1: Esperem que hagueu après alguna cosa nova. Fins la

Fins aquí l'E59 d'avui dimecres 7 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castelltersol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. Per això, no? Per això, no?

0: He de confessar, Pere, que m'estàs fent molt feliç començant el programa amb Sau.
1: De les poques cançons que tenen bones.
0: I llàstima que sigui per parlar d'un tema tan miserable, no?
1: Del tren, no?
2: Sí, perquè avui...
0: T'has pensat una mica, però Carles Bancs és així.
2: Sí, sí, avui parlarem...
1: El tema miserable i tren no ho relacionava. Jo relacionava tren, cosa que triga molt.
2: Bueno, però també podria ser un servei deficitari i miserable.
1: Ah, vale, no?
2: Perquè,
1: sí, sí.
2: O sorpresa... El tren sempre arriba tard perquè la xarxa ferroviària de Catalunya funciona molt malament. I no ho dic només jo, com a usuari, que també, sinó perquè hi ha dades i fets que així ens ho expliquen i que els ha recollit i ordenat és Nil Santmartí, autor de En Via Morta, un llibre editat per Columna, que analitza la situació del tren a Catalunya. No sé quina experiència en teniu vosaltres agafant el transport públic, en concret el Rodalies.
0: Ho evito.
1: Jo l'evito, però tinc una anècdota. Quan malauradament va haver-hi l'atemptat de l'11 de març,
0: sí.
1: Jo el dia següent vaig agafar un tren per anar a la universitat i justament aquell tren se li va anar la llum i la gent en el tren es va tornar molt histèrica. I jo pensant, carai, tu, pues, vinga, anècdota per la vida.
2: És que quan estem histèrics, qualsevol cosa ens altera i a molta gent l'altera segurament agafar el tren cada dia, així que avui en parlarem.
0: Avui parlem amb en Nil Santmartí i amb moltes altres persones, així que ens hi posem, Carles, Pere, som-hi.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: I la primera parada d'aquest tren, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Carles, de fet, podríem parlar dels retards, però com que ho farem més endavant, avui ens fixem en una altra qüestió.
2: Sí, podríem parlar de retards i mai aniríem tard, però avui parlarem d'una altra qüestió, perquè a vegades, com el del tren, hi ha temes que ens persegueixen i que de tant en tant, doncs, toca tractar.
0: No sé si podríem tanta metàfora,
2: bueno,
0: ferroviària.
2: Ara rebaixarem. Sempre intento fer-ho des d'un punt de vista diferent, però si a l'època en què vivim tenim problemes, per exemple, amb l'habitatge, doncs ens toca parlar-ne. I és que la crisi que es viu a casa nostra no sembla que hagi de millorar aviat i avui vull explicar-te com això afecta a les pimes.
0: Això sí que no m'ho esperava.
2: Clar, ara mateix estem en un moment on hi ha molt de rebombori i segurament podríem parlar de com afecta l'augment del preu de l'habitatge en qualsevol àmbit de la nostra vida. És el que té, que sigui una necessitat bàsica, sí, i que necessitem dormir a algun lloc. Doncs bé, si el preu per a viure és molt alt, els sous també haurien de ser més alts del que eren abans. Per aquest motiu hi ha moltes pimes, petites i mitjanes empreses, que tenen problemes per contractar nous treballadors, ja que aquests cada cop tenen necessitats salarials més altes que potser les pimes no poden cobrir.
0: És que, de fet, si puja el lloguer, potser també hauria de pujar el sou, no?
2: Hauria de ser així, però això ho pot afrontar una gran empresa amb uns ingressos anuals estables i considerables, cosa que no passa en el sector dels petits empresaris, que en molts casos també es poden veure ofegats pel preu del lloguer o dels productes que després venen. Així ho ha declarat el president del Consell Territorial de la Pime, Pep García, que en roda de premsa ha dit que la falta d'habitatge a preus assequibles és una barrera directa que afecta la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
0: Per tant, la crisi de l'habitatge és una crisi transversal. Gairebé ningú se'n salva.
2: Clar, se'n salven molt pocs. De fet, se'n salvarà segurament qui tingui prou diners com per viure molt tranquil·lament. El president del Consell Territorial de la Pime també va demanar segellar un gran acord públic o privat per facilitar l'accés de l'habitatge a Catalunya. Al final, crec que tots acabarem creient que s'ha de fer alguna cosa, menys el govern, que sembla que des de fa un parell de setmanes i gràcies a alguns casos molt concrets s'està movent una mica. Mai sabrem si per màrqueting o per necessitat real. I una dada que és bastant preocupant és que el primer semestre del 2026 el preu de l'habitatge a Catalunya va augmentar en un 10,5% interanual. I fins i tot hi ha empreses que estan abonant complements salarials específics d'habitatge per poder disposar de tècnics industrials, ja que si no marxen a grans empreses.
0: Clar, imagino que és difícil competir si el mercat presenta tantes desigualtats, però afecta igual a tots els sectors de les pimes?
2: Clar, dins de la pime la pressió no és la mateixa. Els sectors de l'hostaleria i el comerç tenen un poder adquisitiu més baix i tenen més dificultats per trobar treballadors. En canvi, el sector manufacturer tècnic té contractes de llarg termini que poden compensar l'augment dels costos si la productivitat doncs millora. L'hostaleria no queda ben parada gairebé mai.
0: De fet, fa molt de temps que es queixen perquè els costa trobar treballadors.
2: I a vegades és una mica culpa seva també perquè hi ha vegades que proposen sous i condicions una mica abusives, però pot ser que ho facin perquè ells també pateixen aquest augment del cost de la vida i de l'habitatge. El fet és que el 95% de les empreses catalanes són pimes, òbviament no generen el 95% dels llocs de treball de la nostra terra, però són la nostra identitat econòmica i la base del teixit productiu. Crec que s'ha de garantir que els catalans puguin emprendre i posar-los més facilitats. I si podem beneficiar el conjunt de la societat, doncs encara millor. Sembla ser que hauríem de fer alguna cosa amb l'habitatge, perquè cada setmana tenim nous informes o notícies del seu impacte al nostre dia a dia. Fa ben poc, de fet, a l'Hospitalet una veïna es va suïcidar poc després d'haver estat desnonada. L'Olga, hi ha hagut el cas de la Mari Carmen, pel qual estan havent-hi moltes mobilitzacions arreu del país. I recordem que a Catalunya cada dia s'executen uns 30 desnonaments, cosa que preocupa i molt.
0: La situació és molt preocupant i tenim l'habitatge com a causa i conseqüència de molts dels mals actuals. Esperem que es comencin a trobar solucions. Carles, gràcies. Començant parlant d'això, de la xarxa ferroviària de Catalunya, que fa temps que està en boca de tothom. De fet, des de fa anys, el servei ha empitjorat considerablement, acumula retards, cancel·lacions que compliquen la vida dels seus usuaris, i aquest fet va esclatar pels aires, Carles, amb l'accident mortal de Gelida del passat 20 de gener.
2: Doncs sí, l'accident va fer saltar les alarmes de tothom després d'un dia de pluges ple d'incidents. La mort d'un dels maquinistes de la cabina va posar el debat sobre la seguretat dels trens a casa nostra sobre la taula i va destapar la ineficiència d'un servei que empitjora amb els anys. Però com hem arribat fins a aquest punt? Com pot ser que la xarxa empitjori any rere any? Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya? Doncs totes aquestes preguntes les respon el periodista Nilsen Martí al seu nou llibre En Via Morta, que ha publicat Editorial Columna i que és una investigació periodística que pretén explicar les causes d'aquesta crisi i, a més, en planteja possibles solucions.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el primer convidat d'aquesta setmana. Nilsen Martí, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Hola, què tal? Com esteu? Molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Teníem moltes ganes de parlar d'un dels temes que jo crec que no deixa mai d'estar de moda, que és la xarxa ferroviària de Catalunya. Tu la coneixes molt bé. Fa temps que estàs lligat a l'anàlisi de l'actualitat ferroviària. De fet, ets el director i editor del podcast Via 1 de RAC1. Com has vist l'evolució de la xarxa els últims anys?
4: Crec que és una fotografia que podríem dir que ha anat evolucionant cap on preveiem tenir una mica de coneixement de com estava la infraestructura, de com estava la gestió d'aquestes empreses ferroviàries, més enllà del que és pròpiament la política, perquè aquesta, diguem-ne, situació d'empitjorament de la situació fins a arribar a la crisi que hem arribat aquest 2026, al final no és només un factor polític, no va vinculat només a una gestió, per entendre'ns, del govern espanyol, que és d'aquí depèn tota la xarxa d'ample ibèrica a hores d'ara encara a Catalunya o del traspàs a la Generalitat, sinó també del propi funcionament de les dues companyies que s'ocupen del ferrocarril, és a dir, de la infraestructura d'ADIF i de la gestió del personal, dels maquinistes i dels trens, que és Renfe, no? I aquesta evolució, al final, diguem-ne que podríem dir que malauradament ha anat cap on preveiem per tots els senyals d'alarma que durant anys han anat donant, en aquest cas, doncs, maquinistes, amb les crisis de personal que han tingut, amb els accidents que hi ha hagut, amb l'envelliment del material mòbil, és a dir, dels trens, amb situacions doncs greus a la infraestructura que hem viscut, sense anar més lluny a la mateixa línia del Maresme, no? Amb problemes recurrents, per exemple, quan hi havia els temporals de mar. Per tant, diguem-ne que és una crisi que malauradament s'estava anunciant i a la que no s'hi ha intentat posar remei fins que hi ha hagut un accident mortal, no? És a dir, una situació ja molt greu, com la que vam viure el gener amb l'accident mortal de Gelida, que a més va ser 48 hores després de l'accident també més greu de l'alta velocitat a l'estat espanyol, no? Del de Demuda a Andalusia.
0: Sí, tot això ha marcat, com tu bé deies, un 2026 que jo crec que es podria etiquetar de crisi, amb majúscules, no?
4: Sí, i tant. De crisi o fins i tot podríem dir de catarsi, no? Perquè, per una banda, doncs ha estat molt evident la situació, xocant, perquè a més ha implicat desenes de víctimes mortals. En el cas de Catalunya només una, però igualment greu, la d'un dels maquinistes que anava a cabina en aquest accident el 20 de gener a Gelida, però també de catarsi perquè, és cert, ha servit una mica com per reaccionar. Hi havia moltes senyals d'alarma internes per part del personal de conducció, per part també del personal d'ADIF, que és molt poc d'intern, la majoria majoria són empreses externes, i això també ha complicat doncs la gestió i que Adif sapigués l'abast de la gravetat de moltes circumstàncies de molts problemes a la infraestructura, però que finalment no ha servit perquè hi hagi una obertura d'ulls, no? S'han obert els ulls especialment des del govern espanyol, que és qui encara gestiona tota aquesta xarxa en espera d'un primer traspàs com és el de l'R1 a la Generalitat, i hem de veure doncs que aquesta, diguem-ne, aquest despertar no sigui només a flor d'un dia, no sigui només aquest 26, sinó que permeti fer el manteniment, permeti fer les inversions necessàries i permeti fer el control continu de tota la infraestructura de vies, de catenàries i de tot el que envolta aquestes vies i catenàries, el que diem, no? Les parets, en aquest cas, si parlem de terraplens, si parlem de boscos, perquè és veritat, la xarxa a Catalunya està molt exposada a efectes climàtics, tant a l'interior, ho deia, boscos, zones amb penya-segats, és a dir, amb riscos, com també a les pròpies línies de la costa, com són la del Garraf o la del Maresme.
0: De fet, Toni, comences el llibre explicant com es ha construït tot el sistema de comunicacions ferroviàries i també la seva evolució. És agosarat dir que tenim gairebé la mateixa xarxa que fa 150 anys?
4: Bé, és una fotografia fidel dir que les línies de tren bàsiques, si deixem de banda l'alta velocitat, evidentment, que les línies de tren bàsiques que fa servir la gent en el dia a dia són les que es van construir en aquell moment. S'han ampliat en part, però són les mateixes i circulen pels mateixos llocs. No vol dir que no s'hagin canviat els carrils, no vol dir que, evidentment, no s'hagin electrificat, perquè quan es van començar a construir 1848, 1851, diguem-ne, els primers 30 anys a partir de la Barcelona-Mataró del 1848 es construeix pràcticament tot, doncs sí, s'ha electrificat, s'han canviat els sistemes de seguretat, s'han canviat els carrils, però els llocs per on passen aquestes línies continuen sent els mateixos i hi ha punts, evidentment, com hem vist, doncs que són de risc, no? I a partir d'aquí cal veure, doncs, no només què cal fer amb aquestes línies, sinó també el que és molt greu és que no se n'han fet més enllà de les que es van construir doncs, entre el 1848 i el 1880. Pràcticament no hi ha hagut cap construcció de línia nova i, evidentment, la Catalunya del 1848 no és la del 2026. Som 4, 5, 6, 7 milions d'habitants més. Ha crescut molt el país en aquests 150 anys i la infraestructura no està dimensionada i crec que, a més, ho hem vist de manera molt palpable. Si poso d'exemple, sobretot l'última dècada, no? Com hem anat veient aquest empitjorament de la situació a Rodalies i també aquesta manca de capacitat. Al final, per exemple, que els autobusos interurbans vagin plens com un ou a moltíssimes comarques del país, dins de les comarques o per comunicar-se amb Barcelona, també és conseqüència de que el tren no té la capacitat que hauria de tenir ni la fiabilitat que hauria de tenir.
0: I tot i així, continua sent un transport molt important en ple segle XXI.
4: Exacte, sí, és que de fet, a més, és que és probablement el transport clau i més si ens fixem en Catalunya, perquè som un país molt densament poblat, hi ha països amb una densitat de població molt més petita, amb molts menys habitants, o amb zones eminentment rurals en què probablement els transports, per exemple, es podrien cobrir per carretera, perquè la capacitat dels autobusos és la que és, però en un país com tenim, amb comarques molt densament poblades, amb molt moviment, entre comarques justament per anar a treballar, per l'oci, etc, perquè tenim una gran capital i tenim però al voltant àrees metropolitanes, no només la de Barcelona, també, per exemple, la de Tarragona, amb comarques amb 400.000, 500.000, fins a un milió d'habitants, com poden ser els Vallesos, com pot ser el Maresme, com pot ser doncs, tota l'àrea del Tarragonès, el Baix Llobregat. Clar, el transport ferroviari és imprescindible perquè és el que té més capacitat per moure població en aquests moviments, tant de cara a la feina com de cara a l'oci o altres serveis socials, com pot ser doncs, anar a l'hospital, a una visita a metge, etc.
0: Mm-hmm. Tu, de fet, parles d'algunes comarques, com la Terra Alta, el Ripollès, que han perdut habitants en les últimes dècades, i això coincideix una mica amb la desaparició del tren en aquestes zones. Per tant, quina afectació pot tenir per un territori, tenir una bona xarxa de comunicacions pel que fa al transport públic i, en concret, al tren?
4: És essencial i va lligat, perquè el ferrocarril ha anat lligat moltes vegades no només al transport de les persones, sinó que de fet neix com el transport de les mercaderies. Per tant, que el ferrocarril és una eina clau, diguem-ne, per progressar a nivell territorial. És a dir, és una eina clau per traslladar mercaderies, per traslladar persones, i això es pot veure exacte en comarques del país que han vist doncs, minvada la indústria que tenien, que han vist minvada doncs, la capacitat de generar oferta de treball, que ha estat coincident, evidentment, amb el tancament del ferrocarril, perquè el ferrocarril era el que també permetia aquest transport, per exemple, de mercaderies. El Ripollès és un cas paradigmàtic en el moment en què tanca aquesta aquesta indústria més aviat de mineria, d'extractivista, que el que feia doncs, no, era treure mineral, era treure carbó, per exemple, per transportar-lo doncs, cap a les àrees on calia per la indústria, com era Barcelona, doncs clar, això també ha minvat les oportunitats de treball i les oportunitats de comunicació, que a més a més, diguem-ne, la mercaderia, diguem-ne, que és el mal que neix al ferrocarril, però que després, aquestes últimes dècades, també ha agafat un paper preponderant al ferrocarril per moure la gent, perquè és cert que tal com ens movem ara, no ho fèiem fa 50 i ja no dic fa 100 anys. La gent abans no sortia pràcticament de la seva comarca i ara la gent volta per tot el món, això més eventualment, però habitualment sí, volta moltes vegades doncs, per tot el país o per moltes comarques, si parlem de Catalunya. Per tant, aquesta importància del ferrocarril lligat tant a la indústria com al moviment i a com pot perjudicar que no hi hagi tren doncs, a les oportunitats d'un territori i que la gent més jove d'aquest territori doncs, potser hagi d'emigrar cap a les grans ciutats per trobar feina.
0: Abans, Nil, parlaves de fiabilitat. No sé fins a quin punt hem acabat normalitzant amb certa resignació, per exemple, que hi hagi problemes constantment en aquesta xarxa, perquè pensava en fa gairebé 20 anys, no? El 2007, aquells esfondraments de l'estació de Bellvitge que van fer

0: habitual és trigar una hora i mitja i pràcticament et surt més a compte, per entendre's, anar a l'estació del Camp de Tarragona, agafar un tren d'alta velocitat fins a Barcelona, quan aquesta estació està enmig del no-res i cal desplaçar-se expressament, si es ve de Tarragona, de Reus, de Valls, etc. Hem normalitzat una falta de fiabilitat que també és preocupant, tot i haver-la normalitzat, o quan parlem fins i tot no de certa normalitat al servei és que hi hagi retard, sí que és veritat que també el que ha implicat és que l'usuari finalment se n'ha fartat. Van néixer primer les plataformes a les Terres de l'Ebre per la dignitat dels trens dignes, però després neixen les de Tarragona, neixen també plataformes d'usuaris a l'àrea de Barcelona. També ha implicat doncs, que l'usuari s'hagi despertat i que també pugui tenir un paper molt important, diguem-ne, per fiscalitzar aquest funcionament de la xarxa i per millorar-lo. I també per una cosa que és molt important, que és cert, aquesta fiabilitat ha fallat perquè no hi ha hagut inversions, per entendre's, no els impliqui moltíssims inconvenients a l'hora de viatjar. I aquí els usuaris han de tenir un paper important de veu i de vot, de dir doncs, com s'han de gestionar aquestes obres, com s'han de fer els plans alternatius perquè els autobusos o els trens que es posin doncs tinguin una certa coherència pels desplaçaments que fan els viatgers habituals doncs, de la línia que s'hagi de tallar per obres.
1: Mm-hmm. Al final, tot això té una afectació directa sobre els usuaris i sobre el seu dia a dia, no? que es veu alteradíssim.
0: Sí, i aquí ho hem, no? Aquí és molt important el paper que han tingut aquestes associacions, aquestes plataformes d'usuaris, perquè també han permès, per entendre'ns, que des dels mitjans puguem explicar molts més casos, casuístiques particulars de persones que exemplifiquen molt bé el problema que implica que la xarxa no funcioni, la ferroviària. Gent que ha perdut la feina, gent que s'ha hagut de traslladar de comarca o que s'ha hagut de traslladar 100 quilòmetres, 80 quilòmetres, per situar-se doncs, el més a prop possible del seu lloc de treball. Una cosa que no hauria de ser tolerable, que necessàriament es visqui a la cantonada del lloc de feina necessàriament perquè no tens altra manera d'arribar a la feina, no? I que això, doncs, diguem-ne, que també conèixer aquestes experiències, saber com està patint la població, i crec que ho hem viscut tots perquè tots més o menys hem estat usuaris del ferrocarril de manera més o menys recurrent, l'afectació que pot tenir fins i tot això en la vida, en el dia a dia familiar, de gestió de la família, i per tant com hem de, diguem-ne, prima l'accelerador, pressionar perquè aquesta situació, excel·lent no serà mai, però que no pugui ser aquesta situació de crisi contínua que hem estat vivint els últims anys amb retards, amb afectacions, amb robatoris a la infraestructura, amb manca de seguretat, etc.
1: Mm-hmm. Ara parlàvem d'usuaris, però si ens anem a l'altra banda, veiem que només el 2025 més de la meitat dels maquinistes de Renfe a Catalunya van demanar un trasllat. Per què els maquinistes no volen treballar a Catalunya?
0: Aquí és veritat que hi ha dos qüestions. Una primera és veritat, hi ha una part important del personal de les empreses estatals i especialment en sectors com el ferroviari, però també en l'àmbit de la justícia, que no són catalans perquè hi ha poca voluntat d'opositar per entrar en aquestes empreses estatals, havent-hi empreses pròpies del país, de la Generalitat. Doncs hi ha molta més gent que prefereix opositar en aquestes empreses perquè et garanteixes que treballaràs a Catalunya, mentre que amb aquestes empreses estatals pots anar-te desplaçant a qualsevol punt de l'estat espanyol, no? Llavors hi ha una part important d'aquests maquinistes, per exemple, però també del personal de circulació de DIF, que no són catalans, que són d'altres punts de l'estat espanyol i que quan poden es demanen el trasllat. Però la situació d'extrema gravetat a què s'ha arribat a la xarxa, que implica l'accidentalitat, els retards continus, la impossibilitat d'arribar a casa tant dels usuaris com dels que hi treballen, no? En el ferrocarril, que també està fent que els propis maquinistes o personal, diguem-ne, ferroviari que treballa aquí a Catalunya, especialment a Renfe, es demani també el trasllat perquè a la resta de l'estat espanyol la xarxa no funciona com un rellotge, però sí que funciona raonablement millor i no han de viure tantes situacions greus contínuament. I això també ha de fer reflexionar molt, perquè si no podem garantir una estabilitat de personal a Catalunya, ja siguin catalans o no, però si no podem garantir aquesta estabilitat, això també té una afectació, perquè tenir sempre personal novell doncs, implica més riscos, implica haver de fer més formacions, etc.
1: Aquest any de catarsi que comentàvem al principi, Nil, també ha estat l'any que s'ha tornat a posar sobre la taula un projecte gairebé històric, que és el del tren orbital, que aquí al Maresme també ens sentim a parlar des de fa molt de temps. Seria realment una millora per la xarxa catalana?
0: Aquí hi ha molt de debat, perquè el tren orbital és veritat que es considera una línia de tren contínua, però realment no estem parlant d'això, no estem parlant de construir una línia sencera des de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró fent un arc, passant pel Penedès i pel Vallès, sinó que estem parlant d'utilitzar trams que ja existeixen i construir-ne de nous que vagin unint aquests trams que ja existeixen. No? Si partim des del Maresme, és construir, això sí, efectivament, la línia des de Mataró fins a l'entorn de la Roca del Vallès-Granollers, però allà connectar-la amb la línia de Rodalies que ja hi ha al Vallès, per després connectar amb la línia de Sabadell i Terrassa, després fer-hi un tram nou entre Terrassa i Martorell, però llavors de Martorell a Vilafranca fer servir la línia que ja existeix

0: Rodalies i de Vilafranca a Vilanova fer un tram nou. Per tant, és construir trams nous, però també mallar els existents. Això és, té una part positiva, que és tenir més connectivitat entre les línies que existeixen. Si hi ha qualsevol problema, pot permetre desviar trens. Però si el que es vol és fer trens que vagin de punta a punta en aquesta línia, també és, diguem-ne, que interferir les línies actuals, posant-hi trens que aniran entrant i sortint d'aquestes línies per anar fent tot aquest semicercle. Per tant, també té molts riscos a nivell d'operació i això també s'ha de tenir en compte. A banda, evidentment, de que no tots els trams que s'han de construir podrien tenir el mateix retorn. Hi ha molt desplaçament, per exemple, entre l'àmbit de Mataró, Argentona, Granollers, però n'hi ha molt menys entre Terrassa i Martorell. Probablement s'hauria de prioritzar i, de fet, es prioritzarà primer fer totes les connexions dins del Vallès i després veure si també és prioritari, per exemple, la connexió entre el Vallès i el Maresme, però no totes tenen la mateixa prioritat a l'hora de construir-se, a més, amb una obra que serà molt lenta i que ja la pròpia Generalitat no contempla que es faci d'ara a més enllà del 2040.
1: Nil, estaríem aquí hores i hores parlant de la xarxa ferroviària catalana, perquè a més és un tema que, com comentàvem, toca de ben a prop a milers de persones, però davant d'aquest escenari que hem intentat resumir en aquests pocs minuts, la gran pregunta que es fa a tothom, potser una mica des de l'escepticisme, no? I des d'aquest cansament, és si el traspàs de Rodalies és necessari o si és traslladar el problema.
0: Més que el traspàs, el que sabem del traspàs és que el traspàs mai, bueno, no sabem mai, però a curt i mitjà termini no serà mai possible fer-lo integralment, perquè estem parlant de, sí que es poden traspassar, es podria traspassar el personal, es poden traspassar els trens, i molt important, més que traspassar els trens, el compromís d'adquirir trens nous i de renovar tota la flota de trens i que es vagi renovant paulatinament. Els trens tenen una llargada, una possibilitat de vida molt llarga, és a dir, estem parlant de material que si es manté bé pot estar circulant 40-50 anys, però s'ha de mantenir bé, per tant, que es mantingui bé i que quan toca, es comprin els que arriben ja al final de la seva vida útil. I el traspàs de la infraestructura, sabem que es podran traspassar algunes línies, però de moment poc es parla, només es parla del Maresme, de la R3 i del tram del Garraf. Més enllà d'això, poca cosa, perquè la resta són línies que connecten o cap a l'estat francès o cap a l'estat espanyol i, per tant, no es volen traspassar per part de Madrid. Per tant, el traspàs pot tenir una certa importància perquè les coses, diguem-ne, que passin a mans de la Generalitat siguin gestionades d'una manera molt més pròxima i molt més insistent, acurada, anant mirant el minut que sempre tot funcioni, però a més del traspàs, sobretot el que és important i vist aquesta crisi és que en aquest procés de traspàs la Generalitat també demani tenir un cert control del que no se li traspassi, que ho pugui revisar, que ho pugui controlar, que ho pugui planificar, perquè el que hem vist sobretot al llarg dels darrers anys és el problema ha estat l'opacitat de Renfe i especialment de DIF per explicar com tenia la seva infraestructura i com de malament la tenien alguns punts i que això fins i tot doncs, no fos conegut ja no a la Generalitat, sinó que fins i tot el Ministeri d'aquí penja DIF, el Ministeri de Transports, doncs tampoc actués per resoldre algunes situacions molt evidents, com hem anat veient, no? Les crisis contínues quan hi ha hagut temporals, amb caigudes d'arbres, amb esllavissades, que evidentment amb un temporal poden haver-hi situacions així, però no de manera tan continuada. Això demostrava que no hi havia un control efectiu i aquí seria important que la Generalitat, encara que no se li traspassi, tingui aquest control, pugui, diguem-ne, controlar, ni que sigui de manera col·legiada, evidentment amb l'Estat, aquestes línies perquè això no torni a passar.
1: Veurem com avança tot plegat. Si voleu aprofundir en aquestes qüestions, podeu llegir en Via Morta, el llibre editat per Columna que ha publicat el periodista Nil Sanmartí. Nil, moltíssimes gràcies per aquests minuts i per les teves reflexions.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb Nil Sanmartí, el productor i guionista de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Hola de nou, quin ha subratllat?
2: El que he subratllat d'aquesta entrevista és que el ferrocarril és una eina clau per evolucionar com a territori i també la importància que té perquè a molts llocs on abans n'hi havia i ara no, això doncs s'ha transformat en que hi visqui menys gent en aquella zona.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: A Valors a l'Alça, ja ho sabeu, sempre tenim moltes ganes d'obrir espais de reflexió i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada. Una de les tres persones que s'encarrega de recollir-ne i sobretot d'analitzar-ne i posar-les en context a la revista Valors és la Núria Redó. Ella és doctora en biomedicina, membre de l'equip de la secció La Dada i aquí a Valors a l'Alça ens acompanya periòdicament per posar sobre la taula una xifra en concret. Núria, com estàs?
4: Hola, molt bé, què tal vosaltres?
1: Contenta de saludar-te una vegada més i amb ganes de saber quina és la dada que ens proposes avui.
4: Mira, la dada que us proposo és el 37%, que són els municipis catalans, el 37% dels municipis catalans que tenen algun tipus de pressupost participatiu. I per què? Ens agrada, i em sembla que ja ho saps, ens agrada ser una mica provocadors. I ens agradaria saber si això es considera una xifra bona, dolenta, i anar-nos a preguntar-nos els beneficis o el per què de la participació. Sí que és cert que en els dies que corren, els polítics, la classe política, quan fa gala d'aquests pressupostos participatius o d'altres mecanismes de participació, perquè evidentment és una xifra infrarepresentada, perquè només ens estem fixant en els pressupostos, però hi ha referèndums, consultes, hi ha altres mecanismes. Es contempla com una cosa positiva, com a mínim, de cara a la galeria. S'apunta com un tanto per la classe política que sigui participativa i faci, doni veu o escolti o pregunti a la ciutadania. Però això és realment positiu? I aquesta era la pregunta que volíem plantejar nosaltres. Sembla que beneficis a curt termini tampoc en treuen gaire. El descontentament envers la política, envers la classe política, envers els polítics, segueix creixent. L'allunyament de la ciutadania cap al dia a dia de la política, les enquestes diuen i els estudis de ciències socials diuen que segueix creixent. I a part, s'ha demostrat que les persones, la mostra, diguéssim, de persones que participen en aquests processos participatius és esbiaixada. Per tant, és fins i tot ens atreviríem a dir que és pitjor que la democràcia en si, que ja, com saps, és el millor dels pitjors sistemes, diguéssim. Per tant, ens preguntem si realment podem estar tan contents de viure en una societat participada o que pretén que la ciutadania participi tant com diuen. No estem donant la nostra opinió, eh? Ja saps que sempre dic el mateix. Nosaltres plantegem les preguntes perquè la gent reflexioni sense ens intentem no mullar. Però parlem, tal com parlem a l'article, ens qüestionem sobre què és aquella dilema entre la democràcia republicana o la democràcia liberal, o sigui, nosaltres som subjectes que hem de participar de la vida pública i la vida política, o som més liberals en el sentit vosaltres feu i nosaltres ja us premiarem o us castigarem més endavant. O si podem posar-nos entre el mig de les dues coses i demanar participació, que queda molt bé, però que sigui una mica que permeti més representativitat i que acabi tenint un impacte molt millor, molt més alt a la vida cívica, com a mínim. I aquesta és la pregunta que aquest mes.
1: Una pregunta i una reflexió o reflexions que se'n deriven molt interessants, perquè realment, com tu dius, el titular d'un pressupost participatiu és molt suculent, no? I molt atractiu de cara a la galeria, però això ens deixa moltes qüestions i molts interrogants per resoldre, com els que ens has posat sobre la taula. Núria, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: De vegades tenim la sensació que la història només està formada per batalles i epidèmies i protagonitzada per aquells que han tingut el poder a les mans. Però al llarg dels segles també hi ha hagut gent que ha apostat per una altra manera de fer les coses i per millorar el món. En aquesta secció, una de les més veteranes d'aquest programa, no ens cansem mai d'explicar la història en positiu i també de destapar històries passades en clau de valors. Per complir aquest objectiu, una vegada més ens acompanya Maria Coll, periodista i historiadora. Maria, ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: Ja són unes quantes temporades, d'aquestes històries amb valors.
1: Sí, jo crec que devem estar a la novena o una cosa així, allò és el primer dia i encara que en portem nou, sempre és com allò, tornar a l'escola. Però jo crec que encara trobem moltes històries amb valors que no s'han explicat i que en podem treure un profit d'una bona lliçó.
0: I tu ets una gran arqueòloga d'històries amb valors, així que avui comencem i fem amb una dona que fa uns anys era molt poc coneguda, però que ara molta gent coneix per una sèrie de Netflix.
1: Sí, això ha passat molt amb moltes històries d'aquestes que quan passen la pantalla tothom coneix el nom, però ningú coneix la història real, no?, que hi ha darrere d'alguns personatges de sèries que s'han fet famoses. Aquest és el cas de la Lídia Poët. Ella és nascuda el 1855 i coneguda per ser la primera dona que va exercir d'advocada a Itàlia. Si no recordo malament, a Netflix han fet una sèrie que són de 3 temporades. L'última relativament es va estrenar relativament fa poc. I, a més, ella, a part de ser la primera dona italiana en ser advocada, va promoure el sistema penitenciari modern i va defensar el dret de les dones. La sèrie no està malament, es pot veure, però realment la seva història és molt més que una sèrie.
0: Una sèrie que es diu La llei de Lídia Poët, precisament. Uh-huh. I suposo que si va estudiar dret, Maria no devia venir precisament de família humil.
1: Ella era filla d'un matrimoni de terratinents d'un petit poble de la vall de Germanasca, a la província de Torí. Els seus pares, igual que els seus 6 germans, li van inculcar la importància de la cultura i l'educació i mal li van tallar les ales per ser dona. Després de l'escola bàsica, va assistir a l'Escola Normale, un centre de formació per a professors, i, per tant, tothom pensava que faria carrera de mestra, no?, de professora. Era una de les professions més comuns per les dones a l'Itàlia del segle XIX. De fet, ho podia haver fet perfectament, perquè ella parlava molt bé l'italià, el francès, l'alemany, el grec i el llatí, però va decidir, en contra de tothom, també de la seva família, ser advocada.
0: Això, com deies, a mitjans del segle XIX, quan segurament l'objectiu de la majoria de dones era casar-se i tenir fills.
1: Sí, això era el més establert. Algunes estudiaven, però també estudiaven una mica amb l'idea d'aquesta, no?, de trobar marit durant la seva carrera. Ella es va matricular a la Facultat de Dret de la Universitat de Torí i el 17 de juny de 1881, amb 26 anys, va ser una de les primeres dones a graduar-se en dret. I ho va fer amb una tesi sobre la condició de la dona a la societat, per tant, ja apuntava els seus interessos professionals en aquest sentit. I el 1883 va presentar la seva sol·licitud d'admissió al Col·legi d'Advocats de Torí i aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor i 4 en contra. I així als 28 anys es va convertir en la primera advocada italiana. Però una cosa era estar en el Col·legi d'Advocats i l'altra era poder exercir la professió.
0: Què vols dir?
1: Doncs que això, evidentment, aquest resultat de la votació no va agradar a tothom, i ni el fet que una dona entrés en el Col·legi d'Advocats, i el fiscal general del Tribunal d'Apel·lació de Torí va sol·licitar l'anul·lació d'aquesta resolució. Segons la sentència, i crec que val la pena destacar alguns fragments perquè és molt clara, es va pronunciar l'11 de novembre de 1883 i deia que la professió jurídica era només per homes i que les dones no havien d'interferir. Perquè, i això és, llegeixo textualment, seria indecent i lleig veure dones descendint a l'arena jurídica i agitar-se enmig del xivarre dels judicis públics.
0: Caram.
1: Sí, no, eren claríssims, I a més recordava que haurien de discutir sobre temes que no eren gaire decents que les dones parlessin de certs temes. El text inclús també assegura que la toga era incompatible o és incompatible amb la vestimenta d'una dona, i s'adverteix que les dones no haurien de considerar un progrés compartir les mateixes professions que els homes i convertir-se en iguals. Per tant, en conclusió, les dones no tenien suficient rigor ni credibilitat per l'àmbit de la justícia i el cas es va presentar al Tribunal Suprem de Cassació i el veredicte va ser ferm. Lídia Poët no podia exercir l'advocacia pel simple fet de ser dona. Aquesta era la conclusió d'un text llarguíssim. A més, com que, segons el Codi de Família establert el 1865, les dones no podien ocupar càrrecs públics o gaudir d'independència econòmica o viatjar de manera independent i visitar doncs, llocs normalment que no hi entraven les dones, doncs amb aquesta excusa, ella, per exemple, doncs, no podia defensar certes persones o certs casos perquè no tenia tota aquesta possibilitat que tenia un home. I, per tant, no tenia la mateixa eficàcia professional i podia perjudicar el client.
0: I què va fer Lídia Poët davant d'aquest veredicte?
1: Bé, ja veieu que és una dona bastant tossuda en aquest sentit, i com que no podia entrar a la sala, tampoc no podia treballar en un bufet d'advocats que fos de la seva propietat, doncs va treballar al bufet d'advocats del seu germà gran, en Giovanni Enrico Poët, de qui va rebre doncs, sempre un gran suport incondicional, no? Perquè familiarment els havien tractat igual. Però també va buscar com oportunitats per canviar la justícia italiana des de fora dels tribunals. Per exemple, el 1883 va participar en el primer Congrés Penitenciari Internacional, on va defensar que la redempció social i moral dels presos només es podia fer a través de l'educació i el treball, i va proposar coses com la possibilitat d'oferir cursos i iniciatives de formació doncs, als centres penitenciaris per restaurar també la dignitat d'aquestes persones i potenciar la rehabilitació. Sobretot va defensar la necessitat de donar una segona oportunitat als centres de la gent que estava als centres de menors, perquè doncs, era una situació pels joves del país molt desesperançadora saber que un dia podia sortir d'allà però no tenies cap més possibilitat de reinserció.
0: En aquella època, Maria, és a dir, segona meitat del segle XIX, inicis del segle XX, la lluita feminista era molt gran. Quin paper hi va jugar Lídia Poët?
1: Ella bé, sempre va defensar les dones i els seus drets, i el 1908, per exemple, doncs, quan es va celebrar a Roma el primer congrés de dones italianes, ella va parlar allà en públic, va tenir la seva intervenció, va defensar el sufragi universal, la migració i l'educació, i ella doncs, hi va participar defensant el dret de les dones en tots aquests aspectes. També va assistir al Consell Internacional de Dones, organitzat el 1914, i durant la Primera Guerra Mundial va ser voluntària de la Creu Roja, és a dir, va actuar activament, però evidentment no va estar en primera línia, que això ja en aquest moment sí que les dones no ho feien, era qüestió d'homes.
0: Com acaba la seva història?
1: Doncs mira, ella el 1919 va proposar un projecte de llei per regular allò que ja era una evidència, doncs el dret de les dones al treball, perquè hem de pensar que durant la guerra moltes dones van ocupar aquell lloc dels homes que havien anat al front. Quan les dones no treballaven, per exemple, se'n van anar doncs, a les fàbriques a tirar endavant l'economia de molts països. Concretament, el 17 de juliol del 1919, a Itàlia es va aprovar una llei titulada Normes relatives a la capacitat jurídica de les dones, i en aquest doncs, es facilitava moltes dones en molts espais públics, però les excluïa dels càrrecs judicials, polítics o militars. És a dir, per exemple, en el tema de judicial no podien ser jutges, però sí que podien ser advocades. I doncs, en aquest cas, ella, a través d'aquesta llei, va poder registrar-se al Col·legi d'Advocats de Turí, va ser advocada i va exercir com a tal. Però, clar, podem dir que Lídia Poët es va posar per primera vegada una toga quan tenia 65 anys. Sí, quan en feia 40 que es havia llicenciat. Va morir el 25 de febrer del 1949, però és un... L'hem conegut a través de la sèrie, però és una figura per emmirallar-se a totes les dones per la seva tossuderia.
0: I tant, Lídia Poët és la protagonista de la primera història en valors de la temporada. Maria Coll, moltes gràcies. Fins la propera.
1: Gràcies a tu.
0: Aquesta setmana volem dedicar el like al projecte Llegir Eixample la Vida que té d'endavant Laia Santís. Ella és mestra i des de fa uns anys s'ha convertit en divulgadora, en prescriptora de llibres a les xarxes socials, on la trobareu com a Vida entre llibres. En aquest perfil, de fet, acumula milers de seguidors que estan interessats per la lectura i ara, amb Edicions Paper d'Estrassa, ha creat un diari de lectures. A més, en paral·lel, ha iniciat una sèrie de vídeos on entrevista escriptores catalanes. A tot plegat, en parlem amb ella mateixa. Laia Santís, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Hola, molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Has començat el curs amb molta força, eh? Diari de lectures, aquesta sèrie de vídeos, tot plegat per deixar clara una cosa que tu fa molt de temps que prediques, que és que llegir eixampla la vida. Què ens aporta la lectura, Laia?
2: Ai, sí, Laura, que bonic. Aquest és una mica el meu lema, el leitmotiv que fa que bategui vida entre llibres, aquest llegir eixampla la vida, i com bé dius, doncs comencem el curs amb molts reptes, amb una programació de clubs de lectura molt àmplia que comptarà amb els autors i les autores dels llibres, amb aquest diari de lectures per endreçar una mica tot allò que anem llegint, i amb aquest projecte de llegir eixampla la vida que la Generalitat molt sortosament m'ha becat d'entrevistar algunes de les autores del país.
0: Si et sembla bé, Laia, començaré preguntant-te per aquest diari de lectures, perquè a més teniu amb Edicions Paper d'Estrassa en marxa una campanya de micromecenatge a Verkami. Què ens aporta poder endreçar, com tu deies, poder anotar, registrar tot allò que llegim i tot allò que ens n'enduem dels llibres?
2: Sí, una mica aquesta proposta que fem amb l'editorial Olesana, Paper d'Estrassa, neix de la pròpia necessitat, de tot un seguit de necessitats que detecto en els diferents clubs de lectura que dinamitzo, que me n'adono que les lectores i els lectors, els usuaris i usuàries, tenen 1.000 llibretes desordenades, caòtiques, fins i tot, per exemple, en el club de lectura, que és en préstec interbibliotecari, doncs, quan venen els autors i autores en aquestes llibretes, els usuaris i usuàries demanen que els hi facin com la signatura o la dedicació del llibre, no? Que els hi dediquin el llibre a la llibreta, i era tot com molt caòtic, i vaig pensar, ostres, qui millor que un diari de lectures barrejat amb una llibreta, perquè a mi m'apassionen personalment les llibretes, on tothom pugui recollir les lectures que fa i que també inclogui un repte lector. I llavors, per donar-hi un toc més personal, vam voler incloure aquesta xifra rodona de 100 frases o 100 cites que jo he anat d'alguna manera guardant en llegir els llibres d'aquests escriptors i escriptores contemporanis catalans.
0: No sé, Laia, si d'alguna manera has acabat creant aquell diari de lectures que t'hauria agradat tenir des de petita.
2: Tal qual, Laura, ho has dit a la perfecció. O sigui, és la llibreta, com diguem-ne, dels meus somnis, no? Entre cometes, una llibreta que recull les cites que jo ja havia emmagatzemat i que m'agradaria, que si les subratllaven els llibres és perquè en algun moment m'agrada reprendre'ls i rellegir aquestes cites que m'han com sacsejat o que m'han frapat, i d'altra banda, que hi hagués espai per escriure i un diari de lectures breu on emmagatzemes la informació més escueta de les lectures que vas fent.
0: Un diari que a la coberta està il·lustrat per Oriol Malet, i de fet, sí. Tu que prescrius llibres tant per adults com per a joves i infants, saps com d'important és, no? La il·lustració, la figura de la il·lustració en el món literari.
2: Exacte. Just va coincidir que Oriol Malet també és aquí al Montserratí i tenia una exposició feta dins del local de Paper d'Estrassa. Aleshores va ser com que es van alinear com tot de coses i vam pensar, ostres, que bonic poder incloure aquesta il·lustració, que justament és una noia llegint, no, que d'alguna manera em ressonava a mi mateixa, anar a la portada del llibre. I, evidentment, doncs, l'Oriol ha seguit la seva il·lustració molt exitosament, sí.
0: Tenim en marxa aquesta campanya de micromecenatge Verkami. Allà hi trobarem encara més informació sobre aquest projecte, sobre aquest diari de lectures. Per tant, des d'aquí convidem a tothom a qui li interessi a xafardejar, tafanejar una mica. Però, Laia, volíem aprofitar per parlar amb tu també sobre aquesta sèrie d'entrevistes, aquests 12 capítols on tu aniràs entrevistant a 12 escriptores catalanes, que has començat fa molt poc. És un projecte que suposo que t'està enriquint moltíssim.
2: Això és un projecte caigut del cel, perquè en cap cas m'imaginava que seria una de les 40 becades, perquè sé que es presenten més de 400 persones en aquestes beques propulsió del Departament de Política Lingüística, així que estic doblement, triplement agraïda de que m'hagin elegit a mi el meu projecte, que, com bé dius, doncs entrevistaré 12 escriptores. De moment només hi ha un episodi publicat, que és a Elisenda Solsona, autora de Mamàlia, i els altres s'estan gestant una mica en funció de la resposta d'aquestes autores, però sí que us puc anticipar, doncs, que hi haurà Laura Pinyol, que és l'autora del Risc més gran, un dels meus llibres preferits i que acostumo a recomanar sempre. Hi haurà també Marta Vives, hi haurà El Moral, i aniran venint, doncs, algunes escriptores més.
0: De fet, és una mica marca de la casa, de vida entre llibres, aquesta interacció amb els autors, amb les autores de casa nostra, per la que tu sempre has apostat, no? Tu has creat una comunitat de milers de seguidors, dèiem al principi, però també has donat molta importància a aquesta interacció, a aquest vincle amb les autores.
2: Sí, de fet, un dels pals de paller de Vida entre llibres és aquests clubs de lectura, no només a distància, sinó també presencials, que molts d'ells tenen aquest denominador comú, que és la gran sort de comptar amb els escriptors i escriptores. Aprofito també, Laura, per agrair-te moltíssim que tu, com a escriptora de Gel a 40 graus, formaràs part de la primera sessió que farem del Club de Lectura Llegim Autors i Autores Catalanes a la Biblioteca d'Olesa d'aquí uns pocs dies. I això em fa molt feliç, perquè enriqueix perfectament la lectura comptar amb qui ha escrit l'obra, no?
0: Per mi serà un plaer, Laia, així que moltes gràcies també. I et volia preguntar com d'enriquidor és, a banda de poder compartir aquestes lectures o de poder comentar-les amb autors i autores, compartir-les amb altres persones, no? Perquè tu ens deies abans que condueixes molts clubs de lectura, de fet ja fa molt de temps. Aquests últims anys sembla que hem tingut un boom de clubs, cosa que
2: sí,
0: suposo que és
2: Laura.
0: Molt bona notícia.
2: Molt.
0: Per què és important que compartim, que anem més enllà d'una lectura solitària?
2: És veritat que els clubs de lectura estan com en el seu moment daurat, no?, en aquest país, i això és veritat que és una molt bona notícia i ho hem d'aprofitar. I també m'agrada molt que els usuaris i usuàries que formen part dels clubs en gran part són les dones, per tant és preciós veure que les dones són qui capitanegen la cultura del nostre país. Jo crec que és molt bonic poder tenir aquests espais de reflexió, de compartir, perquè surten temes que no formen part de nosaltres i com tu has dit, m'encanta que el pas de la solitud de llegir un llibre passa a l'ordre col·lectiu i això per una societat és de les millors coses que pot passar, no? Que es col·lectivitzin els afers socials. I és preciós, està anant molt, molt bé, cada vegada s'hi vol sumar més i més gent i la veritat és que, com us deia, és el moment daurat.
0: I físicament és preciós també, com deies, però a nivell virtual ens facilita poder participar d'aquest tipus d'activitats que potser, si no, el dia a dia a vegades ens atropella tant, no?, que no podríem fer tot allò que ens agradaria. Tu també fas clubs de lectura virtuals i, a més, ja fa anys que fas aquesta prescripció literària a les xarxes, que has anat construint la teva comunitat. Ara mateix tens més de 60.000 seguidors, que es diu aviat, però
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uau, sí.
0: Per què?
2: Mil gràcies a tothom, perquè és que és una xifra que encara no em crec.
0: És impressionant i és per la feina que tu has fet, així que enhorabona a tu.
2: Gràcies,
0: per,
2: Laura.
0: Perquè és important, Laia, que a les xarxes hi hagi contingut sobre literatura, sobre llibres per tothom.
2: A mi, de fet, m'ha sigut un regal tenir aquesta comunitat de seguidors i seguidores tan heavy. Quan hi penso, encara se'm posa la pell de gallina perquè, a més, Laura és només en català. És a dir, jo llegeixo potser en altres idiomes, però de mi cap endavant, de mi cap enfora, quan socialitzo les lectures ho faig explícitament en català i crec que encara és una xifra més bèstia pensar que aquestes 60.000 persones segueixen algú que parla de llibres en català. No? És que és desbordant imaginar-ho i ara que tu m'ho dius encara em fa posar més la pell de gallina. I una mica pensant també en el club de lectura online, que sí que és cert que té les seves pegues no poder estar en directe amb les persones, he anat descobrint que aquest format té moltíssimes coses positives i molts més beneficis que no pas trets en negatius, perquè es pot connectar des de qualsevol lloc per parlar en català de llibres, no? Des de l'estranger, és un regal. Així que he descobert que té més punts a favor que en contra. I això, aprofitar per agrair també totes aquestes 60.000 persones que hi ha darrere aquests perfils i que segueixen una mica el dia a dia de Vida entre llibres.
0: Doncs per molts anys a Vida entre llibres, Laia Sentís, que ets la persona que hi ha al darrere, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per aquest diari de lectures, que recordeu que podeu seguir la campanya de micromecenatge que hi ha en marxa a Verkami i també per aquesta nova sèrie de vídeos de Llegir Eixample la vida que podem seguir a través del teu perfil Vida entre llibres. Una abraçada, Laia.
2: Una abraçada i mil gràcies.
0: I fins aquí aquest Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts d'aquest programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify o al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
3: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat amb 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Rambla 54, em van a Morgades Valldosera.
5: Em van a Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
6: Sí, sí, sí.
7: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, molt bé.

0: nosaltres, que el Torram la 54, a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula, et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla, què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir, que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bona tarda.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveix. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocates de la manera que puc. Vull cuidar les coses que consumo. Crec que als clients també li agradarien que sóc cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans? O què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateixa, el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7, i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el popelli i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa. Perquè el popelli porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tots aquests també es demanen molt.
3: Alassane, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta preparada.
1: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popelli porten maionesa, però porten a pit de pollastre, a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit, la planxa...
1: Quan el poses directament en el pit.
4: Pit, sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Pues sí, hi ha molta gent que prefereix també molta... Depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassane, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys, exactament, a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a Alassane. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de coneixement sobre aquestes va ser la meva dona. Perquè ells tenien una gelateria a Blanes. I llavors, una mica més clar, fent també algunes bocates per als clients. Tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: M'imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí. Trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat, hi ha una veïna que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Se va posar dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. Li dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcideta, el bocat.
4: Sí.
1: Un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't. No te posis el cap ple, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè... siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar, perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva, pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen

0: Vosaltres, d'acord, doncs, em diu, bueno, me'n vaig, faig, dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
1: Amb el resultat?
2: Amb el resultat, que tenies caparrot.
0: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
2: Caparrot.
1: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
0: Diu, tu també estàs entre les cinc persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
1: clar, t'han de construir el caparrot.
0: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo... Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar. Ni me recordava de la cosa tal, tal. I estava allà de vacances. Diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de... caparrot que t'havien proposat i tot això. I dic, bueno, ja el resultat ha sortit. No t'ha posat... perquè entre les cinc persones que s'havien proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I dic, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està... a segon de tot el corp.
1: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
2: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, molta gent coneix aquest arbre.
2: Pel petit príncep, jo pensava que el conec.
0: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona... Ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
2: El bar va recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem baobab.
1: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell
2: exacte,
1: negoci
2: que duraria...
1: havia de durar molts anys.
0: Molts anys, sí.
2: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
1: vens
2: realment...
1: Vens un dia i fem
2: tant,
1: una bocata.
2: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54
1: a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: Pot ser que m'hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local. 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada amb aquesta selecció musical que heu fet.
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. Uh-huh. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llarga de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, uh-huh, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas, pensàvem que, bueno, aquí dalt, a la muntanya, i a més, acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida, i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que bueno, després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan bueno, que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia. I això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat i és importantíssim, és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol doncs donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
3: Sí, sí, sí. Es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, bueno, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi doncs sí que ho tenim molt avançat, i bueno, només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té, té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similars. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ah.
0: Vinga, va.
1: Esteu escoltant... Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, comença una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'explicar, d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llapat, que no ho podia suportar. I llavors Al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal i qual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur. No sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molta importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra pues, de felicitat m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que per exemple el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: Quan acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci estar 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció, fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que per a molts el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulación emocional.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
4: Recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa, l'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes entre 30, entre 20 i 50 espectadors.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments de Barcelona.
4: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
2: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total. S'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llosses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes al nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
3: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
2: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
3: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
4: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
2: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
3: També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
5: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
2: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
3: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
2: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
2: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
6: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són. La veritat és que ara, en general, hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, el tram de Montcada i Reixac en direcció Barcelona està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada. Uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos els fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
7: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
0: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagaio, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
0: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
9: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
10: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
9: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
0: Esther Minguell.
11: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
12: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
11: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el Pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Pole.
14: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
16: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
17: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
18: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint en aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
17: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergència d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge SAlert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
20: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
19: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una

0: generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els busos i així ens ho han fet saber.
1: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
2: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
3: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
0: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
4: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
5: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
4: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
5: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic al contemporani de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
4: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nugarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
6: Con lo gitano de Balaguer, que vos que et digui, invite tu...
7: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola i ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nugarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins alhora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un nipón amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. La gironina reben a Fontejau el Mallorca Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques...

0: Reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
1: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
0: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3:15 del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, volíem dir, ha arribat tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilán. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
6: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
5: La tradició es mou si la mous tu.
6: Tota la informació a firamediterrania.cat.
7: Nutrició amb Laura Crosas.
8: La llimona. La llimona és un dels pocs cítrics que es troben gairebé tot l'any al mercat i, tot i que no es sol menjar mossegats com la resta de les seves parentes, té molts beneficis per a l'organisme i usos de la cuina. La llimona, Citrus limon, és el fruit del llimoner, arbre que, tot i no saber del cert si prové d'Àsia o de l'Índia, va ser introduït a la península pels àrabs i actualment es cultiva tot el món. La fruita és ovalada i existeixen moltes varietats, però a Espanya la que més es consumeix és la de mida gran, pelgrossa, rugosa i gruixuda, molt aromàtica i sense masses llavors a l'interior. És molt poc calòrica i destaca sobretot pel seu contingut en vitamina C, potassi, flavonoides i àcids orgànics. A més, a la part blanquinosa entre la polpa i la pell s'hi troben la major part de les pectines, una fibra que també pot ajudar al bon funcionament de la microbiota intestinal. Pels seus components, se li atorguen propietats antioxidants, digestives, reguladores del colesterol, per millorar el funcionament del sistema immunitari i ajudar amb l'absorció del ferro, entre d'altres aplicacions medicinals i cosmètiques. De fet, aquesta fruita al segle XVIII, al conservar-se força bé diverses setmanes a temperatura ambient, es consumia a les llargues travessies marineres per prevenir l'escorbut, malaltia que apareixia quan es patia dèficit de vitamina C. La llimona no es sol consumir fresca per la seva excessiva acidesa, tot i que hi ha persones que sí la mengen com una fruita qualsevol. Normalment, s'utilitza com a condiment per a molts plats o per preparar refrescos i batuts. A la cuina, pot afegir-se per potenciar el sabor d'altres aliments, per amanir un plat i millorar l'absorció d'alguns minerals o per evitar l'oxidació d'altres fruites i verdures. La pell, ben neta i sobretot sense la part blanca perquè portarà més amargor al plat, també es pot aprofitar per aromatitzar sopes, salses i rebosteria. A l'estiu, pot ajudar a refrescar prendre aigua amb llimona o amanir una amanida amb suc de llimona. I a l'hivern, pot acompanyar un peix al forn o enriquir un bon arròs. Si sou més de dolç, la mousse o el sorbet de llimona segur que us venen de gust per tancar un bon àpat. Enriqueix els teus plats amanint-los amb un raig de llimona fresca, que a més de ser beneficiosa, aportarà aroma i sabor.

la xarxa de comunicació local. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'E59 d'avui, dijous 8 d'octubre del 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Mollà, Castellterçol, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que Sant Feliu aprova el pla d'emergència per sequera amb l'objectiu de garantir l'abastiment d'aigua potable. Detingut un fisioterapeuta per estafar a gent gran en una residència de Castellterçol. Torna el repte Mira llibres a la Biblioteca de Sant Feliu amb un mapa ampliable pels lectors més ràpids.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Comencem l'edició d'avui dijous 8 d'octubre explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines s'ha dotat d'un pla d'emergència per sequera, una eina que ha de garantir, entre d'altres, el subministrament d'aigua potable a tota la població en casos d'escassetat d'aigua. El pla s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple ordinari i es troba en exposició pública. En té més detalls la Gemma Permanyer.
2: Sant Feliu de Codines compta amb un pla d'emergència per sequera, tot i no estar-hi obligat per llei, i s'ha aprovat per unanimitat en el darrer ple municipal. L'eina, que encara es troba en fase d'exposició pública, es presentarà en societat aquest dimarts a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la biblioteca, en un acte obert a la ciutadania. L'alcalde Pol Cabotí, que és també regidor de l'aigua, explicava en el ple que el pla és una eina de planificació tècnica i organitzativa que defineix de manera exacta com s'ha de gestionar l'aigua del municipi en situació de falta o escassetat d'aigua. El pla se suma als que ja existeixen d'emergència. La diferència amb un incendi forestal o una inundació és que la sequera és una emergència que té més durada i, segons l'alcalde, això fa més planificables les accions que pot fer l'Ajuntament. El pla d'emergència per sequera és obligatori en els municipis de més de 20.000 habitants i, tot i no estar-hi obligat, l'Ajuntament de Sant Feliu l'ha volgut impulsar per les singularitats de la xarxa d'aigua del poble. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Tot i així, creiem des de l'Ajuntament que el seu municipi, doncs, que depèn només de fonts pròpies i, per tant, no estem regulats per un sistema d'abastament com podria ser Aigües Ter Llobregat, doncs ens obliga a prendre segurament les nostres pròpies decisions i les nostres pròpies mesures en funció de com tenim aquestes fonts. No?
2: El pla es marca com a objectiu prioritari poder garantir l'aigua potable a la població i assegurar especialment el que es qualifica d'usuaris crítics, és a dir, com podrien ser l'atenció sanitària o els centres educatius. Entre els objectius també hi ha el de protegir el sistema d'aigua per evitar que es malmeti si no n'hi ha i també establir els protocols de l'Ajuntament.
3: Definir com actua l'Ajuntament en totes les seves àrees i quines mesures pren en cada escenari de sequera, els tenim establerts i aquests, doncs, el pla de sequera els recull així també, en l'escenari d'alerta, en l'escenari d'excepcionalitat i en l'escenari d'emergència, fixar objectius per cada escenari d'estalvi i limitacions d'ús.
2: El pla s'ha fet a partir de les dades recollides en l'anterior sequera i ha rebut el suport de tots els partits polítics del consistori. Escoltem per aquest ordre la regidora Manuela Jiménez, de Junts per Sant Feliu de Codines, i Laia Jordana, del PSC.
4: Bé, el nostre grup considerem necessari que Sant Feliu de Codines estigui preparat davant de possibles episodis de sequera. Tot i que el municipi no està obligat a disposar d'aquest pla, creiem que és una eina de prevenció important per garantir l'abastament d'aigua i actuar de manera ordenada davant de diferents escenaris. També valorem positivament que el pla se submeti a informació pública i a l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per compromís amb Sant Feliu de Codines, prevenció i garantia d'un recurs tan essencial com és l'aigua, votarem a favor d'aquest punt.
5: Pensem igual, és ara quan s'ha d'aprofitar per fer el pla d'emergència de sequera i més que amb el canvi climàtic segur que el necessitarem els propers anys.
2: El pla d'emergència es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament i es troba, com dèiem, en fase d'exposició pública. El ple de setembre també ha aprovat per unanimitat i a propòsit de Junts per Sant Feliu de Codines una moció per sol·licitar un augment de presència dels Mossos d'Esquadra al poble, un reforç amb més presència policial preventiva i operativa que, segons ha apuntat la regidora Manuela Jiménez, no ha de substituir la dotació de la policia local. Escoltem-la.
4: En aquests moments, coincidint amb la incorporació dels agents de Mossos d'Esquadra corresponents a la promoció 2025-2026 a les diferents comissaries en període de pràctiques, veiem oportú sol·licitar que Sant Feliu de Codines pugui beneficiar-se d'un reforç policial. És, per tant, un moment adequat per portar a terme aquesta petició, aprofitant la incorporació dels nous efectius per reforçar la cobertura i la presència dels Mossos d'Esquadra al municipi.
2: La moció de Junts per Sant Feliu apunta que, malgrat totes les tasques que fa la policia local, actualment la plantilla no disposa del nombre d'agents desitjable pel tipus de població, diu, que té molta distància llarga per recórrer i ha tocat dels 7.000 habitants. L'alcalde Pol Cabotí justificava així el vot favorable de Primàries Codines a aquesta moció.
3: De fet, és un dels objectius del Pla Local de Seguretat que tenim aprovat, que és planificar i fer operatius conjunts també entre la policia local i els Mossos d'Esquadra, que s'han anat fent, que evidentment amb més recursos a comissaria de Caldes en podríem fer més i hem de treballar en aquesta línia, i per tant en general estem d'acord amb el que exposa, també amb la necessitat d'anar reforçant i anar convocant les places necessàries dins del cos de policia local de Sant Feliu. Aquest és el nostre compromís i també es reflexa en el Pla Local de Seguretat.
2: La regidora socialista, Laia Jordana, expressava també la seva posició a favor.
5: De fet, nosaltres ja ho hem anat demanant des del 2022 a tots els pressupostos municipals. Som conscients que la plantilla actual i la plantilla que teníem el 2022 no arriba a tot, ni arriba a tots els torns, així que posar de manifest que la quantitat d'efectius d'una població de 100.000 habitants queda molt lluny de la que necessitem. I també ens unim a la petició de més Mossos a la comissaria de Caldes, i més aprofitant que hi ha dues promocions noves d'agents, una que s'incorpora aquest octubre i l'altra que s'incorporarà el 2027.
2: En la seva argumentació, l'alcalde també ha dit que l'augment del número d'agents és una demanda de la mateixa comissaria de Caldes i dels seus responsables. L'acord de ple es traslladarà al Departament d'Interior, a la Direcció General de la Policia i als responsables territorials dels Mossos d'Esquadra.
0: I pel que fa als successos, avui hem sabut que la policia ha detingut un fisioterapeuta per estafar 18.600 euros a dos residents de Castellterçol. En té més detalls en Jordi Givert.
6: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mollà van detenir el passat dilluns 5 d'octubre un home de 29 anys acusat d'estafar 18.600 euros a dos usuaris d'una residència de gent gran a Castellterçol, de 73 i 82 anys respectivament. El detingut, que treballava com a fisioterapeuta al centre, aprofitava la relació de confiança amb els residents per manipular els seus telèfons mòbils i fer-se transferències bancàries i enviaments per Bizum als seus propis comptes sense autorització. La direcció de la residència va alertar la policia a finals del setembre en detectar-se els primers moviments irregulars per valor de 16.000 euros en el compte de la primera víctima. A principis d'octubre es va identificar un segon cas que afectava una dona de 82 anys a qui havia sostret 2.600 euros més. El detingut va passar dimarts 6 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
0: La Biblioteca Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines ha posat en marxa la tercera edició del repte lector Mira Llibres, adreçat a infants de primer a sisè de primària. L'objectiu és anar sumant punts amb cada llibre llegit, sigui de la biblioteca, de l'escola o de casa, fins a completar un passaport de lectura. Com a novetat d'enguany, si un participant acaba el repte abans d'hora, el joc no s'atura aquí. La directora de la biblioteca, Mireia Reverter, ens ho explica.
7: Bé, això es tracta de la valoració de la darrera edició del Mira Llibres, que clar, que molts participants, molts i moltes participants, van dir que els agradava l'experiència, però quan acabaven, doncs encara faltava molt per a la cloenda. I clar, com si els sapigués a poc. I aleshores, bueno, l'organització i tal va optar doncs a assumir aquesta demanda, i aleshores van pensar doncs, que estaria molt bé com un premi o una motivació a seguir llegint, doncs això, que el mapa anés creixent amb l'ajuda doncs, de les nenes i nens participants.
0: I és que més enllà de sumar punts o aconseguir títols, el repte vol posar el focus en la comprensió i l'hàbit de llegir amb sentit. Per això, cada vegada que cada infant acaba un llibre, ha d'anar al taulell a omplir una fitxa i intercanviar impressions amb l'equip de la biblioteca.
7: És important, sobretot, jo crec que per la comprensió lectora, sobretot, no tant pel fet de llegir més o llegir menys, sinó per saber el que s'està llegint. Per això, dins del repte Mira Llibres, el que a mi personalment m'agrada és la conversa que s'estableix entre les persones que estem darrere del taulell i els nens i nenes que ha llegit, no? La conversa, que puguem parlar de la lectura, tant si els hi ha agradat com si no.
0: A més, l'èxit consolidat del Mira Llibres ha servit de palanca per impulsar noves propostes lectores a Sant Feliu, com un club de lectura infantil o un projecte conjunt amb els instituts del municipi.
7: Ha sigut la llavor, aquest repte, per crear un parell de projectes més. Un és el Club de Lectura Infantil, que ja va començar i ha tingut molt bona acollida. És per a nens i nenes de 8 a 10 anys. I després hi ha també un projecte que farem conjuntament amb l'Institut, a primer d'ESO, amb els dos instituts, que es diu Laboratori de Narratives i Expressió.
0: El repte Mira Llibres ja ha començat, però els infants es poden continuar sumant al repte que permetrà acumular punts fins al 9 d'abril. I ara una informació de servei, perquè s'ha reobert el trànsit a l'accés de la urbanització del Record del Bosc des de la carretera BP-1432 que connecta Sant Feliu i Bigues i Riells. La circulació s'ha restablert després que s'hagin hagut d'aturar temporalment els treballs que s'estaven duent a terme al vial de la part de Bigues per haver de replantejar la solució tècnica de l'obra. El motiu d'aquest canvi de plans és la gran quantitat de roca que els operaris han trobat durant les excavacions, un terreny molt més dur del que s'esperava i que ha dificultat continuar amb el projecte per avís inicialment. Mentrestant, pel que fa als treballs corresponents al tram de Sant Feliu, la previsió és que les obres de la xarxa puguin estar enllestides en un mes i mig, si la meteorologia ho permet, a falta només de realitzar la connexió elèctrica definitiva. I per acabar el programa d'avui us deixem amb l'entrevista a la regidora de Cultura de Caldes de Montbui, Laia Cuscó, on conversem sobre els actes de la Festa Major d'enguany, les principals novetats i tot allò que cal saber sobre la festa que té com a lema que no s'acabi la festa. Escolteu l'entrevista que li van fer el Territori 17 a Laia Cuscó a continuació.
8: Aquest dijous arrenquen els actes de la Festa Major de Caldes de Montbui, la que és coneguda com l'última Festa Major del Vallès Oriental. Per repassar els actes, les novetats i també com s'està vivint els últims detalls, parlarem amb la Laia Cuscó, regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila Termal, i ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
9: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí a l'Ajuntament de Caldes amb la Laia Cuscó. Primer de tot, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns aquest matí, Laia.
10: Molt bon dia, Laia. Gràcies a vosaltres per fer-me aquesta entrevista.
9: A veure, primer de tot, enguany es dona el tret de sortida el dijous, perquè el divendres és festiu, és el festiu local de Caldes. Però a poques hores de donar el tret de sortida, literalment és demà, com van els preparatius? Ja està tot a punt? Queden cosetes per polir o ja està tot tancat?
10: Tot lo gran, evidentment, està tancadíssim. El que passa que queden sempre últims detalls. El fet de que hagi plogut també ens ha fet moure algunes coses de muntatge i avui han de quedar totes completament resoltes. Però estic molt contenta aquest any, que el que deia, crec que l'experiència és un grau, perquè enguany tinc la sensació que això, que ens falten els detalls, però els tenim controlats. I després podrem estar pendents de si surt alguna incidència. Sempre, sempre, sempre passen coses, però si tu tot l'esquelet el tens claríssim, tot està coordinat i ordenat, després tens energia i tens capacitat de resoldre aquelles urgències.
9: Clar, i jo em pregunto, aquest any el lema és que no s'acabi la festa. D'on surt aquest lema?
10: Doncs surt d'això, d'aquests dies, d'aquests 4 dies que tenim aquest any, des de divendres al matí fins a dilluns a la nit, que és com molt llarg, no? S'allarga una miqueta més la festa, i a més tenim aquesta capvuitada, que també està farcida d'activitats més que mai, i aleshores a Caldes no es pot acabar mai la festa.
8: Clar, Laia, l'any passat vau estrenar el Vespreig dels 90 i també hi va haver alguns canvis d'ubicació d'activitats. No sé si ens pots explicar quines són les principals novetats de la Festa Major d'aquest any.
10: Doncs el Vespreig el mantenim, ha quedat com a activitat consolidada, l'hem mogut de diumenge a dissabte a la tarda perquè era una de les peticions que teníem, i per tant aquest any de dissabte a la tarda serà aquest Vespreig fantàstic fins a les 11 de la nit abans dels concerts. I la novetat d'aquest any segurament passaria a la Cap Vuitada, que és aquesta baixada d'Andròmines. És l'activitat més diferent, més novedosa, que l'hem pogut ubicar a la Cap Vuitada. Per la resta, la diferència és l'horari de divendres al matí, que ja a les 10 del matí ja començarem amb la festa gran. Per tant, era una activitat que deixàvem per dilluns al matí, de normal, i enguany ja comencem de bon matí amb la festa gran, el concurs de dibuix. Concurs de dibuix superdivertit, perquè enguany hem de dibuixar, ara m'avanço, amb cotxes antics. Tindrem vehicles clàssics, bicicletes, motocicletes, i els infants i la mainada podran gaudir dibuixant els detalls d'aquests vehicles. També tindrem un espectacle ja divendres al matí. Per tant, xocolata, de tot una miqueta per començar amb energia la festa major. I després la novetat d'aquest dilluns al matí també, que serà un dilluns fort. Normalment el festiu local el dilluns quedava una mica més diluït, i enguany tenim la Diada Castellera. I a més les Olimpíades Infantils, que també eren dissabte al matí, les hem pogut moure dilluns al matí. Per tant, tenim una festa major molt, molt esponjada i plena d'activitats.
9: Una festa major, com dèiem, plena d'activitats, amb activitats per totes les edats. Però anem a centrar-nos una mica, ara entrem una mica als caps de cartell, perquè tenim Svetlana i tenim els Catarres. Com es trien aquests caps de cartell? Perquè Svetlana toca, si no m'equivoco, divendres i els Catarres diumenge.
10: Doncs no és fàcil de triar. Realment, la regidoria comença a preparar la festa major del següent any, sobre el novembre, abans de tancar l'any, perquè això ho vam descobrir, que si tancàvem els caps de cartell abans de girar l'any, els podríem aconseguir un palet més econòmics. I era més fàcil tancar dates, perquè ens costava una miqueta. Molts anys anava darrere de grups que després o ja no giraven, o ja no tenien la data, o ja canviaven de catxet i no podíem assumir com a Caldes de Montbui. Aleshores, des del novembre de l'any passat ja sonaven quins noms. Sempre mirem què ha passat a l'estiu, quin moviment hi ha hagut i què ve. Quina novetat ve? En el seu moment, jo reconec personalment que Svetlana els havia escoltat, però no els tenia com a gran grup musical, però vaig voler fer l'aposta pel que suposa aquesta rumba catalana, perquè la diversió, i vaig pensar, sí, clar, després de veure tot el que hem fet aquest estiu, fins i tot a la Mercè, bé, han triomfat, estic supertranquil·la i contenta d'haver triat aquest grup. I per què divendres i no diumenge, o per què no dissabte, no, també? Divendres perquè ens semblava que era la continuïtat d'aquest Correbars. És a dir, el Correbars estàs com fent aquesta batucada que va ser, o el camionet en aquest any, el soundtrack amb música molt divertida, vens amb un nivell de ball de ballaruca molt alt i has de continuar a poder seguir ballant, no tant cantant, diguem-ho així. És un tipus de concert que t'acompanya molt a ballar. Dissabte vam decidir que amb una orquestra de versions ja estava bé, perquè el públic de dissabte ve d'arreu, aleshores que agradi a tothom, un grup local més un música comercial, diguem-ho així. I Catarres, diumenge, perquè era la data que tenien lliure, perquè ens va semblar que era un dia molt fort, diumenge, perquè dilluns tothom té festa, per tant tothom podia venir, i també perquè hi ha el concert Oques Grasses el dissabte. I clar, vam pensar, no, el públic potser ens marxa, el públic objectiu. Aleshores hem d'anar pensant en moltes variables i encaixar a dintre aquest quadrant. Però estem molt orgulloses d'haver triat això.
8: I ara, Laia, hem parlat d'activitats, hem parlat de música. Més enllà dels caps de cartell, també la programació busca arribar a públics diversos i diferents. Com heu plantejat aquest equilibri entre concerts, activitats familiars, també propostes potser més tradicionals, i activitats també per a un públic jove? També al final és un públic de festa major.
10: Sí, hem d'arribar a totes les edats, els joves ho estan esperant. Sí que hi ha una edat més jove-adolescent que bueno, m'ha arribat, que estan molt contents i contentes amb la decisió de Catarres, que esperen alguna cosa més, diguem, amb els punxadisc, dijous, no? amb punxadisc, però els agraden els noms que hem triat. Els agrada molt la proposta de la Sontra, que aquesta activitat que fem de discoteca mòbil o d'itinerant el dissabte a la nit, farem una horeta i mitja al Parc del Bugarai, allà amb la Sontra, de discjòquei, i després pujarem carrer Major, a Pimargall, carrer Major, fins a la plaça Taunstein, on allà ja poden tornar a entrar al parc i seguiran tenint discjòquei. Això és el que m'ha arribat amb la mostra petita que he pogut anar parlant, que això pot agradar, aquesta proposta de tenir música per tot el poble. Clar, esperen la fira. El Parc Firal és l'estrella també dels adolescents i joves. I després, a nivell de públic familiar, clar, tenim un cap de cartell que és Xiula, que aquí crec que, bueno, és inequívoc, és èxit assegurat, que això també començar divendres a la tarda, 6:45 PM, ja començar amb un concert fort. Això no ho havíem pogut fer mai. Enguany, doncs, provarem a veure com funciona. Per tant, hem intentat pensar amb tots els públics, com bé deies, també per la gent gran. L'orquestra Montgrins torna a venir a Caldes, omplirem el casino per segon any consecutiu amb entrada gratuïta, que fins l'any passat era l'única activitat de pagament, i l'any passat ja la vam eliminar, perquè la gent gran també té dret de gaudir de la festa major totalment gratuïta.
8: I, Laia, tot això no seria possible sense les associacions i entitats que fan possible un programa de festa major divers i també, doncs, que es dona peu, no, a la cultura popular. Quin paper tenen aquestes associacions, Laia?
10: El paper protagonista, sempre ho dic. La nostra diferència, la Festa Major de Caldes de Montbui està formada per les entitats. La Festa Major la fem entre totes i tots. El paper de la regidoria és omplir amb aquests concerts i tota la coordinació, que no és fàcil, i acompanyar les entitats. Però el pal de paller de la Festa Major de Caldes de Montbui són les entitats culturals i esportives, sempre. I això crec que és la nostra essència i que no ha de canviar.
8: I Laia, Laia, anava a dir que també un altre aspecte important és una festa amb molta gent i, per tant, també és important la seguretat. El dispositiu no sé si serà similar al d'altres anys o també hi ha alguna novetat o reforç especial per aquesta època de l'any de festa major.
10: Doncs l'hem augmentat una mica. De fet, cada any hem anat pujant una mica perquè també, com ja que és l'última festa major del Vallès, doncs hem pogut observar què ha passat a altres poblacions, quins són els moviments, quina és la mobilitat, cada any hem anat augmentant una miqueta. Aquest any una mica de reforç més. Per exemple, perquè es vegi clar, en la discoteca itinerant, en el camionet, també hem posat seguretat perquè no ha passat mai res, però no ha de passar mai res, i també hem posat, per exemple, reforç de punt lila en el correbars. Hem anat fent petites actuacions quirúrgiques, però per poder tenir millor control i més sensació de seguretat, sempre. Per mi, el secret de que una festa major vagi bé és que realment no hi hagi cap incidència.
9: Clar, i més enllà del dispositiu de seguretat, també hi ha tota la qüestió de la convivència, els horaris, el descans de les veïnes, un llarg, etc., que al final la festa dura fins a les 5 de la matinada. Quins són els principals aspectes que demaneu tenir en compte a l'hora quan comenci la festa major?
10: Respecte. Però el que... una miqueta la nostra obsessió, en el moment que vam canviar d'ubicació de l'embalat del centre del poble al parc del Can Rius, va ser per això, una mica la demanda veïnal, hi havia moltíssima queixa, i això impedia poder allargar més la festa. Fins a les 5 de la matinada, doncs, costa molt, perquè si l'endemà t'has de llevar a treballar, doncs costa una miqueta. El fet de traslladar-la, que va generar molta controvèrsia, sí que ara el que notem és que el centre històric, els veïns i veïnes del centre històric sí que senten soroll, sí que tenen els carrers una mica més bruts, però l'endemà els intentem tenir tots nets, però ha millorat, la convivència ha millorat. També, per exemple, l'any passat vam tenir bastantes incidències amb el tema de la Sontra, no? Tant en el correbars com en la festa itinerant, i aquest any hem demanat que es reguli una miqueta els decibels, que compleixin almenys normativa i que no molestin tant, i que el camionet no s'aturi tant, sinó que vagi una miqueta més ràpid. El correbars no, farà el recorregut que ha de fer, i és una hora encara realment correctíssima. Per tant, no hi ha tant problema. El tema de la discoteca jove, doncs sí que hem demanat que vagi un pèl més ràpid, que no s'aturi tant. En el parc de l'estació, l'any passat va causar moltes queixes, molts problemes. En el centre històric també es va aturar i va queixar... va suposar com moltes queixes. Aleshores, això ho hem millorat una miqueta, regulant decibels i fent que el pas sigui una miqueta més àgil.
9: Bé, ja per últim, per tancar, però no menys important, Laia, hi ha ganes de festa major?
10: Moltíssimes, i una mica de nervis també. No, el que m'ha arribat aquests dies és que la gent té moltes ganes, vol que arribi, que tant de bo ens aguanti el temps perquè hem tingut aquestes incidències climatològiques, però hi ha moltíssimes ganes, molta il·lusió, perquè més venim d'una festa major d'estiu, no? Aquest escaldàrium, que ens hem quedat totes i tots amb les ganes, que tant de bo ara puguem cremar també aquesta energia que tenim a dintre, que tenim ganes de conviure i de passar-nos-ho molt bé.
0: Doncs, Laia Cusco, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí, la regidora de Cultura, explicant-nos una mica com serà aquesta festa major. Moltíssimes gràcies, Laia.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gaudiu-la moltíssim i molt bona festa major. Que no s'acabi la festa.
0: I fins aquí l'E59 d'avui dijous 8 d'octubre. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Mollà, Ràdio Castellterçol i Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltes gràcies i ens escoltem demà.

Aquesta setmana hi ha un tema que, vulguem o no, ens toca de prop, i és el dret a tenir un habitatge digne. La Constitució diu que tots tenim dret a un habitatge digne i adequat, però la realitat és que cada vegada hi ha més persones que tenen dificultats per poder pagar un lloguer, comprar un pis o simplement mantenir la casa on han viscut tota la vida. Joves que no poden marxar de casa, dels pares, famílies que han de fer números cada mes i persones grans que viuen amb la incertesa de si podran continuar a casa seva. I aquesta realitat avui té un nom, Mari Carmen. Una dona de 87 anys que va ser desnonada el passat 23 de setembre de l'habitatge on havia viscut durant 71 anys. Ahir al vespre, la Mari Carmen va morir a l'Hospital Gregorio Marañón. I potser el més trist de tota aquesta història és que aquell mateix dia havia de signar un contracte de lloguer de 8 anys que li permetria tornar a casa seva. Però no hi va arribar. I aquí és on creiem que cal aturar-se un moment. Més enllà dels partits, dels jutges, dels propietaris, dels governs i de les diferents opinions sobre els desnonaments, hi havia una dona de 87 anys que només volia tornar a casa seva. I no hi va poder tornar. I precisament ara, enmig de tot aquest debat, tenim unes eleccions generals anticipades el 27 de novembre. Durant les properes setmanes sentirem parlar molt d'habitatge, sentirem promeses, mesures, ajudes, regulacions i solucions. I està bé que se'n parli, però el problema continuarà existint el 30 de novembre. Els pisos continuaran tenint el preu que tenen, els lloguers continuaran pujant en molts llocs i hi haurà persones que continuaran sense poder accedir a un habitatge. Per això, més que grans discursos de campanya, potser hauríem de demanar una cosa més senzilla, solucions reals. Perquè una casa no és només quatre parets, ni metres quadrats, ni una bona inversió. És on vivim, on criem els nostres fills, on tenim els nostres records, on volem ser i volem envellir. I la història de Mari Carmen ens deixa una pregunta incòmoda. De què serveix reconèixer que l'habitatge és un dret si hi ha persones que no poden exercir-lo? Que la seva mort, com a mínim, serveixi perquè aquest debat no desaparegui quan passin les eleccions. Perquè darrere de cada desnonament, de cada família que no ha pogut pagar el lloguer i de cada jove que no pot independitzar-se, hi ha una persona. I això no hauríem d'oblidar mai. Benvinguts de nou al Tal com Raja.

0: Benvinguts de nou al Tal com Raja. Disculpeu-me si he dit 27 de novembre les eleccions anticipades. Són el 29 de novembre, rectifico. No sé per què, perquè mira que aquí el guió ho tinc ben escrit, però bé, coses que passen del directe. Avui, com dèiem, segon programa d'aquesta 17a temporada. Tornem amb tots vosaltres un dijous més fent una repassada a l'agenda cultural, avui amb sorpresa. Repassarem la previsió del temps de mans d'en Pep Acosta. Crec que avui molt interessant i molt important per la gran quantitat de litres d'aigua que han arribat a caure no només aquí a Sant Feliu de Guíxols, sinó a bon part de Catalunya. Seguirem amb notícies del poble, que alguna cosa ens han dit. Notícies policials, veurem si arriben, de moment no han arribat. I anava a dir, seguirem amb l'editorial de Dani Fonoll, però no, avui és baixa, avui no es troba bé, té una veu pitjor que la meva, i mira que avui la tinc malament. Des d'aquí li enviem una força abraçada al Dani i que recuperi ben aviat d'aquest encostipat punyetero que té. Continuarem el programa escoltant un àudio que ens ha enviat Roc Badiella, que li hem demanat, de Junts per Catalunya, on ens donarà la seva opinió sobre que el Tribunal Suprem Espanyol ha decidit deixar sense efecte aquest ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, una vegada doncs coneguda la decisió del Tribunal Constitucional d'ordenar al Suprem que apliqui l'amnistia a tots els dirigents del procés independentista de Catalunya. Seguirem i tancarem el programa parlant amb Arnau Ramírez, diputat sortint del Congrés dels Diputats, que ens explicarà moltes, moltes, moltes coses de l'estat actual en el qual ens trobem políticament parlant, no només d'Espanya, i aquí ho deixo, no només d'Espanya, sinó que també anirem cap aquí a Sant Feliu. Jo crec que avui es mullarà i de valent, i si no, ho farem mullar. Dit això, feta la presentació, deixeu-me presentar els membres que fan possible aquest programa. Des del control tècnic, don Pau Ibars, que no sé on vas ara mateix, ara justament s'anava a aixecar i marxar.
1: Sí, anava, perquè estava pensant que s'arriben els convidats que puguin sentir el programa des del hall.
0: Des del hall de l'estudi.
1: Que està el volum baixat. Bona nit, tot bé, tot bé. Amb millor veu que tu i que el Dani, hòstia, que ja has dit.
0: Sí, sí.
1: I amb millor nocions d'aparcament que tu també, que m'han dit que has aparcat al mig com el dijous. I no sé, poder ara et cauran alguns punyals en directe, també.
0: Jo pregunto, fins que no ha arribat donya Montserrat Vila. Bona nit, Montse.
2: Hola, bona nit.
0: Ara torni.
2: Hola, bona nit.
0: Bona nit, Isaac Cobos.
3: Molt bona nit.
0: Des que ha arribat la Montse Vila... És ella la que m'ha... només m'ha vist i ja m'ha dit que et denunciaré, ho has fet molt malament, això d'aparcar. Perdona, he aparcat bé, Montse.
2: Bona nit. Vaig veure l'eclipsi des de... S'havia de dir això, no?
0: Ben tornada.
2: On havíem anat de vacances ben i des d'on havia vist l'eclipsi.
0: Ben tornada.
2: L'eclipsi la vaig veure des de... allà... Torre Negrell, a la dreta, on hi ha el restaurant de la Bota. No, Caldes.
0: Sí.
2: El Jordi Poc, que com tots sabeu és fotògraf, va fer un estudi d'on es podia veure millor per fer volar els drons i no sé quantes coses.
0: En sèrio?
2: Sí. I des d'allà teníem tot un muntatge, taules, drons, fotos, càmeres i tot. El vam veure des d'allà.
1: Va passar
2: un ulleres homologades, comprades des de feia molt de temps, amb una òptica de Caldes, que ens les van regalar. I les vacances a Sicília...
3: Ha dit comprades, oi?
2: No, comprades no, és que llavors he pensat, no, que ens les van regalar amb un dinar familiar.
3: Veu fer gasto l'òptica.
2: Amb un dinar familiar ens les va regalar una de les germanes, i tenim tots ulleres. I les vacances a Sicília, per anar a veure l'Etna, molt bonic, molta calor, però molt bonic.
0: Anava a dir, ulleres noves sí que em portes.
2: Sí, també. Però aquestes me les he pagat jo.
0: Ben tornada.
2: Gràcies. He vingut avui per substituir el Daniel Fonoll, per no deixar-vos sols davant del perill.
0: I deixa'm apuntar que demà té festa.
2: Demà tinc festa. Si
0: perquè
2: no, ja
0: si no, no hagués vist.
2: Si no, ja seria dormint. Absolutament. Si no, ja estaria dormint. Però també tinc festa perquè és festa major de Caldes, recordeu. Vaig explicar-vos a la Font dels Albes, on hi ha un aparcament de càrrega i descàrrega, en aquest moment ja no és de càrrega i descàrrega, on hi caben dos vehicles força grossos. El Francesc Roura, que és mecànic i no sé quantes coses de cotxes, ha aparcat al mig de les dues places.
1: Com el dijous.
3: Però que sigui mecànic no vol dir que sàpiga conduir.
2: És cert, certament. Certament. Aleshores, sí, no es pot aparcar ni a davant ni a darrere. Jo no he dit ni que el denunciaria, ni li he ratllat el cotxe, ni li he rebentat les rodes. Però potser hi ha algun vilatà que vol aparcar allà a la nit i diu, de qui és aquest cotxe vermell? Sí. Qui és aquest pip? i li punxa les rodes al ratlla, no sé.
0: Acabo de rebre un missatge del Llorenç, del cap de policia de Sant Feliu, i la Montse Vilema acaba d'enviar un missatge amb una fotografia.
2: No tinc el seu telèfon, perquè mira que ja haig de parlar de fa dies, eh?
0: És mentida.
2: I no tinc.
0: Una força abraçada des d'aquí al Llorenç. T'anava a preguntar una cosa, ja m'has
2: despistat. No, ja t'he dit, lo de l'eclipsi i lo de les vacances era.
0: Sí, no hi havia res més?
2: Sembla que no.
0: Hi havia una altra cosa, eh?
2: Però pots preguntar qual que vulguis.
0: Canvi d'armari.
2: El canvi d'armari, el Pep Acosta ha dit que es podia fer, ens ho explicarà en el temps.
0: El que no entenc és a qui diables li encanta fer el canvi d'armari.
2: A mi.
0: És una de les coses que més odio d'aquesta vida.
2: A mi m'agrada molt i no m'agrada el meló, que és una cosa que la gent tampoc entén.
0: Això anava a preguntar. Sí. Entrades, però que es grasses.
2: No, però em pensava que m'anaves a preguntar si sóc àvia una altra vegada.
0: No, et falta poc.
2: Sí, cada dia pot ser una altra vegada.
0: Pau Ibars ja ha dit que no...
2: Em sap que anava a Pau Ibars i anava a ser avi.
0: No anirà a Oques Grasses?
1: No, jo he dit que no obrir l'Instagram fins dilluns, perquè és com anar al concert d'Oques Grasses.
2: Que bonic, obrir l'Instagram aquests dies. M'han vingut ganes d'anar-hi,
1: Hasta, kitty-clink, pago quota, hasta m'han ofert una entrada per avui, imagina't.
2: Hasta no paga perquè Hasta ens agrada. Però hasta... Perquè el senyor Marcelí diu hasta per saber-ho.
1: Però hasta és incorrecte.
2: Ja, però ens agrada.
0: És que jo crec que amb el... O sigui,
1: doncs hasta m'han ofert una entrada.
0: Amb el mareig d'entrades, de que si suspenem el concert de dilluns per aigua, no sé què, el passem a dijous i el dijous... No... La gent, jo crec que hi ha un guirigall d'entrades.
1: Però és que no soc prou fan. O sigui, no he anat a cap concert. Gràcies.
2: Quan valia les entrades?
3: Pues no 60.
0: 60, jo vaig pagar 60.
3: Originalment.
1: No tinc ni idea.
3: En rebenta no ho sé com
0: es fa. Soc l'únic de l'estudi que anirà al concert del Casgrà.
2: Quin dia hi vas? Després d'obrir l'Instagram avui,
3: Montse,
2: he pensat que m'agradaria anar-hi.
3: Dissabte fan retransmissió per TV3 del concert.
1: Oi?
0: O la 2CAT.
2: Pots triar. Home!
1: Doncs aita.
0: Això també està molt bé. Estava pactat amb la 2CAT i TV3 ja ha dit, jo també el vull. Vinga.
2: Molt bé, doncs així no cal anar.
3: Clar.
0: No val la pena. A més, dissabte, que és el millor dia... perquè la 2CAT i la 3CAT gravin el concert en directe, jo crec que serà el millor dia per poder gaudir de la veu de Montero.
3: Serà com la teva?
0: Pitjor. Pitjor, perquè com bé ha dit el Pau, aquest dematí engegaves l'Instagram, tot era Oques Grasses, per això us vull fer la pregunta, perquè jo no conec... De fet, a part de vosaltres, crec que mitjan Feliu anirà a Oques Grasses. La de galls que ja es podien apreciar ahir, o sigui, dissabte serà brutal. Però bé...
2: Oques Grasses han vingut a Sant Feliu, anys enrere.
0: Tenien... Mira, és un de... Si llegies el programa de Festa Major, hi ha gent que són... que el tillen o el titulen de històries. Allà ho parla. Allà parla que Oques Grasses tenia un contracte firmat de Sant Feliu. I dues hores abans...
2: A mi em va agradar molt això, l'escrit del programa de Festa Major.
0: El senyor Montero es va quedar sense veu. I no va venir. I al seu lloc va venir una banda de versions així, corrents cuiteu, que estaven assentats al sofà.
3: Historietes.
0: I historietes, això. No trobava la... Historietes.
1: Historietes, diu el Cobas.
2: Assentats també paga, és asseguts.
0: Asseguts. La setmana passada, Pau Ibars en va dir una... Està gravat, eh?
2: Que sí, me'n recordo, n'hi havia una de molt grossa.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Quina era, però...
0: No ho sé.
1: No la vaig... Vull dir, la vaig expressament, no? No. No voleu que vagi especialment?
0: Va sortir, perquè et va sortir de dintre. Devia ser quan parlàvem dels tècnics i que et va sulfurar i... Bueno, no sé, aquestes coses que passen. Bé, feta la presentació, anem a fer la repassada a la gent de Sant Feliu de Codines mentre la Montse Vila acaba de menjar el seu últim tros de la galeta.
3: Per cert, molt bones aquestes galetes.
2: Sí,
3: molt bones.
2: Per favor.
0: De quina pastisseria?
2: De la pastisseria Francesc Roure Fills.
0: No. Això és cosa de la sogra. Jo aquí no hi ha.
2: Ah, no has dit els teus fills.
0: Ho han fet amb la iaia i els dos nens.
3: A Can Galló?
0: A Can Galló.
2: A Can Galló. Doncs gràcies a l'Antònia.
1: Doncs molt bones.
2: Al Cesc i a l'Ona, perquè són boníssimes. Hem fet una foto que ara la Marina la penjarà agraint. Merendola patrocinada per els fills del Risco.
1: Contundents, també.
0: I s'ha de dir que en menges una...
1: Sí, sí.
2: I aquelles tipus.
3: I ja fas.
1: No, per això
3: ja
1: dic, són contundents.
0: I ja fas, eh? No intentis menjar-ne dues perquè no
2: bé,
0: superes.
2: Bé, jo de xocolata me les fotaria.
0: Sí? Bueno, jo la deixo aquí, en sobra una, i veurem si el convidat o qui sigui...
2: A part
0: sigui...
2: de les ulleres noves, no has vist una mica més en volum? Que deia el meu sogre.
0: No, perquè com que vas amb
1: en
0: jaqueta...
1: Volum,
0: no?
1: En volum,
2: en volum. Deia, en volum.
0: Quan et treguis la jaqueta...
2: Deia, fa un en volum...
0: Ja valorarem. Anem a fer una repassada a la gent de cultura.
4: L'agenda.
2: Punt de l'aigua al mercat. El dia 10, beure aigua de l'aixeta és bo per tu, per la butxaca i per al planeta. I perquè ho comprovis tu mateix, t'esperem als punts d'aigua. A partir de del dia 10, el dia 14, el dissabte 10, perdoneu-me, el dissabte 10, el dissabte 14 de novembre i el dissabte 12 de desembre, al mercat setmanal a la Font dels Arbres, de 10 a 1, participen les activitats preparades, excepte el repte del trivial de l'aigua. Endevina quina és l'aigua de l'aixeta en un tas a cegues. Experimenta amb l'aigua del poble i respon a l'enquesta de l'aigua.
3: Per un moment, jo crec que ho endevinaria, un tas a cegues sapient l'aigua.
0: Per un moment m'ha recordat l'agenda que vaig fer jo fa uns anys.
2: Sí, perdó.
3: Està molt lluny del que tu no vas arribar a fer. Més ben dit.
2: No, però realment em falta rodatge,
0: Sí,
2: sóc més bona improvisant. Hauré de reconèixer allò que va dir anys enrere, el risc. Si la Montse no sap llegir. Bé, continuem. Teatre familiar rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials. El dia 11 d'octubre, el cicle de teatre familiar de tardor comença aquest dia, que us dic. A 6:15 de la tarda, al Centre Cívic, amb aquests espectacles. Rere l'ombra de Wendy i Peter Pan, de Produccions Essencials. Pots, de Tanaka Teatre, el diumenge 15 de novembre, i Pau, la vida de Pau Casals, de Forani Teatre, el diumenge 13 de desembre. La venda d'entrades es fa entre Àpolis o a taquilla el mateix dia. Preu, 4 euros. Exposició Una llengua, moltes llengües, a la biblioteca. Del dia 13 d'octubre al 4 de novembre, a la biblioteca podreu visitar l'exposició Una llengua, moltes llengües, cedida per la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Aquesta exposició ens proposa un petit viatge que transcorre pel concepte de la llengua, la diversitat i la vivacitat en les llengües, la variació lingüística, una reflexió entorn a la norma lingüística i a la llengua estàndard, així com els conceptes d'adequació i els registres lingüístics en el català d'avui, en horari d'obertura al públic. L'entrada ja sabeu que és lliure. Doncs em sembla que ja està, perquè la següent activitat, és el dia 16, que el dia 16 ja ho direm la setmana que ve.
0: Perfecte, bona repassada, amb res, això ho tens, Montse, hauràs de venir cada setmana.
3: Però m'ha agradat, fixa-t'hi, hi ha hagut una petita novetat, entre notícia i notícia, el tècnic ha fet un petit detall d'anar pujant el so, que això és la música...
1: Però si ho fem sempre.
3: No, això en el Dani no li fas. Aquest detall, no l'has tingut mai amb el Dani.
1: Però perquè no para tant, no?
3: No ho sé, però m'ha agradat.
1: Jo crec que el Dani no ho sé, és com ho fem sempre.
0: El Dani agafa i no...
1: I tira, ja està.
0: No fa pauses. No, exacte. És molt professional, pensem.
2: Són els anys d'experiència. I d'aquí he pres el meu mentor, Francesc Roure.
0: Anem a fer la repassada de l'agenda esportiva d'abans de Pau i Bars. Una setmana que ja ve amb resultats esportius, de la lliga que tu jugues, etcètera. I mentrestant li vaig donant temps perquè ell pugui buscar-ho, perquè ja he vist que tenia també... De fet, ho he vist pel grup, que n'hi ha algú que toca més quarts cores.
1: No ho tenia pas obert, no.
0: Oi que no?
1: No.
0: Doncs vinga, ara sí, va. La repassada esportiva.

0: Va, doncs, anem a repassar aquesta primera jornada de Lliga Tu Jugues primer, que és el que no tenia a punt, la gent sí que la tenia a punt, però la Lliga Tu Jugues no me recordava, la veritat. Primera setmana, passada per aigua, i per tant, doncs, de... no sé quants partits hi havia al principi, 5 o 6 partits, diria que 6, se'n van acabar jugant 3, i per tant, doncs, són els que hem puntuat. Ali Serrats puntua en tots els partits, i és líder de la setmana, perquè més encerta 2 gols exactes.
1: I ha anat al concert de Cos Grasses.
0: Bueno, enhorabona per ell.
1: Públic és.
0: Suma 11 punts. Líder de la primera jornada i, per tant, líder de la general. Seguit de Litus Codina, Raúl Jiménez, Miquel Palau i Gemma Martínez amb 10 punts. I d'Isaac Cobos, Pep Acosta, Jessica Tudela, Pep Reglà i Enric González amb 8 punts. Francesc Roura, que preguntaves aquí per via interna, sí, què havies fet.
2: Has fet no
0: 3 punts.
2: Home, mira.
0: Del primer partit, el segon no el vas apostar.
2: No.
0: I després ja vas tornar a apostar. Però tens un 0.
2: Un rasco, eh?
0: Un rasco, de l'últim partit.
3: I com encetem el tema del sopar?
0: I encetem el sopar de forma excel·lent per nosaltres, perfecte, perquè Dani Fonet va parar la cartera, perquè va apostar, però té 3 roscos magnífics.
3: Ah, o sigui, no va apostar.
0: No em va encertar ni una. Que no és l'únic, eh?
3: Quina,
0: també us ho dic.
3: Quina constància,
0: no,
3: eh? Quina constància.
0: No és l'únic. Dani Fonoll, Aina Pineda, Joana Dell i Mariona Jou, tot i que Aina Pineda sí que aposta a tots, Joana Dell i Mariona Jou no aposten a tots els partits, però bueno, és igual, tenen 3-4 roscos. Sí, sí, monos.
3: Podem afirmar que l'única persona que va apostar a tots els partits i ha tret un rosco és el nostre estimat Dani.
0: I l'Aina Pineda.
3: Ah, vale.
2: És que la Mariona també, o sigui, el nivell esportiu de la Mariona és...
0: No critiquem Mariona Jou, que és rookie d'aquest any, i per tant s'incorpora, i encara anar a dependre, i devia apostar el primer partit, no devia apostar més, i la resta ja se li van marxar el cap.

0: I en aquest cas, el masculí, grup 2, Sant Feliu Granollers. A les 6, futbol, hora del sènior B, futbol 11, quarta catalana, Sant Feliu Aiguafreda. A les 8, futbol sala, el masculí sènior A, el grup 3, Sant Feliu contra Penya Blaugrana, Montmeló. I a un quart de 9 del vespre, hoquei, primer catalana masculí, Sant Feliu Monjos. El diumenge tenim dos hoquis més a la tarda, a un quart de 6, hoquei, primer catalana femení, Sant Feliu Cubelles. Aquí el Dani tindrà el cor dividit. I a 3:15, el tercer català masculí, Sant Feliu Lloret. Tancarà la jornada cada setmana a les 7 del vespre, hora habitual del bàsquet, tercer territorial. Aquest any, malauradament, hem perdut el femení, el senyor femení de bàsquet, només que aquest tercer territorial masculí, Sant Feliu Canet. Són, doncs, 5-9 partits, que ja està, és una jornada ja prou digna i prou farcida, perquè aposteu i la setmana que ve repassem com ha anat tot això.
1: Tinc un dubte, hi ha 3 partits que no es van poder jugar, entenc jo.
0: Sí.
1: Aquests 3 partits encara som a temps de poder-los apostar, perquè n'hi ha algun que jo no vaig apostar.
0: Ai, pobret ell, eh?
1: Ja, vaig fer una...
2: Primera edició de la lloreria?
1: No, vaig fer un comentari a veure si es podien obrir i... Ningú va dir res.
0: Vas preguntar pel grup? Sí,
1: sí, sí, ah, sí, sí. No, vaig dir-ho, quan vaig dir, hosti, no he apostat, és el primer partit, sisplau, es podrà tornar a apostar, ja que no hem apostat, ah. I no sé qui més va dir, hosti, jo tampoc he apostat, però, oita, els administradors...
0: Silenci, tu. Sí, això es diu, tu ets silenci administratiu. Sí, home, sí, ja deixem apostar. Pateix,
1: vinga, va, vinga, va, com a mínim, aquests 3 puntets que...
0: Oi?
1: Va. No sé. Ai, bueno...
2: Ai, quina llàstima, eh? Des del primer moment ja intentant rascar alguna cosa, eh?
0: Llavors fot rascos com el Dani Fonoll. I...
1: No, rascos.
3: Però ja només has sigut 2 jornades, no?
0: Una.
3: I el Dani Fonoll, ja tenim Dani Fonoll, prepara la cartera.
1: Sí, sí. Ja, ell ja arrenca bé.
0: Home, ell clar. Ja arrenca amb 3 rascos.
3: Em sap com greu, eh?
0: A mi no. A mi no, gens ni mica no.
1: Jo, com si vols... Aquest ritme a mi m'està molt bé. M'obligarà a esforçar-me si comença a sumar algun punt. En fi, feta la repassada a l'agenda esportiva, anem a fer la repassada al temps, a veure què ens explica Pep Acosta, que jo crec que té una setmana per lluir-se, eh?
0: Si ens hem ofegat o no ens hem ofegat.

0: I tot seguit, avui el presentarem així perquè s'ho mereix a Pepa Costa i el seu podcast del temps, que dura ni més ni menys que 7 minutets.
1: Hola, què tal? Molt bona tarda. Quin temps aquests dies, eh? És totalment protagonista. Ha estat un episodi de pluges molt, molt important, amb registres que superen els 300 litres a moltes zones, de molt prop de casa nostra, zona de Granollers, de Montseny, zones pròximes, més de 300 litres, també 200 litres cap a la zona de l'Ebre, també cap a l'Empordà. En definitiva, que el litoral i prelitoral ha estat extraordinari, extraordinari. Ha estat un episodi de pluges, una setmana realment espectacular, d'un temps que jo feia molts anys que no es veia. I a part, hem tingut un fenomen que no s'havia produït mai a casa nostra. Intentaré explicar, perquè sense mapes i sense estar en directe i tot això és complicat, però intentaré explicar. Teníem anticicló, sobretot de dissabte a dimarts, que és quan es van produir les tempestes més fortes, no, fins i tot a dimecres, fins ahir, que es van produir aquestes tempestes tan importants. Teníem anticicló, altes pressions. Vull dir que amb anticicló, normalment el temps que fa és bo, és... Bueno, bo, a mi... El temps bo és el que ha de fer en el moment que toca. Per tant, ha de tocar amb pluges i fred, ja, i això, i aquest seria temps bo. Però bueno, amb anticicló ha de fer sol. Ha de fer sol, pocs núvols, nits ja fresques, dies encara amb una bonança bastant important, aquestes dates. Però el litoral i prelitoral, sobretot, va ploure moltíssim aquests dies. Què ha passat? Què és el factor?

0: factor que ha fet que amb anticicló doncs tinguéssim aquest temps, i que és un fenomen que gairebé, jo diria que els homes del temps tots diuen el mateix, no es produïa a casa nostra, que amb altres pressions plogués la manera que ha plogut. El secret està en l'estiu que hem passat. L'estiu que hem passat ha fet que el mar Mediterrani s'escalfés molt. Recordem sempre això, eh? Nosaltres, el mar Mediterrani, el que tenim aquí al costat, és com una bassa, és molt petit, eh? Comparat amb mal. Bé, aviam, tothom el veu molt gran, però comparat amb els grans oceans que hi ha en el planeta, realment és petitíssim, és molt petit aquest mar que tenim aquí al costat. I a més, és un mar bastant tancat, poques sortides, i ha fet molta calor aquest estiu i s'ha escalfat molt. Aquesta és la clau de tot plegat. S'ha escalfat moltíssim el mar i està és com una olla a pressió que es va escalfant, i la superfície del mar també està molt calenta. I què ha passat? Que a les capes més altes, encara que hi hagi anticicló, ja fa més fred, perquè és normal, estem a octubre ja, i ha entrat una mica d'aire fred. Molt poc, eh? Però què ha passat amb l'aire fred? Doncs que ha servit perquè l'aire càlid pugés molts metres amunt, molt de pressa, i aquest aire càlid, arribar més amunt de l'atmosfera, s'ha refredat i ha provocat aquestes grans nuvolades i aquestes grans tempestes de convecció, eh? No per cap front fred, simplement perquè l'aire càlid d'aquest mar tan calent que tenim ha pujat de cop i ha creat aquestes enormes núvols de tempesta que han estat autènticament una barbaritat els litres d'aigua que han deixat anar. Però tot això és perquè el mar és com una olla a pressió. És una olla que quan tu escalfes l'aigua calenta, pues veus que va pujant l'aire, l'aigua, amb aquelles gotes, amb aquelles bombolles que fa, doncs ha sigut el mateix. L'aire calent ha pujat i s'ha convertit en núvols i en tempestes realment enormes. Tot això ja ha passat. A més, a part d'això, perdó, a part d'aquest aire càlid i d'aire temperatura de l'aigua del mar, bufava una mica de vent de llevant. Que el vent de llevant encara ha fet més combustible perquè aquests núvols fossin més importants, i aquest vent de llevant ha portat la nuvolositat d'aquestes zones de davant de la costa catalana cap a dintre Catalunya. I això ha fet que tinguem això, eh? Aquestes precipitacions molt importants de dissabte a dimarts, més o menys. Això és història, ha canviat la situació meteorològica, està bufant vent de nord ara, a part ja s'ha refredat una mica més el mar, no està tan calent, i aquest cap de setmana, aquests 3 dies de festa, pinten molt més estable. Però atenció, les temperatures nocturnes quedaran molt tocades. Per sota hi ha 10 graus a moltes zones, ja estem a meitat d'octubre, i ja fa fred a les nits, i en farà aquests dies, per sota 10 graus a moltes zones, fins i tot per sota dels 5 a les zones del Pirineu. Un temps amb molt de sol, un temps amb pocs núvols, menys diumenge. Diumenge sí que hi haurà més núvols, més humitat, però bueno, no plourà a cap zona. Tampoc plourà dissabte ni dilluns. I les temperatures màximes d'aquests dies voltaran els 23-24 graus a tot estirar. És a dir, tindrem unes nits fredes ja, fredes, la paraula són fredes, però de dia s'estarà força, força bé, amb un ambient força agradable, amb les temperatures força agradables i amb moltes hores de sol, pocs núvols, sobretot dissabte i dilluns pocs núvols, i diumenge sí que pot haver una mica més de nuvolositat. Que tingueu un gran cap de setmana, no serà tan mogut com l'anterior, que a més els mapes van veure aquestes enormes tempestes molt a última hora. Va ser també això extraordinari, que a última hora s'adonessin tots els mapes que hi havia aquestes grans tempestes. Tot això no passarà, que cada setmana serà molt tranquil i podem gaudir tots d'un cap de setmana esplèndid, meteorològicament parlant. Moltes gràcies, adeu.
1: Previsió de mans de Pep Acosta, un bon repàs aquest cap de setmana que per molta gent ha sigut un engorro, això de sentir les alertes cada
2: un engorro!
1: Un engorro.
3: I per això paga molt, eh?
2: Molt.
1: I per altra gent ha sigut un autèntic calvari, sobretot la gent de Granollers, vull dir, conec molts amics que tenen en el polígon industrial naus completament negades d'aigua.
4: Molt localitzat, Granollers, sí, sí, i Rodalies, però molt localitzat.
1: Però on ha caigut l'aigua i s'ha inundat, estan tenint greus problemes per poder seguir treballant cada dia.
2: Nosaltres vam anar a Granollers dimecres perquè un avi volia veure el riu i el riu baixava molt poca aigua. Jo no, aquestes naus d'allà darrere, que jo vaig amb una nau que m'agrada molt visitar de segona mà, que es diu Segona Ocasió, que hi ha coses molt quix.
1: O sigui, ara estaran encara més quix.
2: No, però que no aconseguia entendre com havia arribat l'aigua allà. És la pluja o... Però el riu no va vessar.
1: No, però...
2: Perquè vam passar pel voltant del riu i no havia... No
4: però
2: sé.
4: Però què compliu de sitjos, ara?
1: Sí, vols anar al riu, quan et diuen no us acosteu a les illeres i cap riu...
3: Són els
1: ja.
3: Genis de Vallèntia. O
1: sigui, la no residència els, de Vallèntia. Els acosten.
4: Fan no, excursió no, al riu no, i veu agafar vaca i tot,
2: vam anar
4: amb
2: un avi de 98 anys que fem acompanyament i ens va demanar...
1: L'acompanya al riu.
2: Anar a Granollers a veure com estava allò i vam anar i fins i tot un moment vaig parar i dic a veure, i vaig mirar i dic no passa justíssima l'aigua.
1: Sort que no li va demanar anar a veure la cascada de Sant Miquel del Fai.
4: Des de dintre,
2: també
4: oi?
2: També hi anem.
1: Que no sé si deu estar tancat aquests dies.
4: Evidentment.
3: Sí, però si passa una mosca i tanquen, no
1: pateixis.
3: Quines
1: preguntes que... de fer. Anem a fer la repassada de les notícies del poble, si en tenim, perquè, déu-n'hi-do, hem fet un repàs important.
5: Notícies del poble.
4: Notícies, com a notícies, n'hi ha poques. Però recuperarem que la setmana passada tota la ristra...
2: Ristra, otra, això paga.
1: Otra.
4: Això paga? Ristra?
2: Bueno, això de ajos, és una ristra de ajos.
4: Ristra, com ho diries en català, ristra?
2: No sé, acaba la frase, que contextualitzem.
4: De nous comerços.
2: Una llista? Una llista?
4: Bueno, ens hem entès, oi?
1: Sí.
4: Ens hem entès.
1: No, si i de coses entenem. Que havíem d'haver dit la setmana passada, però com que la setmana passada vam fer un programa justet...
2: Com diu el Pep Acosta, justet, un bunyol...
4: Com deia el lema aquest, si m'equivoco...
1: Molt justet.
4: No, torno a començar.
3: Ristre, ho he buscat, perquè no... Enfilall.
4: Enfilall.
3: No hauria dit ni...
2: ni mira.
3: Ni sota tortura.
1: Com diria el Pàmies, vam fer un merdot.
3: Enfilall de notícies.
4: Enfilall de notícies.
2: Com diu el Ton, bunyols, els justos.
1: Això ho deia Àlex Mir.
3: Sí, anava a dir, les paraules...
1: Això va quedar a mi gravat.
3: Cap al seu d'allò.
4: Obert l'accés del Racó del Bosc per la carretera. L'accés de la carretera BP-1432 cap a Sant Feliu de Codines i Vigues s'ha reobert aquest dimecres.
2: 1432?
4: Sí, jo l'ho dic així.
2: No era 1416?
4: És 1432. Ah,
3: bueno, 14-16 és la Gallifa, no?
1: Sí, anava a dir.
4: S'ha reobert aquest dimecres, calleu. Després de que s'hagi decidit aturar temporalment els treballs que s'estan executant al vial de Vigues i Riells del Fai per replantejar la solució que permeti continuar l'obra.
1: És a dir,
3: encara no han acabat...
4: La decisió s'ha pres arran de la quantitat de roca trobada durant els treballs que ha dificultat l'execució de la solució prevista inicialment.
3: Bé, vaja, no es podia saber que trobaven roca.
4: Pintes.
3: És més, quasi bé et diria que és roca codina.
1: Vols dir?
3: Quasi bé et diria
1: segur?
3: Que és roca codina.
2: Quasi bé no paga. Ostres. Quasi bé no paga.
3: Gairebé.
1: Jo diria que no. Jo diria que és granit.
3: Gairebé diria que és roca codina, la que han trobat.
4: Pel que fa als treballs a la part de Sant Feliu de Codines, es preveu que si les condicions meteorològiques, serà que no, ho permeten, en aproximadament un mes i mig s'hagin executat la totalitat del projecte en baixa.
1: Anava a dir...
4: Amb l'excepció de l'escomesa elèctrica.
1: Pau Ibars...
3: Baixa tensió.
1: Sí. Pau Ibars era jove, com jo, però recordarà quan van fer l'actual ajuntament?
3: Sí.
1: com van acabar traient i picant la roca codina sí, sí. que hi havia.
3: I amb el pàrquing igual?
1: Amb dinamita.
3: Amb el pàrquing igual.
4: Sí, amb, sí. amb dinamita?
1: Amb dinamita anaven.
4: I la plaça no es va ensorrar?
1: En aquell moment no.
2: Sí, no s'ha ensorrat ara tampoc.
1: Però se sentien uns patecs, nano, quan patava allò que no vegis.
3: I no era amb el correfoc. Eh?
1: Amb els punxons de la màquina el partien. Vol dir que si han de dinamitar aquest carrer, jo crec que d'aquí 4 mesos encara estaran picant.
4: Continuem. Va. La capella del Sant Crist, un patrimoni que es vol recuperar.
3: I que el risc no s'ha apuntés.
1: Ara sí.
4: La capella del Sant Crist del cementiri és un espai de valor històric i patrimonial, construïda en un context del cementiri bastit l'any 1859, que compta amb pintures modernistes que només tenen 4 capelles d'aquest estil a la província de Barcelona. Les pintures murals, els rosetons i altres elements de la capella formen part d'un conjunt que es vol recuperar i posar en valor. La Diputació de Barcelona ha concedit a l'Ajuntament un recurs tècnic per redactar el projecte bàsic i executiu de la capella del cementiri amb una aportació de 16.000 euros. El primer pas per actuar sobre la taula serà actuar sobre la teulada amb l'objectiu d'evitar l'entrada d'aigua i les humitats i que les humitats continuïn afectant l'edifici i les pintures.
1: Jo anava a dir, Isaac, vos, quantes vegades has anat a visitar el cementiri de Sant Feliu?
4: Jo vaig normalment als cementiris on tinc família. Aquí Sant Feliu no tinc família,
2: vale, resumim,
4: no he entrat.
1: Patrimoni històric.
3: Però sabia on era aquesta capella? Que tu
4: però
3: no
4: jo sabia on perquè, era i tu no sabies on era aquesta capella. Veu.
1: Perquè té un dron.
4: No, bàsicament perquè des de fora es veu la capella. El cementiri tampoc és tan gran.
1: Jo li proposaria a Dani Fonoll que amb l'abonament ara aquest que fan de l'exposició, la visita al museu de Can Xifreda i la pujada a dalt de tot el campanar
3: incloguin visita a la capella.
1: Visita patrimonial al cementiri.
2: Aneu al campanar, que és meravellosa la visita. Sí. Eh? És meravellosa. Vam fer-la meravellosa.
4: Per cert, hi vas anar?
1: No, perquè
4: et van convidar. Eh?
1: Vaig rebre un SLR del Dani, que se suspenia les visites per causa de la pluja.
2: Ara paga, que jo vaig pagar 5 pavos, tio. Paga, no,
1: perdó, no. És un regal
4: d'aniversari
1: que em fan.
4: És d'aniversari.
2: Ja ho vaig sentir.
4: No és d'aniversari, què cony?
1: Era el sant.
4: Ai. Ah, doncs pues això no es celebra, tio.
2: Bueno, però podem enllestir, si us plau, gràcies.
1: Però saps Vinga. Què passa? Que ara el proper dia que obren és l'1 de novembre.
2: I és el seu aniversari. Va néixer el dia dels morts. Dels morts. Per això no sap on és la capella. Va, sisplau, enllestim.
4: Fins aquí les notícies, però ara la Montse...
2: Hem fet una llista...
4: Ens farà l'enfilada...
1: El diuen.
4: L'enfilai de negocis...
1: Notícies policials...
4: Que han obert.
1: Deixeu-me dir que no han arribat. Per tant, no les podem tirar.
2: Diuen que això. Bé, no seria diuen, perquè tenim confirmació per les xarxes socials.
3: Absurda i oficial.
4: I de totes, i d'alguna fa un parell de mesos.
1: Per això és un diuen.
2: El que passa que estem recuperant perquè hem fet vacances.
1: Moltes.
4: I perquè ens hem oblidat directament.
3: Hi ha hagut mancança de diuen.
2: Anem a veure, hi ha un escape room a Sant Feliu de Codines.
1: Yep. On?
2: On hi havia el Banc de Santander.
1: A Can Cameta?
2: No, on hi havia el Banc de Santander. Davant del Condis, una mica més amunt, la fruiteria del Javi, de Cala Rosa.
3: Davant de Cala Rosa.
2: Allà. És un escape room que la temàtica, pel que hem vist a les xarxes socials, és com que entres en un banc i has de trobar diners o una cosa així.
3: Per allò d'aprofitar la infraestructura, no?
2: Per allò d'aprofitar la infraestructura,
3: per allò de minimitzar la despesa.
2: S'ha de ser pràctic. Aleshores, tenen Instagram, ara mateix no sé com se diu, però podem buscar i...
4: Xupir algú. Es diu xupir algú.
1: Algú en castellà, no?
3: Sí, anava a dir, crec que la regidora Caral Vinyals haurà de fer una visita a aquest estimat comerç, perquè...
1: Jo crec que hi hauran de passar-hi.
4: Xupi down?
3: Ja li vaig dir, tines feina, eh?
2: Bé, mentre ho parlem, ho buscarem. El Jack no té Instagram. Aleshores, aquest escape room, doncs, que s'hi pot anar i endavant, els escape rooms són xulos. Vale, també tenim el Mimat. Teníem un Mimat, que era a l'Avinguda de les Escoles, que era un centre d'estètica, i ara tenim un Mimat on hi havia l'antiga La Petita, on hi havia unes antigues xutxes, allà al costat de Can Madró, que és de l'Anna que tenia el Cucades. A veure, no sé si us vaig a fer un arbre genealògic.
1: No sé, m'he perdut, però m'he perdut.
3: Demana el risqueta, t'has perdut, per favor.
2: És a dir, allà l'Anna del Cucades sí. ha obert un centre d'estètic on venen productes de bellesa i fan tractaments amb una companya, pel que veig.
3: Que es diu Mimet.
2: Van inaugurar el dissabte de la Festa Major.
1: Però l'Anna no està treballant al...
2: També.
1: Al bar de la plaça?
2: També.
3: No sé.
2: Amb això no ens hi fiquem. La gent que no, treballi no, tant com vulgui.
1: Allà també la...
2: Val. El camp de futbol, pel que hem vist a les xarxes socials, perquè el camp de futbol està demanant algú que pugui portar el bar del camp de futbol. Què ha passat? No sabem què ha passat, però sí que han plegat les persones que eren al camp de futbol i necessiten algú per portar el bar.
4: En l'últim ple ja es va deixar en el comentari de que hi havia hagut algun tipus de... afer.
2: Això sí que és un diuen-diuen,
4: No, això no és un diuen-diuen, això ho van dir en el ple el regidor d'Esports, que hi havia hagut problemes amb la directiva i els propietaris del bar.
2: Ah. Val, aleshores, qui perquè vulgui...
3: Els propietaris no, com es diu?
1: Els
2: que regentaven. Sí, aleshores, qui vulgui doncs, regentar el bar del camp de futbol es pot adreçar, segons xarxes socials, al president del club de futbol
3: no, junta.
2: I ja està.
1: I el pavelló seguim sense cap màquina de merchandising? No. De...
4: Reobriran el bar,
3: bending,
4: per cert.
3: Bending.
4: Van dir que reobririen bending, el bar.
2: Merchandising.
4: Reobririen el club.
1: Pot ser una mica de màquina
2: la samarreta.
1: No, estaria bé, la gent que hi va a veure un partit de...
4: Vols escoltar? Vols escoltar? Yes. Les màquines de vending estan descartades. El club reobrirà el bar.
1: Però no era il·legal.
4: A mi no em preguntis. Jo et dic el que s'ha dit.
2: La legalitat no la sabem. Val. Vam veure
1: que
2: passant...
1: Que eleccions, oi?
2: Passant sí. a la, deixo l'última notícia, la bomba, la deixo pel final.
1: Ah.
2: I aquest sí, vam veure passant amb cotxe a davant de la plaça del rellotge que estan obrint o començant a reformar una obriga...
4: Una què?
2: Una botiga, ah. He barrejat botiga i obrir. Que es diu Buen Karma.
1: En castellà, també.
2: El buen Karma.
3: Visita la Clara Vinyals.
2: Vale, hi havia un rètol...
3: Se t'acumula feina.
2: Hi havia un rètol petit que posava aquí solo buenas vibras. No sé molt bé què hi vendran. Sembla que falta el rètol principal de dalt. Continuarem informant, només podem dir això.
4: A l'antiga Baldufa.
3: Sí.
2: Sí. I ara sí que...
1: Pinta bé això. Diuen.
3: No,
2: no
3: tinc un redoble, Montse Vila.
2: No tenim redoble.
3: Però que el fas tu a taula.
2: Bé,
1: no està mal,
2: hem sabut, no hem confirmat amb la persona interessada...
1: Aviam, què diràs tu ara?
2: Que el Paco sí, del jo, centre
1: està confirmat.
3: Està confirmat, sí.
2: Jo, és que com que a mi no se'm comparteix la informació... No. Que el Paco del centre cívic comença a treballar a Can Vidal, nou Can Vidal.
1: Quan?
3: Bueno,
1: quan acabin la plaça.
3: Perquè no està obert.
2: Aleshores, també val a dir que el Paco ens va dir aquí, en directe, i ho tenim gravat, que mai treballaria per algú altre, però s'ha repensat, no sabem per què.
1: Perquè li queden 3 anys per jubilar-se.
2: Doncs això. És fabulós, tothom es veu que està molt content, i endavant, que tingui molta sort.
1: Doncs és veritat, És...
2: Doncs res més, ja està, déu-n'hi-do.
1: Per cert, la foto feta a mi també és increïble.
2: Tothom fa les fotos a mi ara.
1: És increïble.
3: Per arrodonir, el nom aquest d'Escape Room és el Chupi Lockdown Escape Room.
4: No anava jo desencaminat.
2: Però això no és en anglès. Lockdown. Això és en anglès, això
3: Chupi
2: la Caral no pot fer res.
1: Chupi Lockdown.
2: Ah, sí? Ha de ser en català. I aquell lloc de Punto Latino, que està allà al costat de la plaça de l'Escletxa, també és en Punto, és castellà, eh?
1: Sí, és latino.
2: Sí,
1: és,
2: i latino també.
1: També.
2: Punt llatí, seria punt llatí.
4: És el, clar, juguen amb la O i el punt.
1: Sí.
4: Però és un punt gran i sembla que fiqui punto.
1: Ah, vale.
2: Vale. Ben doncs trobat. Vinga, després d'aquest meravellós acudit d'homes grans...
1: Tindrà feina,
2: podem seguir.
1: La regidora tindrà feina. Tindrà molta feina.
2: Doncs ja podem seguir.
1: Doncs vinga, va, tirem endavant. Feta la repassada de les notícies...
2: Anem per convidat
1: o
2: anem per la gravació?
1: Anem a escoltar a Roca Badiella, que...
3: M'ho has enviat?
1: No t'ho he enviat.
3: Oi?
1: Espera't, tira musiqueta i t'ho envio ara.
3: Producció
1: ràpid,
3: en directe.
1: Ràpid.
3: Producció en directe, això.
6: No tinc comptes a l'estranger. I suposo que... Diuen que això diuen que jo.
3: Vale, ara sí, arrisco. deies que... anem a escoltar. Ah, que són dos. Producció en directe màxima, vull dir... Bueno, però deuen anar els dos seguits, no? Diguem-ne. Deu anar un rere l'altre.
1: Un ha parat i de posar a fer l'altre.
3: Bueno, però els tirem els dos seguits, un rere l'altre i ja està, no? Doncs Rock endavant. Recordia ella.
7: La notícia de l'aplicació sembla ser que definitiva de la llei d'amnistia i, per tant, que pot possibilitar el retorn del president Puigdemont, des del meu punt de vista, és una bona notícia, però que arriba tard. Pensem que són 9 anys d'exili, 9 anys, per una persona, pel sol fet d'haver organitzat i posat les urnes perquè la gent pugui decidir el futur col·lectiu de Catalunya. 9 anys d'exili, 9 anys de repressió, que sembla que ara tot just acaben. Per altra banda, també cal destacar que la llei d'amnistia es va aprovar pel Congrés, ara farà 2 anys i mig. Per tant, tenim un estat espanyol i uns jutges que han fet tot el possible perquè una llei aprovada en el Parlament espanyol, en aquest cas, no s'apliqui, i ho han aturat i ho han demorat el màxim de temps possible fins que hi ha hagut una sentència europea que finalment els ha obligat. Per tant, seguim estant en un país, en un estat, amb una dubtosa cultura democràtica. Per altra banda, també volia subratllar i destacar que el retorn del president Puigdemont es podrà fer, diguem-ne, havent preservat la institució del president de la Generalitat, del president legítim, que no haurà pogut anar, diguem-ne, o que no haurà anat a presó, que és el que el govern espanyol volia. El que volia no era... El que volien, diguem-ne, era veure la institució de la Generalitat entre reixes, com hi ha passat diversos cops de la història. Això no ha pogut ser, i això jo crec que és una gran victòria de l'independentisme, una victòria que ha costat molt sofriment, però que crec que també hem de saber valorar. I per últim, també a nivell personal i com a persona que també vaig viure els fets de l'1 d'octubre i la repressió del 155, que ara sembla una cosa llunyana, però que hem passat, diguem-ne, moments molt dolents, també m'alegro personalment per tots els exiliats que podran retrobar-se amb les seves famílies i refer la seva vida després de 9 anys de tanta injustícia. Tinc un especial record, no només pel president, sinó també especialment pel Lluís Puig, que crec que és una de les persones que, diguem-ne, li ha costat més car tot això, no? Perquè ell va ser conseller de Cultura molt pocs mesos i, en canvi, el preu que ha pagat per l'organització de l'octubre i pels fets de l'octubre, doncs crec que és extremadament cruel i elevat. I, per tant, des d'aquest punt de vista, m'alegro molt per totes aquestes persones, que són bona gent, que són gent que no han fet res i que l'única cosa que han fet ha sigut posar les urnes i que els catalans poguessin expressar la voluntat, diguem-ne, de decidir el futur del país.
1: Doncs aquesta és l'opinió de Roc Badiell, al qual li agraïm la seva opinió, la seva col·laboració. Li vam demanar ahir, vam també trucar-lo per poder, si podíem tenir algú de Junts per Catalunya, per poder-lo entrevistar, per poder parlar amb ell després d'aquest anunci, d'aquest aixecament d'aquesta euroordre. Va comentar, doncs, que dins del partit no volien fer cap declaració, i sí que li vaig demanar, doncs, la seva opinió com a soci que és i militant que és de Junts per Catalunya. Per tant, li agraïm des d'aquí i una forta abraçada. Fet aquest àudio, anem a passar ara sí amb l'entrevista amb Arnau Ramírez.
8: L'entrevista.

0: I com heu pogut veure per les xarxes socials, aquest matí doncs, ho hem publicat, avui volem parlar amb Arnau Ramírez, perquè, home, jo crec que dos dels temes més importants que han passat aquesta setmana, una és aquest avançament electoral, aquestes eleccions que tindran lloc el proper 29 de novembre, i evidentment doncs, aquest aixecament d'aquesta euroordre que permetrà tornar els presos polítics a casa seva. Arnau Ramírez, bona nit, què tal, com estem?
1: Què tal, bona nit. Com sempre, molt a gust aquí.
0: Com estàs? Primer de tot, com estàs després de tantes canvis?
1: Doncs molt bé i molt, molt remogut. Una setmana molt intensa, no? Hi ha dècades que no passa res, hi ha setmanes que passen una dècada, oi?
0: Comencem per l'entrevista. Tenim moltes preguntes. No sé si les podrem fer totes, perquè...
1: Contesto ràpid. Vaig seré ràpid.
0: Arnau, abans de parlar de Madrid, del PSC i del Congrés, què significa per tu ser el codinenc que ha arribat més lluny políticament parlant?
1: Per mi és un honor. Per mi és un honor estar al Congrés dels Diputats. És una cosa que fins que passa un temps ni tu creus que estàs allà. I la veritat és que estic molt content. No? Per mi és un honor molt gran. Sobretot per ser el fill d'una persona que neteja cases i d'una persona que és albanyil. Que una persona així pugui arribar al Congrés dels Diputats i estar-s'hi un bon temps, per mi és un enorme honor. Estic molt orgullós. Sobretot per la meva família.
0: Bona resposta, eh? Quan ets a Madrid i dius que ets de Sant Feliu de Codines, què et pregunten? La gent coneix el nostre poble, Madrid?
1: Estic des de l'any 2019, estem acabant el 26, al principi ningú sabia què és Sant Feliu de Codines, però jo sóc un tio bastant pesat. Ara tothom sap què és Sant Feliu de Codines.
0: Fa molts anys que ets a Madrid fent política, com deies ara. Et continues sentint un polític de poble o has fet un salt més?
1: Crec que més que mai. A mi hi ha una persona... El meu pare. Els pares i les mares són gent molt sàvia. Que a mi em va dir, el meu pare, quan vaig entrar allà, em va dir, tio, tu aprèn molt, estudia molt, coneix molta gent, fes cas als teus jefes, o no. Però sobretot, coneix molta gent fora del teu partit i sobretot mai t'oblidis d'on vens. I si una cosa he fet cas, és això. Jo mai m'he oblidat d'on vinc. I per mi sempre Sant Feliu és el primer i la meva família és el primer. I això ho porto sempre molt dins.
0: Què creus que es veu diferent des de Madrid quan mires Sant Feliu o Vallès Oriental o municipis com el nostre?
1: Quan tu estàs allà, tu estàs dintre d'una bombolla politico-mediàtica. I això, jo allà he fet molts amics, tenim un grup de WhatsApp, que això no es pot dir, però aquí ho direm, que es diu el Club del Barril, hi ha molts periodistes.
0: El Club del Barril?
1: El Club del Barril, Casa Manolo, just davant on el Vito Quiles ens ve a gravar. Sí. I allà anem, i no sé què, i ve el Vito, i persegueix el Rufián, i bueno, allà fem tot el peripe. Allà és on... quan tu surts del Congrés, i tu surts amb la meva llei, i parles amb els periodistes, allà és on te n'adones que hi ha una part de la feina que és una bombolla politico-mediàtica. I els teus companys et diuen, home, això, el més important del dia és això. I tu tornes a Sant Feliu, i allò que és el més important del dia, ningú ho coneix. Perquè potser el més important del dia és quan val el lloguer, quan costa omplir la nevera o altres històries. Aleshores, això és el que et fa pensar que moltes vegades allà vivim en una bombolla que no correspon a la realitat de la gent. I això és el que et fa tocar de peus a terra, és a dir, fer cas al que em va dir el meu pare el primer dia.
0: I al revés, què creus que no entenen a Madrid dels pobles petits?
1: A Madrid el que no entenen, sobretot, és que Espanya no és Madrid. I això és una cosa que saps que no en tenen ni idea. Espanya no és Madrid, Espanya és molt més que Madrid. No? És que l'Ayuso, quina tia que treu majoria absoluta, ben parida l'Ayuso, no trauria una merda a cap lloc d'Espanya, fins i tot els llocs on voten el PP. Espanya és molt més que Madrid. Això per començar. I el que no tenen ni idea és el que hi ha més enllà de l'M30, i els seus anàlisis polítics normalment són molt esbiaixats perquè no saben què opinem la immensa majoria de les persones que no vivim a la seva M30, és a dir, el 90% de la població d'Espanya i tota Catalunya, sencera.
0: Canviem de bloc. Anem a parlar ara sí d'aquestes eleccions del 29 de novembre. Isaac.
2: Podríem dir que el que ha dilapidat aquest govern és el no aprovació del decret Mari Carmen. La pregunta és, si la Constitució atribueix als poders públics la responsabilitat de fer efectiu el dret a un habitatge digne, per què s'està traslladant cada vegada més aquesta responsabilitat als propietaris privats en lloc d'augmentar de manera suficient el parc d'habitatge públic.
1: Bueno, aquí hi ha diversos elements. El govern d'Espanya té unes competències i les comunitats autònomes tenen unes altres. Les comunitats autònomes tindrien les competències d'aplicar la llei d'habitatge que ha aprovat el govern d'Espanya i que, en el cas del govern del PP, no estan aplicant. Les zones tensionades. Per què la ciutat de Barcelona, encara que poc, està frenant-se l'augment dels preus de l'habitatge? Perquè s'està aplicant les zones tensionades aprovades pel govern d'Espanya. Per què la comunitat de Madrid estan pujant-se cada vegada més els preus del lloguer? Perquè no estan aprovant les zones tensionades aprovades pel govern d'Espanya.
3: No, perdó, no les apliquen perquè no volen?
1: No les apliquen perquè els governs del Partit Popular el que estan fent és boicotejar la llei aprovada pel govern espanyol. Llavors, és que aquesta gent porten 8 anys governant. Com es queixen ara del preu de l'habitatge si porten 8 anys governant? Perquè les competències d'habitatge no formen part del govern d'Espanya. El govern d'Espanya el que fa és aprovar la fiscalitat i poc més. Per tant, si les competències formen part de les comunitats autònomes i les comunitats autònomes, crec que més de 11 les governa el Partit Popular i ens les boicotegen, doncs igual aquí està el problema. Per tant, és veritat, Espanya, com a primer problema o dels primers problemes, té el tema del preu de l'habitatge, però hi ha gent que està més ocupada en comprar-se àtics de 6,6 milions d'euros per anar a viure la vida que aplicar la llei d'habitatge. I aquí està el tema. I el govern d'Espanya, i aquí faig autocrítica, hem sigut uns inútils perquè no hem sabut explicar que no tot depèn de nosaltres i que hi ha una bona part de la feina en matèria d'habitatge que l'han d'aplicar les comunitats autònomes que les governen la gent del Partit Popular.
2: Més oferta pública no ajudaria a destensionar el preu de l'habitatge, realment?
1: Sí, i per fer més oferta pública, que és el que tenen a la Unió Europea, un parc d'habitatge públic important, tu has de fer diverses coses. Una d'elles és que no pot haver-hi tanta burocràcia per construir nou habitatge públic. Això ho està fent molt bé el president Illa a Catalunya. És evident que no és una cosa que fas en mitja hora ni en 6 mesos. Estem canviant normes perquè no sigui tan complicat construir habitatge públic. I després hi ha una altra cosa que seria molt interessant, i és prohibir que aquell habitatge públic que costa molt construir, oi, és molt fàcil dir-ho, costa molt de construir, no es pugui vendre a fons buitre. L'Anna Botella, que igual us sonarà, va ser una senyora alcaldessa de Madrid, la dona del corrupte de l'Aznar, va vendre i regalar una pila d'habitatges públics a fons buitre. Nosaltres hem prohibit que els habitatges públics es puguin regalar o vendre a fons buitre, perquè hi ha prou cost de construir habitatges com perquè a sobre els regalem a aquesta gent. Per tant, sí, Espanya, en relació a la resta d'Europa, està per sota en el que fa en número d'habitatges en lloguer públic. I un dels grans reptes que tenim és això. I com un habitatge no es construeix en una setmana, doncs és un dels grans reptes que tenim pendents.
0: A mi em va sorprendre molt, Arnau. Ahir escoltava una notícia que avui l'he pogut tornar a llegir. Cholo Simeone té en propietat 180 pisos en la seva propietat, amb un actiu de més de 40 milions d'euros. Suposo que tots aquests pisos estan amb un preu de lloguer maco per poder accedir a viure. Suposo que sí.
2: No seran pisos de 70 metres, precisament.
1: Ho tenim per Madrid, no?
0: Sí.
1: No hi ha zones tensionades. Se'ls pot posar el preu que li surti d'on vulgui.
0: No, vull dir que hi ha gent que, evidentment, que té molts pisos perquè doncs, s'ha guanyat molt bé la vida, evidentment, però que és una prova més que també amb la construcció amb el tot.
1: Hi ha un col·lega meu, que no és del meu partit, que és un altre, que diu que si tu tens calés, inverteix en or, inverteix en rellotges, no en pisos. No? Igual que ningú especula amb aigua. Tots tenim dret a tenir un got d'aigua a casa, no? Mm-hmm. Tots tenim dret a tenir la nevera plena, suposo. I tots tenim dret a tenir un habitatge. Per tant, si has d'especular, si has de fer negoci, que està molt bé, que la gent té dret a fer negoci, té dret a invertir els seus diners com li surti d'allà, especula amb or, especula amb rellotges, no amb habitatges, que és un bé tan bàsic com l'aigua o com la llum.
0: És un dret.
1: Sí. Ho diu l'article 47 de la Constitució.
0: Què es juga a Espanya el 29 de novembre, Arnau?
1: Aquesta vegada em sembla... jo sóc bastant optimista sempre, però ara que estem en família, que igual ningú ens escolta...
0: No.
1: Ens hi juguem molt. No, em sembla que avui, curiosament, crec que avui ens està escoltant bastanta gent. Crec que hi ha gent en un bar del poble amb això en directe. Jo crec que aquesta vegada ens hi juguem moltíssim. Ens hi juguem moltíssim perquè no és... és que viene el lobo, voteu-me a mi perquè viene el lobo, perquè jo sóc cutre, però els altres són encara pitjors. No. Hi ha moltes possibilitats... i el meu partit segurament em mataria si digués això, perquè s'ha de dir que no, que podem fer tot i que podem guanyar les eleccions. No, no. hi ha moltes possibilitats que el proper govern d'Espanya estigui presidit per l'inútil del Núñez Feijóo i pel feixista del Santiago Abascal. I aquí tenim molts problemes, però jo em centraré en dos perquè no tinc molt temps. Un, la immensa majoria de la gent normal d'aquest país el que necessita és un govern que pensi en les seves necessitats bàsiques. I dos, per Catalunya, per la nostra nació, tenir un govern d'uns feixistes com el Feijóo i com l'Abascal vol dir tornar a encendre el nostre país. I potser tornar al 2017. I potser tornar a que hi hagi molta gent que pensi que Espanya no mereix la pena. El que passa és que igual es giren i ho veuen a la Sílvia Orriols.
0: Si el resultat torna a deixar un congrés sense majories clares, estem condemnats a continuar negociant vot a vot?
1: Nosaltres negociem vot a vot. Jo, com a diputat del Congrés, cada setmana, en el meu cas, amb les lleis que a mi em corresponen i tal, jo haig de negociar amb 10 grups parlamentaris que sumen més de 30 partits polítics. I jo, cada vegada que haig de parlar amb els grups polítics, haig de parlar amb la Míriam Nogueres, de Junts per Catalunya, que és estant de dretes, o potser una mica més, i haig de parlar amb la Ione Belarra, que és bastant d'esquerres, o potser una mica més. I haig de posar d'acord a totes dues. I totes dues m'han de votar que sí, si vull aprovar alguna normativa. Per tant, el govern, perdó, el Parlament d'Espanya ja és un parlament molt divers i forma part de la nostra feina entendre aquesta gent. Aquest és el principal problema que ha tingut el meu partit polític. Nosaltres som gent bastant centrada, de centre-esquerra, però gent bastant centrada, moderada, tranquil·la, que no anem a insultar, però hem de posar d'acord a molta gent que el que va és a fer vídeos per TikTok i insultar-se.
0: Suposo que éreu conscients a l'inici d'aquesta legislatura que seria molt difícil poder tirar endavant amb tots aquests pactes que heu tingut de fer.
1: Érem conscients que era molt difícil i ho hem aconseguit, crec, fins ara almenys, i l'alternativa és que hi hagués un govern del PP i de Vox.
0: Per què creus, ara parlaves de la Míriam Nogueres, per què creus que Junts al final s'ha apartat d'aquesta llei i us ha deixat? Què ha passat aquí, segons l'Arnau?
1: M'heu dit que els polítics hem de contestar amb la veritat, per tant jo contestaré amb la veritat. Igual la liaré a part d'ara mateix. No, però m'heu dit que... No,
0: sí, home.
1: Vinc aquí i dir la veritat.
0: Ja
1: que
0: et portem aquí, hem de parlar tal com raja.
1: Ho faré tal com raja, en honor al nom d'aquest programa, tal com raja. Jo vaig parlar amb la ministra d'Habitatge, la Isabel Rodríguez, a 48 hores de votar els dos Reial Decrets. També amb el Gabriel Rufián, abans de votar aquests dos Reial Decrets. El Real Decret, que li deia en Mari Carmen a les xarxes socials, en Pau descansi, no els que l'han matat, però sí ella, era un Real Decret que portava una pila de mesures envers l'habitatge. Algunes eren molt progres, altres no gaire progres. Eren bonificacions fiscals a propietaris, molt poc progres, un fons econòmic doncs per ajudar la gent que tingui ocupes a casa seva i que ha d'estar pagant el lloguer i els gastos dels que ocupes mentre, bueno, no gaire progre, tot i que estic d'acord, aquí dec ser una mica de dreta, suposo. Però, en tot cas, la Míriam Nogueres anava pel pati del Congrés dels Diputats en els off, és a dir, en les converses que els polítics tenen amb els diputats, amb els periodistes, sense que es puguin publicar, dient això no és el decret Mari Carmen, això és el decret Junts per Catalunya. La ministra d'Habitatge em va dir també que a 48 hores de votar aquest decret estava pactat amb Junts per Catalunya. Què va passar? Perquè els socialdemòcrates estaven votant un decret bastant de dretes, no d'extrema esquerra, bastant de dretes. Què va passar? Doncs que igual gent, per exemple, el president de CaixaBank, per posar un exemple que em surt així a l'atzar, va trucar al Puigdemont, al president Puigdemont, i li va dir això no ho heu de votar. I de cop i volta el decret Junts per Catalunya va tornar a ser el decret Mari Carmen i ens el van tombar. Per tant, els diputats i les diputades de Junts per Catalunya el que han fet és vendre la seva pròpia gent, majoritàriament no milionaris, perquè hi ha hagut una trucada de quatre poderosos. Em sembla molt bé, però el que haurien de fer és donar la cara i explicar per què han fet el que han fet.
4: Tu, perdoneu, tu no veus, Arnau, que la majoria de gent de Junts és més de la branca propietària que llogatera?
1: Van donar les dades en el ple del Congrés, de fet. Sí?
4: Sí?
1: La immensa majoria dels votants de Junts no són milionaris.
4: No, milionaris no, però segurament...
1: De fet, la immensa majoria de gent no són milionaris.
4: No, ja, ja,
1: ningú aquí són milionaris, oi?
4: No, efectivament. Suposo. Però vull dir que...
1: Han votat, Junts per Catalunya ha votat al Congrés dels Diputats en contra dels seus propis votants.
0: Arnau, fins a quin punt els pactes parlamentaris condicionen allò que realment pot fer un govern?
1: El condiciona moltíssim. No és el mateix tenir majoria absoluta que no tenir-la i que amb un regidor de 13 t'obliguin a fer una plaça nova.
0: Ara hem tornat a marxar de Madrid cap a Sant Feliu.
1: Perdó, perdó, se m'ha escapat.
0: Ràpidament.
1: Està quedant molt bé la plaça, no?
0: Sí. Hi ha massa política de titular i poca política de resultat?
1: Moltíssim. Sí, és que gairebé és que te'n puja en això. Jo aquí, inclús, mira, per no parlar sempre dels altres, jo faig una autocrítica aquí. Tu estàs allà en una comissió parlant de no sé quin tema i tu fas un vídeo, no sé què, dius, oh, pues mira, ha arribat un acord amb la gent d'Esquerra i de Junts i de Coalició Canària i Coalició d'Albacete i no sé què. Bueno, això no ho escolta ni te mare. I tu fas un vídeo dient que els de Vox i els del PP són una merda de gent i uns fatxes i no sé què, i tu, vinga, 200.000 visualitzacions, no? I aleshores tu què acabes fent? No, clar, tu vols que la teva feina la vegi la gent, no? Saps tu, sense donar-te en compte, i aquí faig autocrítica a mi mateix, tu acabes volent que com la gent vegi allò que fas, acabes caient amb aquest discurs fàcil i tonto, fins i tot tonto, de cunyat, perquè la gent vegi allò que estàs fent. I aquí jo crec que tots i totes en política haurien de fer una reflexió. Però també la ciutadania que consumeix aquesta merda de producte. Haurien de fer tots una reflexió.
0: Parlem de l'habitatge. Tu mateix has defensat al Congrés dels Diputats que l'habitatge ha de ser un dels pilars de l'estat del benestar. Què falta perquè això deixi de ser un discurs i es converteixi en una punyetera realitat?
1: L'Isaac comentava abans una de les coses que em sembla més rellevant, que és tenir un parc d'habitatge públic que la majoria de països normals, governats per la dreta i el centre de la dreta de la Unió Europea, tenen. Nosaltres tenim un parc d'habitatge públic molt limitat i hauria de ser molt gran. Per tant, què hem de fer? Fer més fàcil la construcció d'aquest habitatge públic. De fet, per exemple, jo què sé, aquí a Sant Feliu de Codines em sembla que es farà una variant, no? I em sembla que tindrem nous territoris. Pues igual algú no seria cap tonteria que estigués pensant que des del límit que tenim fins la nova variant hi hagués nous solars per construir habitatge, per exemple. Nosaltres hem de construir habitatge, hem de fer que sigui més fàcil construir habitatge. I això jo crec que és un element clau. I després fer complir les lleis, fer complir les lleis. L'altre dia em deia una persona, no, és que esteu fotent unes normes que, clar, jo no em surt a compte posar a lloguer els meus 43 pisos, igual me'ls venc. Bueno, guapo, és que igual aquesta és la idea. És igual tu no tens per què tenir 43 pisos quan el del costat no en té ni un.
2: Com es pot explicar que, per exemple, aquí, a nivell local, amb les casernes que van entrar per al tema del habitatge públic, es van rebutjar, sense Sant Feliu, una de les poblacions del Vallès amb una menor renda per càpita. I dius, hi ha molta necessitat, municipi, renda per càpita molt baixa, amb un edifici pràcticament amb menys inversió, perquè ja està pràcticament... I tot i així es rebutja. No és contradictori?
1: Jo crec que aquí el president Illa està fent una bona feina.
3: No, anaves a dir-li Salvador.
1: Bueno, perdó, perdó.
3: No, està molt bé. Això vol dir que us coneixeu.
1: El Salvador ha estat a casa menjant xòpet i ha estat a Can Vidal, també. I tornarà ben aviat, em sembla. Aquí el president de Catalunya va demanar a tots els municipis...
0: Va tornar, per què?
1: Aquí el president de Catalunya...
2: Deixa'l contestar i anem per parts.
1: Tornarà, ben al municipal.
3: Perquè li va agradar molt el xop,
1: Li va agradar molt el xop. Li va posar el Rubén,
0: Potser l'Arnau té una notícia que nosaltres no tenim.
1: Això segur.
3: Ens queden 15 minuts per pressionar-lo.
1: Bueno, va, escolta. Aquí, no. Aquí... No m'he despistat,
2: Ara ja no són ni la pregunta.
4: Les casernes.
1: Escolta'm una cosa. No, aquí el president de Catalunya, el govern de Catalunya, el que va demanar a tots els municipis de Catalunya és que els donessin un parell o tres de solars per construir habitatge públic pagat pel govern de la Generalitat i que aquests habitatges públics es poguessin repartir a nivell de l'Ajuntament. Aquí, en el cas de Sant Feliu de Codines, és un poble molt penjat, no tenim gaire solars, els que tenim són complicats, i el govern de Sant Feliu de Codines va oferir la caserna. No hi ha un acord encara molt concret concret sobre quin número d'habitatges hi caben, però jo estic segur, i l'alcalde Cabotí, tot el meu suport amb la feina que està fent, perquè arribin a un acord i perquè acabin fotent habitatge públic allà. I jo estic convençut que la feina que està fent l'alcalde Pol Cabotí amb aquest tema és una bona feina i que acabarà arribant a un bon acord. I, per tant, aquí el president Illa i l'alcalde Cabotí tenen tot el meu suport.
0: Un jove de Sant Feliu, Caldes o qualsevol municipi del Vallès que cobra 1.400 euros, com pot emancipar-se?
1: No pot. Sí, és molt complicat. No pot. Si la meva germana mateix, la meva germana i la seva parella, els feien fora del lloguer i ni pagant trobaven lloguer. És que ni pagant. Si és una qüestió ja ni tan sols el sou. És que ni pagant. S'han d'aplicar a les zones tensionades. I no, és que no és possible. No és possible tenir aquests sous de merda i aquests lloguers tan elevats. I també una cosa que haig de dir. Perquè en el meu grup d'amics hi ha gent que no són ni joves ni vells. Que són gent de 40 i de 50 anys. Que porten tota la vida treballant, pagant impostos. I per lo que sigui s'han separat. Cosa que em sembla que ens pot passar a tots. A mi em va passar alguna vegada. I et trobes amb 40 o 50 anys, amb dos o tres nanos, i que no tens un duro per viure al lloc que no sigui la casa de la teva mare. I que les administracions públiques donen diners, o als nens joves o a les persones molt grans. Doncs no em sembla bé. No ha de ser en funció de l'edat, ha de ser en funció de la capacitat adquisitiva que tenim tots i totes. Perquè, clar, la Leonor, la princesa Leonor també és ben jove, no? Aquesta senyora té dret a un habitatge, a ajudes públiques, i el meu amic que s'ha separat amb 49 anys no, amb dos nanos. Igual això hauríem de fer una reflexió. No estan ben muntades aquestes ajudes públiques, eh?
2: Les zones tensionades, si no vaig errat, estan regulades, però no estan regulada la seva sanció. O sigui, és, en aquest cas, l'afectat el que ha de denunciar, pagant-se les costes d'aquesta denúncia, denunciant la situació. És més, vam tindre aquí l'entrevista, vam entrevistar aquí, ara mateix, que m'ha vingut aquí al cap, dit això, qui vendria? Ara no me'n recordo. La temporada passada. La temporada passada.
0: 38 programes va fer.
2: Bueno, ara no me'n recordo.
0: 38?
2: Et recuperaré el tall.
3: Però aquí vam entrevistar, a veure. Però de què vam parlar?
1: Algú afectat per no controlar les zones tensionades.
2: Les zones tensionades no estan regulades. No hi ha una supervisió d'aquestes...
3: Que es compleixin les normes.
2: Que es compleixin aquestes normatives. És l'afectat el que, davant d'aquesta situació, ha d'iniciar els tràmits de manera pròpia, assumint tots els costos.
3: O sigui, a mi m'apugen el lloguer i sóc jo que haig de denunciar, vols dir això?
2: Correcte. No hi ha ningú al darrere que supervisi que el teu propietari, el teu inquilí, no, perdona.
3: El meu propietari, el propietari del lloc on visc,
2: estigui complint la normativa de zona tensionada. A això em refereixo.
1: Bueno, pot ser, segurament, no sé. Mira, l'honest en aquest cas és dir-te que no sé com...
0: Redau, pregunta delicada. Com es pot protegir el llogater sense fer que un petit propietari que té un o dos pisos decideixi deixar de llogar-li el pis?
1: Jo estic a la comissió d'habitatge del Congrés dels Diputats, soc un dels membres d'aquesta comissió, i vam rebre fa uns mesos a la plataforma d'Inquiocupes d'Espanya, no? I alguns de l'esquerra del PSOE deien, no parlis amb aquesta gent, que són uns feixistes. Bueno, doncs jo vaig parlar amb un home, Avelino, es deia, un home viudo que tenia un habitatge en el qual ell vivia, una pensió miserable de que no arribava a 600 euros i un altre habitatge que llogava per 600 euros. Per tant, ell tenia 1.200 al mes i vivia ell sol i, malauradament, era viudo. Bueno, doncs l'altre habitatge que tenia li han deixat de pagar, eren vulnerables, tenien menors d'edat, bueno, tot un rotllo, no? Per tant, aquest senyor no és un gran tenedor, gran forquilla, com dirien a Junts per Catalunya, sinó simplement un home doncs, que tenia una casa on vivia i una casa on complementava la seva miserable pensió. Aquest home em va dir, escolta, jo sempre he votat a l'esquerra, alguna vegada al PSOE, alguna vegada a l'esquerra, no us votaré mai més. No us votaré mai més. Perquè m'heu deixat com un fatxa que, en fi, que està aquí especulant, no? I aquest home, jo he sortit plorant del Congrés diverses vegades, soc ploraner. Aquell dia vaig sortir plorant. Aquest tio no és un fatxa, no és un gran tenedor, no és un milionari. Aquestes coses són les que hem d'arreglar, sobretot la gent d'esquerres.
3: Absolutament.
2: Passem una mica a l'actualitat?
0: Va.
2: Vinga.
3: Ens centrem en Codines?
2: Centrem-nos. Ara mateix, no llançaré. Aquesta pregunta se la deixaré a la Montse Vila. Perquè ella té ganes de fer-la.
3: No.
2: No, però primer...
3: Mai li faria relleig al meu amic.
2: Primer jo en llenço una altra. Ja és conegut per tots que, per exemple, dos diputats d'Esquerra han renunciat a participar, a formar part de les llistes de Barcelona. Arnau Ramírez.
0: L'Arnau fa cara.
5: La Pilar i el Jordi, bueno, sí, per molts anys.
2: Bueno, és conegut. La pregunta és, Arnau Ramírez també ja té clar si continuarà o renunciarà a aquesta llista?
5: Sí.
2: Què farà? Renunciarà?
5: No.
2: O sigui, a les llistes hi seràs.
5: Sí.
2: Hi ha un somriure aquí, eh?
5: Sí, a més, jo no faré el que ha fet la Pilar Vall-Llosera de criticar la televisió pública del meu país al jefe del meu partit polític. Jo no faré com la Pilar Vall-Llosera.
2: Ara et deixo fer l'altra pregunta a tu, Montse. Va, fes-la. Jo he rascat per darrere i ara tu ja la fotràs.
5: Nosaltres aprovem les llistes del meu partit polític d'aquí una setmana i poc.
3: Aleshores, jo, des de la meva ignorància política, perquè hi ha moltes coses que no les sé i moltes coses que les sé per l'Arnau, no sabia si era possible, i potser hi ha gent que ens està escoltant que no ho sap, si era possible estar a les llistes del Congrés i també ser candidat municipal. És possible, això?
5: Sí.
3: Això m'ho va dir ell, i com que jo no ho sabia, penso que potser... Un dia que li vaig preguntar, és possible? Doncs em va dir...
5: Però si de... un dels meus companys a Madrid és diputat i és alcalde de Centelles, sí, el Pep. I un altre dels meus companys és diputat a Madrid i és el candidat i futur alcalde de Cardedeu, el Ferran Cardona.
3: Molt
5: de Cardona, perdó.
3: Aleshores, per una tant, vegada ja sabem...
0: Vol fer la Montse
3: Vila. Una vegada ja sabem que és possible...
2: Anem acotant, fixa-t'hi que anem acotant.
5: Sí, ja ho veig, ja ho veig. Vaig avisar que ve la pregunta a la gent que està esperant.
2: 12 minuts per anar-lo apretant.
5: Tanca
2: portes amb clau.
5: Oita el grup.
0: Jo tinc moltes preguntes.
5: Ara viene lo bueno, diu la Mercè Picanyol.
3: Aleshores, ja que ens està escoltant tanta gent, no sabia que la Mercè ens escoltava.
5: No, i a mig de cantat.
3: Farem la pregunta. T'agradaria ser alcalde de Sant Feliu?
5: M'encantaria.
3: T'encantaria. Ara o més endavant?
5: M'encantaria sempre.
3: T'encantaria sempre.
4: És que,
0: mira, per tant, et faré una pregunta directament. Seràs el proper...
4: Vinc aquí a trencar una llança. Qualsevol persona que ha anat de candidat a cap de llista a unes eleccions ha de tenir ganes de ser alcalde del seu poble, perquè
3: potser,
4: si no malament anem.
3: Potser ja no en té, pot haver canviat de parer.
2: Montse, et cedia la pregunta perquè pensava que aniries al gra. No, si no la ja, faig jo, i trenco jo aquí
0: Arnau,
2: per mig, eh?
0: Arnau, seràs el
3: volia
0: proper...
3: ser més prudent i que anés enraonant poc a poc i potser ens diria alguna cosa
5: que
3: no hi comptàvem.
5: No és sí o no.
3: Potser
5: no
3: ens diria
5: sí no.
3: Alguna cosa que no hi comptàvem. Home.
0: Arnau, seràs el proper candidat del PSC per encapçalar les llistes de les properes eleccions municipals de Sant Feliu de Codines?
3: Que llarg ho fa.
5: No ho sé. El que sí que sé és que la gent que m'estima i que m'aprecia, quan hem fet aquesta reflexió, que és cert que l'estem fent, la gent que m'estima i m'aprecia em diu: Arnau, com t'has d'embolicar amb això? Tu ja tens la teva feina, estàs a Madrid, ho estàs fent més o menys bé, seguiràs a Madrid, no? Això és el que em diu la gent que m'estima i m'aprecia. La meva família i els meus amics em diuen: no ho facis. El que passa és que a mi... I tenen raó, segurament tenen raó, eh? El que passa és que a mi Sant Feliu em tira molt. He estat 11 anys regidor, vaig estar amb el Pere, després vam partir Pérez amb el Pere. A mi Sant Feliu em tira molt. A mi el meu poble em tira molt. I a mi és veritat que m'agrada moltíssim la feina que estic fent a Madrid, però també em fa molt mal veure que Sant Feliu està perdent moltes oportunitats. I jo sóc una persona que estic profundament agraïda amb el millor alcalde que ha tingut a la seva història, Sant Feliu de Codines, que és el Pere Pla de Vall, i estic profundament també agraït amb la feina que està fent el Pol Cabuti, que segurament està fent tot el que poden. Però cada dia que passa jo penso que estem perdent moltes oportunitats. Hauríem d'estar parlant de la postvariant. En 36 mesos, em diuen 30 i jo dic 36, no ens passi com la plaça, tindrem la variant. Hauríem d'estar parlant amb el que Sant Feliu pot fer després de la variant, no? Nova zona industrial, és que ningú ve a invertir a Sant Feliu. Bueno, amb la variant sí podrà venir a invertir gent a Sant Feliu.
3: I tu creus que...
5: Voleu que us digui sí o no, no? Voleu que us digui sí o no? No us diré sí o no.
3: Doncs matem... Deixem això aquí.
2: Fes-ho per la gent del Decantats.
0: No,
5: bueno. La gent del Decantats. Doncs mira, justament ho està parlant amb l'Anna, que em sembla que és una de Junts, no?
3: Sí. Tu creus que...
5: La millor regidora de Sant Feliu, per cert.
3: Tu creus que les expectatives d'estar a nivell del Pere, del Pol, tot això que dius, tu creus que les podràs superar?
5: Sí.
3: Creus que les podràs superar?
5: Sí.
3: Això és una bona predisposició. Creus que...
5: Sabeu per què? Perquè jo no sóc una persona sectària. El Pol i el Pere... Tinc un enorme respecte pels dos. No tenen els collons de tenir una conversa entre ells dos. Perquè són molt sectaris. Jo no.
3: Tu malgrat haver partit peres amb el Pere, com has comentat tu...
1: I he seguit parlant amb ell.
3: Cap problema.
1: He perseguit parlant amb ell. Jo no soc una... Jo segur que tinc molts defectes, en tinc molts, però jo no soc una persona sectària, perquè el primer és Sant Feliu. Jo no vull anar pels carrers de Sant Feliu i hi ha gent que no puc parlar. I jo crec que

0: estat durant molts anys aïllat del món, rebutjat pel món, i el que Sant Feliu necessita és deixar de perdre diners i oportunitats. I no pot ser que amb una mateixa subvenció Caldes de Montbui tingui 4 milions d'euros i Sant Feliu 80.000 euros. Sant Feliu està perdent diners, està perdent subvencions, i aquí el que hem de deixar és de ser tan sectaris. Com tu ets d'aquests, ja no m'agrades. Com aquesta és la teva idea, ja no m'agrada. Doncs no. Doncs no. I aquí estem perdent molts diners, i estem perdent moltes subvencions, i estem perdent de tot. I jo el que vull és que Sant Feliu deixi d'estar tan frustrat amb si mateix. No, és que aquest és un poble que tot ha d'estar cutre, els carrers han d'estar cutres, aquí no tenim diners, aquí no... Doncs no. Jo crec que Sant Feliu ha de tenir orgull, ha d'estimar-se a si mateix, i que pot fer amb molta gent molt diferent coses molt boniques i trencar aquesta imatge de poble eternament fracassat i decadent, perquè és el que estem, un poble decadent.
1: Deixa'm que et talli, Arnau, perquè...
0: Bueno, escolta, si em pregunteu, contesto. Voleu que contestés?
2: És cosa meva o teniu la sensació que estem davant de possible candidat nou del PSC?
1: No té clar que si encapçalarà les llistes, però el discurs el té molt estudiat.
0: Correcte. No, no.
1: Com que aviat entrarem en campanya electoral per les municipals, ja tindrem temps d'entrar en tot això.
0: Perdona, jo he vingut a dir aquí que el Pere ha estat el millor alcalde de Sant Feliu i que el Pol ha fet tot el que ha pogut, igual, tots dos ho han fet de puta mare.
1: No,
0: jo no he vingut aquí a criticar ningú. Tots dos ho han fet de puta mare, sí. I he dit que l'altra regidora, l'altre partit, l'Anna Vilarras, és la millor regidora que té l'Ajuntament. Jo he vingut aquí a parlar bé de tothom.
1: No has dit la Caral?
0: Bueno, la Caral era... Bueno,
3: a veure, els decantats i l'Anna Vilarrasa, que t'està escoltant...
0: Sí, jo crec que ho tenen en directe posat.
1: Una pregunta que...
0: Quedarà bé la plaça, eh?
1: Te la vull fer, sí o sí. La política viu un moment de molta desconfiança.
0: Sí, normal.
1: Què creus que esteu fent malament els polítics perquè una part d'aquesta societat ja no es cregui gairebé res del que dieu?
0: Fotent els gilipolles. L'altre dia, fa dues setmanes, al Congrés d'Espanya, era un dia, el dia de la Mari Carmen, que una senyora de 87 anys la fotien fora de casa seva. I això era la principal notícia del país, com ha de ser, fins que una inútil del Partit Popular va decidir buidar un gas pimienta i que tot el país i totes les notícies del país... Jo estava allà al pati, per desgràcia sóc fumador, vaig sortir a fumar al pati. M'agrada molt parlar amb els periodistes de tots colors. Va canviar tot. O sigui, vam deixar de parlar d'una senyora de 87 anys que la fotia... Podia ser la nostra àvia. Podia ser la nostra àvia.
1: Sí, sí.
0: La meva àvia va morir en pau descans amb 87 anys.
1: Arnau, per acabar... Bateria de preguntes ràpides. Pedro Sánchez, una paraula.
0: Resilient.
1: Salvador Illa, una paraula.
0: Transversal.
1: PSC, una paraula.
0: Molt potent.
1: Madrid, una paraula.
0: Exòtic.
1: Congrés dels Diputats, una paraula.
0: Apassionant.
1: Política, vocació o professió?
0: Totes dues.
1: Pactar, necessitat o renúncia?
0: Necessitat. I necessitat.
1: Habitatge, dret o problema?
0: Un dret.
1: Sant Feliu de Codines, què significa per tu?
0: L'amor de la meva vida.
1: Crec que respon a tot, eh?
0: He dit que contestaria tot i de forma molt sincera.
3: M'encanta exòtic. La resposta exòtica.
0: És que allò de Madrid heu de venir. Ha vingut mig Sant Feliu, vosaltres no, però ha vingut mig Sant Feliu a veure Madrid i us convido a venir al Congrés dels Diputats, que no hi ha cosa que em faci més il·lusió que és portar gent de Sant Feliu dintre del Congrés.
3: El risc
0: sempre diu... He portat
3: gent
0: de primàries, al Congrés.
3: El risc sempre diu, on podem fer l'últim programa de la temporada?
0: Jo m'encantaria si vingués al Pau. Si vingués al Pau ja seria de puta mare, tio.
3: Aquí ho tens.
4: Vam anar al Senat, però aquell dia tu no hi eres, no sé què passava, no?
0: No ho sé.
4: Vam estar al Senat.
0: Estaria barallant-me amb algú de Vox al Congrés.
1: Arnau, dues coses que m'han quedat del tinter. Parlàvem molt de la variant i què es podrà fer després...
0: Comença ara al novembre, eh? Ara al novembre.
1: És que les últimes notícies que teníem començava a finals de setembre. Estem a octubre.
0: Bueno, després de 30 anys, ara no em tocava els nassos, eh? Després de 30 anys, ara...
1: No, tenim confirmació de que començarà al novembre?
0: Sí.
1: És a dir, acaba la plaça i comença la variant.
0: Correcte. Val. 36 mesos. Jo dic 36. Són 30, però diguem 36 per curar-nos amb salut.
1: Has dit que et tornaries a presentar al Congrés.
0: Vull ser diputat 4 anys més.
1: Quina serà o quina seria la primera batalla que voldries afrontar si entreu? Si
0: depèn. No sabem qui governarà Espanya. No sabem si hi haurà un govern feixista del PP i Vox o si hi haurà un govern progressista. Per tant, depèn de qui governi. I si governa, si hi ha un govern feixista... normalment, un partit polític, el manual del polític et diria que tu has de dir que governarem nosaltres i que tots els aniria bé i tal. Jo vull ser molt honest. Hi ha moltes possibilitats que governi un govern feixista de PP i Vox, si no anem a votar.
3: Quina por.
0: Sí, quina

0: por. Però jo crec que hem de ser honestos, no? El manual del polític et diria que això no pots dir.
1: Bueno, potser està bé però dir has... això perquè la gent vagi a votar i voti el contrari.
0: Cadascú que voti el que vulgui, però que assumim les conseqüències. Però hi ha molt antisanchisme de TikTok. Ah, el puto Sánchez, no sé què. Molt bé. Quina és la teva alternativa? No? Ara, Miriam Nogueres. No, jo no votaré mai més al president Sánchez. Per tant, si a PP i Vox... És que et van fotre hòsties mentre votaves a l'1 d'octubre?
2: Per tant, amb ells no pactaríeu mai.
3: Amb qui? Amb qui?
2: Amb Vox.
0: No. De fet, jo tinc una norma al Congrés dels meus jefes.
3: Això queda gravat, eh? Això queda gravat.
0: No, home, per suposat.
1: Digues la norma.
0: Ni amb Vox, no. Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Aviam si aquesta pregunta li feu a la resta de polítics. Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Ni amb Vox ni amb Aliança Catalana, que és la mateixa merda. Aviam si aquesta pregunta li feu a la resta de polítics que passin per aquí.
2: A veure si...
0: Vosaltres i la resta de programes d'aquesta casa. També al taula per 5.
1: Queda la Gemma els estarà escoltant.
0: Sí, jo animo a tots els programes, sobretot els polítics d'aquesta casa, ni Vox ni Aliança Catalana, que és la mateixa merda.
2: Un minut. Despedim el programa. Arnau, ha sigut un autèntic plaer.
0: M'he quedat a gust, eh?
2: T'has quedat a gust. Jo crec que hem de tornar a reescoltar l'entrevista perquè ha dit moltes coses.
1: Pensava que havia de tornar, després d'anar de cantats.
2: I
1: però,
2: molt,
1: ara
2: vaig cap allà, i molt interessants. Arnau, molta sort. Entrem ja en precampanya. De fet, ja hi som, pràcticament. Ja hi som.
0: Jo he fet una entrevista molt de campanya, eh?
2: Sí.
1: Sí, absolutament.
0: Oi?
2: Ens acomiadem. Ens acomiadem,
1: que no despedim.
2: Fins a la setmana que ve. Molt bona nit, Salut i Ràdio. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Bona nit.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: De més enllà, amb Jordi García. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi García.

0: Salut i alegria per tothom, avançades amigues i avançats amics, persones humanes que no us deixeu entabanar fàcilment per la mediocritat i que, en canvi, us presteu en aquest instant a recórrer el món a través de les seves músiques més autèntiques. Salutacions i abraçades de Belén Losada, ajudant com i quan pot, i d'un servidor davant del micròfon. Persones humanes que us conduirem avui, amb la nostra edició número 939, per 7 racons musicals ben variats i de qualitat contrastada. Iniciarem el viatge amb un peu a Hongria i l'altre a Polònia, amb un projecte tricèfal amb artistes de primer nivell. Tot seguit anirem a la República Siberiana de Buryatia per gaudir amb un projecte que fusiona sons xamànics i d'avantguarda. A la secció eclèctica, tres propostes que faran honor al nom de l'espai. Des de Finlàndia, un quartet de folk contemporani. Des de Taiwan, una òpera autòctona ben innovadora. I des de Kènia, un altre projecte col·laboratiu que obre nous camins. Acabarem l'edició en clau estrictament femenina amb altres dues fenomenals propostes. Des de Moçambic, l'obra d'una talentosa cantautora, i des del Quebec, el nou àlbum en solitari d'una aclamada artista nascuda al Líban. Som-hi, doncs, amb el disc Mieza Mezje Balk, una obra gestada per consagrats artistes procedents d'Hongria i Polònia. Tots ells habitants de territoris de folk en estat pur dels seus respectius països. La cantant Melinda Balok i el trio Erdofu des d'Hongria i la Janusz Prusinowski Companya des de Polònia han unit els seus incontestables talents per crear aquest àlbum que transita per les músiques tradicionals dels dos països.
1: Raz, dva, trzy. We'll be right back.

Hem gaudit amb Chico Spasiak i Mazurek, dues peces fenomenals del disc Mieza Medzhievalk, una obra conjunta nascuda entre Hongria i Polònia de la mà de dues mítiques formacions de sons folklòrics, per una banda el trio Erdofu i per l'altra el quartet Janusz Prusinowski Compania, una unió ja de per si superba que es reforça en la majoria de les composicions del treball amb la veu potent i captivadora de la també hongaresa Melinda Balogh. Tots aquests músics es coneixen des de fa molt de temps. Els seus camins s'han creuat sovint en festivals, concerts i trobades nocturnes, on la música parlava més fort que les paraules, prova inequívoca de la universalitat del llenguatge musical, que té aquesta capacitat de fer confluir tradicions diverses en projectes que, com aquest, donen una volta de rosca als sons populars sense tergiversar-los. El cas és que en aquests encreuaments de camins entre Melinda Balogh, Erdofu i la Janusz Prusinowski Compania, tots plegats ja havien detectat que, malgrat que en aparença els sons tradicionals d'Hongria i Polònia són força diferents, uns i altres tenen molts punts en comú que han fet del disc Mieza Medzhievalk una prova inequívoca d'aquesta convergència que en mans d'artistes tan sublims esdevé una autèntica i innovadora joia musical. Us deixem uns minuts amb altres tres perles del disc col·laboratiu Mieza Medzhievalk de Melinda Balogh, Erdofu i la Janusz Prusinowski Compania, Szilag Szilag, Oberkiot Josefa Zarasia i Szerezet Szemek.

Avancem en aquesta edició de Més enllà número 939, tot dirigint-nos cap a un indret del món que a nosaltres ens sembla dels més interessants i trencadors del planeta, malgrat ser considerat per la majoria com una terra remota i estranya. Són moltes les músiques procedents de contrades siberianes, algunes de profundament ètniques i d'altres d'allò més avantguardistes que hem tastat durant els anys que ha durat aquest programa. Tenim entre mans un àlbum anomenat Ethnotronics, un títol que parla explícitament del seu contingut sonor. Tot plegat sorgeix de la unió de Thor, músic cultivat principalment en espais de tradició ancestral, i de Baikal Voodoo, un artista procedent de l'univers de l'electrònica. Amb el títol del disc i les procedències dels seus autors, ja us podeu imaginar de què va la cosa. Folklore tradicional de la República Siberiana de Buryatia i electrònica innovadora amb anits, estones, per riffs de guitarra elèctrica. Thor, investigador de música ètnica i reconegut per reconstruir antigues melodies buryates i adaptar-les a l'escenari modern, crea un so original que ha obtingut força reconeixement a nivell nacional. El seu àlbum Buu Ai de 2022 va entrar en el top 5 d'àlbums ètnics a Rússia, segons la Russian World Music Chart, organització de la qual són membres des de la seva fundació. I l'àlbum Shuka Kur de 2024 es va situar entre els set millors de l'any. A la seva obra, Thor combina melodies folklòriques i instruments tradicionals buriats i mongols, com el Moronghor, el Sukakur, el Topshur, el Dospulur i el Komuz. També se'l reconeix com a autor de bandes sonores de films ambientats en terres siberianes. Les peces de Baikal Voodoo, l'altre membre del duet, oscil·len entre el tecno, l'ambient i els motius ètnics. El seu estil es distingeix per l'atenció a la textura acústica i l'ús d'enregistraments de camp realitzats durant els seus viatges.

Buryatian Trance, The Shaman's Whipper i The Wind Called Sharma. Les tres peces sensacionals que acabem d'escoltar sorgeixen del disc Ennotronics, debut discogràfic conjunt de Thor i Baikal Voodoo, dos artistes siberians bregats en l'espai de la música tradicional i de l'electrònica, respectivament, que ens mostren, un cop més, que en aquelles remotes contrades de la República Siberiana de Buryatia, el panorama musical és d'allò més engrescador i sovint enllaça l'antic amb el modern. La creativitat dels músics d'aquelles terres potser té alguna cosa a veure amb els interminables hiverns, amb temperatures que poden arribar fàcilment als 50 graus sota zero. No ho sabem del cert, però bé podria ser. Ennotronics, vet aquí el primer treball de Thor i Baikal Voodoo, un projecte experimental que se situa en la intersecció entre la tradició i la tecnologia. A l'àlbum, els sons ancestrals dels instruments buriats mongols s'entrellacen de manera orgànica amb sintetitzadors moderns, ritmes electrònics i un elaborat disseny sonor. Ennotronics és un viatge musical per Buryatia que apropa l'audiència al paisatge i al patrimoni cultural de la regió i també un intent d'imaginar com sonarien els rituals antics en un món on els àmbits digital i analògic s'han fusionat. Us deixem amb altres tres fantàstiques peces de Thor i Baikal Voodoo, It's Getting Doser, The Will Cradle i Endemic.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Anem ja amb la nostra secció multiusos, avui amb el format més habitual de tres presentacions discogràfiques, com sempre, variades i d'alta qualitat. Amb la primera de les tres aterrarem a Finlàndia amb el disc Matkaaja, una obra de folk contemporani del quartet paritari Polenta, formació que, un cop més, està íntegrament formada per joves músics sorgits de la prestigiosa Acadèmia Sibelius d'Helsinki. Matkaaja és ja el tercer treball discogràfic del quartet de tres violins i guitarra acústica, un disc molt esperat, ja que amb el seu segon, Polenta, van ser premiats amb el guardó de millor disc de folk finlandès de 2024. En el quartet finès trobem a Aino Kinnunen amb violí i glockenspiel, instrument de la família dels xilòfons, a Vera Kuisma amb violí de 5 cordes, piano i harmonium, a Miko Malvivaara amb guitarras i a Olli Sipola amb violí de 5 cordes i mandolina. Per cert, que a Vera Kuisma la vam descobrir en solitari aquest mateix any 2026, així que no tots els joves membres de Polenta en són musicalment desconeguts. Fins ara Polenta, que per cert, el nom no té res a veure amb el plat italià de farina de blat de moro, ja que en finès significa trepitjada, no han sortit gaire de terres nòrdiques per mostrar en directe el seu folk deliciós, però esperen, amb Matkaaja, el seu tercer disc, començar a conquerir altres contrades europees. Us deixem amb tres peces delicioses del tercer àlbum de Polenta, Sankari Polska, Vals Karasius i Polka Quarantine.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Escoltes, ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.